evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Però hi vaig aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts contra el fotiment. Programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. iCat.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: tratar. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest matí, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i alguns ministres participaran en una jornada sobre migració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Venezuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. Però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa.
3: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una presumpta trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Muckels i Eduard Farelo. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
3: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social.
4: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
3: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar a un gol en el temps reglamentari a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora dels setzens de final i el Paraguai jugarà els vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria França-Suècia.
3: El Brasil s'ha classificat per a vuitens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora el Marroc, Països Baixos de setzens, es jugarà pròrroga. Els neerlandesos s'han avançat amb un gol de Gapco i el Marroc l'ha empatat al minut 90.
1: El Barça espera poder fer oficial a les properes hores la marxa d'Ansu Fati a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana ha anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny, últim dia del mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva, nit tòrrida del litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia, això sí, la calor tornarà a ser intensa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Farners el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Sara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 41 anys el nedador americà Michael Phelps i nosaltres ho celebrem recordant una cita seva que diu: no posis límits a res, com més somies, més lluny arribes.
0: Molt bé, quines frases que ens contes últimament. Quines
1: cites,
0: molt intenseta. Bé, hem arribat al dimarts, segon dia de la setmana. Això vol dir que també ens queda un despertador menys. Aquesta és l'última setmana de la temporada dels matiners i cada dia ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir de llit amb optimisme i no us negarem que ens encanta que la vida soni com un musical.
2: Listen, if we can pull this off, this day will go down in history for me. March 23rd.
3: No. Your historic day is not the 23rd, it's the 24th.
2: Why do you mean the 24th?

Be avui li ha tocat el torn al musical Singing in the Rain. Aquesta és la versió britànica que es va presentar a Londres l'any 2012. El títol no és cap misteri, es diu Good Morning. És interpretada pels tres protagonistes després de passar tota la nit buscant una solució a un problema relacionat amb una pel·lícula. Quan finalment troben una bona idea, esclaten d'alegria i canten aquesta cançó plena d'energia i d'optimisme. Good Morning, de fet, té tots els ingredients necessaris per contagiar-te de felicitat, un ritme alegre, esperança, entusiasme, humor, talent i creativitat. Elements, de fet, molt característics dels grans musicals de sempre. En resum, aquesta cançó, que serveix per despertar-nos avui dimarts, és molt més que una simple cançó. És un símbol de l'optimisme, del treball en equip i de la màgia del cinema musical. No en va, de fet, és una de les escenes més recordades de Singing in the Rain. La llum al final del túnel, els arbres ens deixen mig veure el bosc, no hem fet dos passos enrere per fer-ne un endavant, tot el contrari, nosaltres som de la vall que fa baixada, i la baixada d'aquesta setmana és de les més gustoses de la temporada. La resta que segueixi sent com un musical. I és que amb un despertador menys, només ens cal començar el dia fent uns saltets acompassats amb les sabates de claqué posades.

0: amb aquesta cançó, Singing in the Rain, us diem bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ara mateix, Marroc, Països Baixos, sí, en temps que... de
1: pròrroga, no? Mira, atenció, que està a punt de marcar Marroc, i gol de Marroc.
2: I ha fallat.
1: Com ha fallat això? En fi, 5 minuts de la pròrroga, portem 6 minuts de la pròrroga. Home, és que estava cansadíssim, ho has vist, no?
0: De moment, empat 1-1, eh?
1: 1-1, sí. 1-1 ha empatat Marroc els últims minuts del temps reglamentari.
0: Haurem d'estar pendents, doncs, aquest temps afegit d'aquest partit.
1: Molt bona parada del porter holandès.
0: Sí, senyor.
1: Jo et vaig avisant i et vaig dient.
0: Perfecte, t'ho agrairé. A partir de les 6
1: ara
0: del matí...
1: Ja és eliminatori, vull dir que ja és el moment emocionant.
0: Sí, portem 4 mesos amb el Mundial.
1: Portem 21 dies, si no em falla la memòria.
0: Ja.
1: Ens en queden 18.
0: Tinc un veí davant de casa que cada matinada està despert per seguir tots els partits del Mundial.
1: Un paraguai alemanya divertidíssim.
0: Jo pensava que estava treballant i no, resulta que està al sofà de casa espaterrat amb aire condicionat seguir el Mundial.
1: Jo quan he sortit de casa he vist dos nois en una cantonada mirant el partit tranquil·lament.
0: Veus? Si és que el Mundial uneix, com aquí els matiners. També ens uneix el que passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, que serà molt interessant sentir-lo. I va haver un nou tiroteig ahir a la mina amb un ferit lleu. Serà molt interessant perquè fa dies que intentem parlar amb ell i que ens expliqui com veu ell aquest moment de la seguretat a Catalunya i aviam què ens diu a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. També el dia en què comencen les declaracions pel cas Àndic.
0: Sí, els testimonis.
1: Ens ho explicarà la Maica Navarro, que és una de les periodistes que més informació té sobre aquest cas. Després, a un quart d'11, a una parella estranya o atípica, tenim dos magistrats, un del Constitucional i un del Suprem, que són del mateix poble, de Badia del Vallès, que van fer el pregó i que els tindrem els dos junts per parlar no només de les lleis, sinó de la vida. També tindrem el Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia, una de les persones que més troba a faltar Sant Joan ja, perquè recordem que és un gran fanàtic dels petards, però no només per això el tindrem. I a les 11 parlarem de xarxes socials amb Sergi Pàmies.
0: Molt bé, doncs programa completet. A partir de les 6 del matí engega aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Pendents també doncs, d'aquest partit, d'aquest Marroc-Països Baixos. Mentrestant, Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormíem.
3: Doncs mira, Mònaco passa per ser no només el paraís dels multimilionaris, sinó també un dels indrets segurament més segurs del món. Fins aquesta nit.
0: Què ha passat?
3: Resulta que s'hi ha sentit una forta explosió en un bloc residencial de 6 plantes.
0: Sí.
3: Hi ha 3 ferits, una parella d'entre 50 i 60 anys i un menor d'uns 13 anys. Cal pensar que són membres d'una mateixa família. Les càmeres de seguretat de l'edifici han captat com una estona abans de l'explosió un home i deixava un paquet al vestíbul i fugia.
0: Caram.
3: Oficialment no ha transcendit la identitat dels ferits, però segons diversos mitjans, un d'ells seria l'oligarca ucraïnès Vadim Ermolaev. Resulta que és un multimilionari ucraïnès,
0: sí,
3: resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023, és a dir, pràcticament viu exiliat a Mònaco. I està allà perquè va marxar d'Ucraïna, sancionat, perquè va continuar fent negocis a la península de Crimea, que recordem que és una zona ocupada per Rússia. Doncs, malgrat que és una zona ocupada per Rússia, ell va continuar fent negocis, perquè resulta que s'hi ven bastant bé l'alcohol allà.
0: Ah, mira, amb Déus.
3: A Crimea. Doncs ell va continuar fent negocis amb la venda d'alcohol. És el primer atemptat en la història d'aquest petit país, d'aquest tipus, que és un país bàsicament conegut pels casinos, pels iots, per la Fórmula 1, i és tan excepcional que fins i tot el príncep Albert ha hagut de reaccionar immediatament, ha qualificat els fets de crim odiós i ha admès que l'explosió ha estat un xoc per tota la comunitat monegasca. Ha promès que el Principat continuarà vigilant perquè no es retrodeixin fets com aquest. En tot cas, una societat absolutament xocada per un fet com aquest.
0: Clar. Si no hi estan gens acostumats i de cop i volta
3: doncs això.
0: Passa això. Doncs escolta, haurem d'estar pendents com s'està transformant el planeta i no et diria que... No et diria que millor, sinó que anem a pitjor. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Vinga, va, com un minut arribem ja a un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per projectes com el que han liderat un grup de jugadores de futbol del Bages per fundar el Club de Futbol Ginesta. L'objectiu era crear un club de futbol centrat exclusivament en la categoria femenina. Les seves impulsores asseguren que en els mixtes, rara vegada el femení ocupava el lloc que li pertocava i per això van decidir canviar les coses. El nou club jugarà a Balsareny i encara està per veure quants equips podran tenir, però són optimistes amb el seu futur.
0: I alerta perquè toca parlar d'una cursa que ens ha cridat moltíssim l'atenció i que estem convençuts els matiners de Catalunya Ràdio que se'n parlarà poquíssim, Marta.
4: Sí, són curses amb taca-taca que s'estan fent aquests dies al barri de Sants. Es va poder veure, es veu fa uns dies al carrer de la Creu Coberta, gent amb caminadors i fins i tot amb carretons d'anar al mercat. Aquesta era la primera cursa i també una mica la carta de presentació pels nous cursos de CrossFit Senior que es fan al CrossFit Sants per persones més grans de 60 anys i estan fent classes d'entrenament funcional adaptat doncs, per millorar la mobilitat, la força i el benestar personal. I atents, perquè aquests són alguns dels participants que estan molt i molt satisfets amb aquests nous cursos.
5: Y esto ha cambiado totalmente la filosofía de lo que pensaba que era.
6: Lo que da mucho miedo es la palabra CrossFit. Entonces cuando oyes, ven al CrossFit, y dices, ¡hala, estás loco! ¿Qué vas a hacer tú en el CrossFit?
5: Y él ha sabido ir introduciéndolo poco a poco, que no fuera brusco y que no hubiera un rechazo. Sí que veo que cada día puedo más, cosas que decía, esto no voy a poder. Resulta que sí, además suave y te lo pasas bien. Yo creo que es básico, aparte que te genera, pues, no sé, endorfinas, te hace estar como más contento, más activo.
4: Veus?
0: M'encanta que li faci por la paraula CrossFit.
4: Sí, sí. Fa respecte, no? Que fa respecte, deu imposar. Per segons qui, si no s'ha mogut mai de cop i volta et diuen, va, apunta't a CrossFit.
0: I escolta'm, i tal com estava dient una d'aquestes participants, ho està notant que és el més important.
4: Sí, i tant, fantàstic.
0: Tant,
4: i llarga, l'esport sempre està molt bé.
0: Llarga vida a l'esport i aquesta iniciativa. Quart de 6 del matí i un minut. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I també tenim ganes de saber quina bona notícia ens haguem aquest matí d'animar-nos.
4: Doncs mira, la bona notícia és que tenim un nou descobriment històric.
0: A veure.
4: Un estudi liderat pel Laboratori d'Arqueologia Medieval de la UB, de la Universitat de Barcelona, ha analitzat la sonoritat de la vall de Barsadan, al Pallars Jussà, per reconstruir com es comunicaven els seus habitants de muntanya a muntanya als segles 10 i 12. El projecte ha utilitzat reproduccions, atenció, de corns medievals per tastar la capacitat de transmissió sonora entre 17 punts estratègics de la vall. S'han provat corns de banya de vaca, de ceràmica i metàl·lics. Les proves han demostrat que els instruments poden superar els 3 quilòmetres de distància i que el receptor pot diferenciar un so de l'altre.
0: Dura molt el tall, Lara.
4: Dispar crepitja quan puguem.
0: Vindria a ser el WhatsApp de l'època, no?
4: Correcte.
0: No, perquè segons les sonoritats sí que tenien, crec que enviem en senyals... Per,
4: en doncs... funció, pues, si utilitzaven el de ceràmica, volia dir perills. Si utilitzaven el de metàl·lic, una altra cosa. Els resultats determinen que el corn de banya, malgrat ser molt més accessible, cobreix les mateixes distàncies que el ceràmic. L'arqueòloga Laura Melero ha explicat que segurament aquest corn estaria vinculat amb el món de la ramaderia i de la transhumància.
7: Diguem que els corns, tot i que sí que va tot molt vinculat, perquè al final és comunicació sonora, els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana.
0: Estem rient, però escolta, més que a l'època era com es comunicaven.
4: No, és que m'agrada, com a el Silvo Canario.
0: Sí, exacte.
4: El mateix.
0: És el mateix, és el mateix.
4: I també fa gràcia.
0: Us imagineu, ara tothom comunicant-se així?
4: Va, m'encantaria.
0: Per aquí la Diagonal ens tornaríem bojos.
4: És que no sé xiular. Sabeu xiular bé?
8: No.
4: Bueno, sí, això sí.
0: Però si no et surt.
4: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: Veure,
4: jo no
0: en sé res,
4: no puc fer la ràdio.
0: Home, no, Marta. Sempre treu-me la música, a veure.
4: Però què?
0: Va, xiula, home, xiula.
4: Però així solen, o sigui, sense els dits, això no ho sé fer.
8: Hauria d'haver gravat això.
4: No, no. Tu, Lara?
8: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per favor.
4: És que no en sé, mira.
0: Que no saps xular.
4: Sempre és un mussol.
8: No. Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no. No.
4: A veure.
0: Uh. Ai, Déu meu, senyor, com es nota que estem a l'última setmana. Motius per saltar del llit, tot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit en aquests dies sufocants és saber com prevenir cops de calor. Convé beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set, evitar l'alcohol i els àpats pesats, dur roba lleugera, protegir-se el cap i buscar espais frescos durant les hores centrals del dia. També es recomana reduir l'activitat física en aquesta franja i ventilar l'habitatge quan no faci tanta calor. Si algú pateix un cop de calor, el primer que cal fer és portar la persona a l'ombra, després retirar-li la roba innecessària, aplicar-li draps frescos a la pell i ventilar-la.
0: A veure, encara ha tornat a parar el partit aquest que estan fent de Països Baixos-Marroc?
4: Sí, però ara estan a la pròrroga, són, em sembla, 5 minuts. No ho sé, ara...
0: A veure...
4: Cinc minuts
0: de descans?
4: Sí.
0: I per què ha de parar 5 minuts per descansar?
4: Per hidratar-se,
0: també,
4: fumar un piti...
0: Espera't, que mai el Roger ja el tinc aquí, evidentment. A veure, sí, ja està. 15 minuts cada part, val. Acaba la primera part de la pròrroga, ara canvien el grup.
4: Ui, això serà allà penaltis,
0: I si no marques, m'està dient el Maiol que si no marquen penals. Mentrestant, com batega el cor aquest matí?
4: Doncs batega amb Carmen Gédez, perquè l'actriu i cantant pregonera de l'orgull LGTBIQ+, a Sevilla, ha denunciat el retrocés que pateix la comunitat per l'auge de l'extrema dreta. Ho ha fet en declaracions a la premsa.
10: Queda muchísimo por hacer. Creo que cada vez más, como que voy notando como un retroceso con el auge de la extrema derecha, pero aquí seguiremos ocupando los espacios que nos pertenecen y luchando por nuestros derechos, que son lo mismo que los de cualquier persona.
0: Celebrem, doncs, les paraules que aquests dies s'estan reproduint i que estan produint, estan explicant moltíssimes persones conegudes, reivindicant en aquest cap de setmana de l'orgull els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I alerta perquè el cor també batega amb Quevedo.

0: parlat de la gent... Digue'm,
1: no, quedava dir quina veu més natural que té aquesta cançó. Sí. Sempre que escolto aquella veu, dic, mare meva, de veritat, no pot estar més tocada que...
0: Sí, sí,
1: déu-n'hi-do,
0: déu-n'hi-do. Ara, t'he de dir que l'escolta't amb aquesta entrevista que ara explicarem...
2: I déu-n'hi-do, una veu...
1: Ara l'escoltarem, doncs. A veure,
0: Que veu parlat de la gentrificació a les Canàries, al podcast El Buscador, estem parlant d'unes illes que el 2025, per exemple, ja van rebre uns 18 milions de turistes, una barbaritat. I ell explica en aquest podcast que cada vegada que torna a casa nota que les illes han canviat.
3: Personalmente a mí me ha vencido justo cuando salí de cuarentena, empiezo a hacer música y al poco tiempo empiezo a viajar y empiezo a estar menos en la isla. Entonces también puedo notarlo mucho más porque cada vez que vuelvo puedo notar diferencia con la vez anterior, ¿sabes? Hay un montón de turismo masivo que en un montón de aspectos pues perjudica a la gente que iba allí. Las condiciones de vida de la gente cambian, los precios de las casas cambian, un montón de cosas que al final uno hace sentirse como extranjero en su propia casa, ¿sabes?
1: Sí que te la veu greu.
0: Oi?
1: Sí, sí, sí, sí. Ara potser no està tan tocada.
0: Bueno, una miqueta.
1: Una miqueta, però...
2: Bueno, un robot.
1: Sí, sí, però...
2: No, no, te la veu molt bixuda.
0: És que crec que no l'havia sentit parlar mai.
1: Tira, Oriol, per favor, tira. De veritat que avui anem cap al so que ens deixa la ràdio, sisplau. 8 minuts, arribem ja a dos quarts de 6 del matí. Digue'm, perdó, Oriol, digue'm. Ai, sí, que queda un tall, perdó, clar. Què queda?
2: No, el so que ens deixa la ràdio.
1: Ah, doncs anem al so que ens deixa la ràdio. Doncs
2: vinga.
1: Digue'm, explica'm, Lara.
2: Doncs dic, al matí de Catalunya Ràdio vam celebrar la final de la Lliga de l'Enigmarius des del Mercat de les Flors i ens va acompanyar el Julen al piano.
4: Tres amigues...

0: 6 minuts, arribem a 6:15 del matí. Què passava tal dia com avui amb Lady Marmalade?
1: Doncs que un 30 de juny del 2001 aquest tema arribava al número 1 a les llistes del Regne Unit, un tema interpretat per Christina Aguilera, Lil Kim, Maya i Pink. Recordem, però, que es va fer famós originalment el 1974, una mica abans. La col·laboració, però, aquesta que us comentàvem, es va gravar per la pel·lícula Moulin Rouge. Va ser, sens dubte, la versió que més va triomfar. De fet, l'èxit va ser absolutament immediat. Gràcies a la pel·lícula, la cançó també va arribar al número 1 a les llistes Billboard i va estar-s'hi 5 setmanes i va acabar guanyant premi a la millor col·laboració pop.
0: I de Lady Marmalade, d'aquest èxit indiscutible de la banda de Moulin Rouge, a saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que crec que avui és lluna plena.
1: Sí, avui jo crec que sí.
0: Avui lluna plena, pleníssima. A veure què ens expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 30 de juny, despertem sota l'energia de la lluna plena a Capricorn, que s'ha perfeccionat aquesta matinada. Aquesta lluna il·lumina els fruits de l'esforç i ens convida a fer balanç a meitat d'any. Toca mirar responsabilitats, però també necessitats internes. Allò que consolidem ara pot donar estabilitat a llarg termini. Que passeu bon dia.
0: Es nota la lluna plena, estimades, sí. Es nota. I quan ens aproximem ja cap a 6:15, encara estem pendents d'aquest partit de Països Baixos amb Marroc, que em sembla que de moment, escolta'm, segueixen aquest empat 1-1, ho anirem seguint al llarg d'aquesta hora als matiners, a veure com acaba aquest partit.
1: Està a punt d'acabar, això.
0: Té pinta que s'anirà a penals, però vaja, us ho anirem explicant en directe. Mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
1: Som-hi, amb alegria, diem anys i anys, per molts anys.
0: Ja, ella, la que xiula.
1: A l'actor Leonardo Sbaraglia, que avui en fa 56. També en suma un mes i arriba als 41 nadador americà Michael Phelps. Amb tot l'humor del món també felicitem l'humorista i actor José Mota perquè avui en fa 61 i acabem desitjant un bon dia al músic Pascal Comelade, com es pronuncia?
0: Comelade. Sí.
1: Avui bufarà 71 espelmes. Tenir un any més d'experiència sempre és motiu de celebració i alegria. Que passeu un molt bon dia.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia!
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
0: En aquests moments, curset de xiulets als matiners de Catalunya Ràdio. A veure si la Lara García n'aprèn. Sorprenent. Per ser un 30 de juny del 2023 va morir Lord Cretor. Va ser cantant d'escà, calipso i rocksteady, conegut sobretot per la seva cançó Kingston Town, de la dècada dels 70, una cançó que van popularitzar els UB40 més tard. De fet, el músic va fer ressonar el seu so per mig planeta i avui arribem a 6:15 amb ell i amb aquesta cançó que es diu Big Bamboo.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Conversarem amb el sociòleg Manuel Delgado i farem teràpia boomer, com cada dimarts, amb Sergi Pàmies. I a la tarda ens visita el filòsof Juan Evaristo Valls. Ha publicat el llibre Homo, el gusto de perder.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com ja és habitual a aquestes hores del matí, repassem els titulars. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol.
3: En 2 mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal que registrin les empremtes dactilars per tenir la TIE, la targeta d'identificació d'estranger. És una última fase que ha saturat les comissaries de la policia.
2: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la SETI, Belén Gualda, en el cas Leire.
3: Sí, recordem que s'investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
2: I avui surt el llibre La caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
3: Apareix mentre el partit i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afronten una tempesta de casos judicials. El llibre Cerdán hi repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets.
2: I avui, evidentment, també estem molt pendents de Veneçuela.
3: Sí, el país viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes mortals, tot i que es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3cat Info ha explicat que la situació és crítica.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
3: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
2: El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil.
3: Dels 20 cèntims actuals es passarà a 15 al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per la baixada del preu del cru.
5: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
3: Les bonificacions sí que es mantindran per pagesos i transportistes.
2: Precisament avui els Estats Units i l'Iran es reuneixen per mirar de consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
3: Una nova reunió, aquesta a Doha, Qatar, la delegació de Washington, la lideren els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen en altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
6: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
2: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.
3: Dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, amb Míriam Mucles i Eduard Farelo.
2: Gràcies, Anna.
3: Que vagi bé.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Comencem per Veneçuela, gran foto a La Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. El periòdico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela.
8: Altres temes de portada. Diari Ara, la presidenta de la CEPI, imputada. El País, Feijóo, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per a l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. De la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lisionar amb la UE, cita textualment.
7: Un altre cop al diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn als orígens.
8: I acabem un altre cop a El Periódico. Més enllà de la inauguració del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
2: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui també varietat de temes als articles d'opinió i editorials dels principals diaris.
8: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, publica un article a La Vanguardia titulat L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
7: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per l'autogovern de Catalunya.
8: L'Ara fa balanç del curs escolar, que ja ha acabat, i diu que ha estat un dels més durs dels últims anys.
7: Admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica que la vulnerabilitat i l'infrafinançament estructural estan posant fre a una desitjada millora.
8: Tant a El Periódico com a El País trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
7: L'editorial del País diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
8: A El Periódico, el periodista Joan Tàpia assenyala que és el model alemany i també l'europeu el que haurà d'adaptar-se amb dolor per afrontar la globalització i la competència xinesa.
7: I alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
8: Canviant de tema, després de la imputació de la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, El Mundo titula l'editorial Imputació Massiva de l'Estat.
7: Subratlla que la investigació sobre la SEPI sembla confirmar la sospita que el govern no ha administrat els recursos públics amb els criteris de neutralitat, transparència i sometiment exclusiu a la llei.
2: Passen ja pràcticament 7 minuts a dos quarts de 6 del matí, pendents, per cert, d'aquest partit que s'està allargant moltíssim entre Països Baixos i Marroc. De moment segueix aquest empat 1-1. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Adeu a un alcalde centenari.
9: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar el sou del seu consistori un poble de 300 habitants.
2: Una notícia per als amants dels gossos.
9: A Barcelona, el Parc de la Barceloneta dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, als gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada.
10: Déu-n'hi-do.
9: Sí, és tot el pipicant, per entendre'ns. I s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, que són visitants habituals d'aquesta zona, i ara els gossos tenen el seu retrat.
2: Molt bé, escolta, perfecte, està molt bé això. Què està en risc?
9: Doncs el cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que potser és del 1954 i l'Ajuntament el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir aquest cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades que està just damunt la porta sobrepassa uns 20 centímetres per cada banda al marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
2: 20 centímetres, eh?
9: Per banda.
2: Déu-n'hi-do. I ara sobre Dalí.
9: Sí, gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el club de futbol Sant Andreu de la fallida, la pintura està desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol. El Dalí el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis va sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
2: A aquestes hores del matí, Marc Jurado, la calor segueix molt present, tot i que en teoria aquesta onada de calor se n'ha d'anar cap a l'est d'Europa.
7: Se n'ha d'anar, però de moment encara ens deixa aquestes nits tòrrides, que de fet aquesta ha tornat a ser així, també tropical de fet a l'interior. Avui serà un dia una mica més calorós, màximes que pujaran lleugerament, les més altes del dia rondaran els 40 cap a les Terres de l'Ebre, això sí, un temps assolellat amb xàfecs a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i també a l'interior de les comarques de Girona.
2: Vinga, pràcticament en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, pendents encara d'aquest partit, que li han fotut un cop de sella, no? Algú li han... veig que per aquí hi ha hagut un...
10: S'ha hagut de canviar de samarreta i tot, he vist.
2: Mare meva.
10: Que tot era sang.
2: Estan nerviosos en aquest temps de descompte. Aquest partit que s'està allargant moltíssim ara mateix. Marta, moment de repassar alguns apunts culturals. En què comencem, va?
10: Doncs mireu, ja tenim el Grec en marxa i això vol dir que és dia de moltes estrenes durant tot el mes de juny i juliol a diverses sales de la ciutat de Barcelona. Comencem, per exemple, al Texas, on torna el fenomen teatral Ovelles, perdoneu, de Carmen Marfà i Iago Alonso, amb repartiment amb Ramon Pujol, Albert Triola i Gemma Martínez, que en aquest cas anirà alternant les funcions amb Clara Cols. Al Romea, avui s'estrena el retrat de Dorian Gray, l'adaptació del clàssic d'Oscar Wilde, escrita i dirigida en aquest cas per Marc Rossich, amb música i Jordi Cornudella, interpretada per la gran Àngels Gonyalons, amb Jordi Vidal, amb Pau Oliver i Pol Blancafort. Encara en queden, a la Heartbreak Hotel, el nou muntatge d'Àlex Rigola, que es diu Factory, Somni d'una nit d'estiu, amb un elenc també espectacular, Nil Cardoner, Elisabet Casanovas, Biel Duran, Oriol Genís, David Menéndez, més conegut com el Boye, Jordi Oriol, Jordi Rico, Toni Sevilla, Lluís Villanueva, un elenc fantàstic. M'he deixat?
2: Sí.
10: Xesca Pinyón.
2: Home, Xesca, no te la deixis.
10: Montse Alcanyid, o sigui, tot fantàstic. I acabem al Poliorama, on s'estrena La truita, de Ferran Utzet, amb dos grans noms també, com són Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau.
2: Home, quina meravella, que tornin a treballar plegats. Sí. Jo crec que feia molt temps que no compartien un projecte amb Boixaderas i Vilarasau. Per tant, escolta'm, tenim teatre d'Ojo, cosa que sempre és una bona notícia, però teatre a banda, què més tenim?
10: Doncs avui hem de parlar de Fito i Fitipaldis.

0: que és una de les grans cançons de Fito, Contra l'Ur. M'encanta, m'encanta, més enllà dels singles que sempre han sonat. Aquesta és una de les potentetes de Fito Cabrales.
1: Doncs si no vau tenir ocasió o oportunitat, vaja, de veure la temporada passada, amb bones notícies perquè hi torna a haver gira, en aquest cas una gira per teatres que va anunciar la setmana passada, i avui, a partir de les 12 del migdia, ja es posen a la venda les entrades. En total farà 42 concerts per tot Espanya. Barcelona, recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre Liceu, i al desembre ho farà a Tarragona.
0: Vinga, va, camí, camí, que anem arribant ja a 3:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui movem el dial fins l'any 1997. Xavier Trias, quan en aquell moment era conseller de la presidència en el govern de Jordi Pujol, era entrevistat a Catalunya Ràdio i ell mateix feia bromes sobre la seva mala pronunciació i del fet d'haver-se d'escoltar cada pocs minuts a Catalunya Informació.
2: No us passeu,
3: No, però ja saps que la ràdio té un avantatge, que és que
2: després
3: esperaves...
2: cada 15 minuts em sento amb el Catalunya Informació.
3: Aquest okay. Catalunya Informació, pels polítics, és un problema quan, diuen, quan no volen sentir coses, eh?
2: Sobretot, jo que pronuncio una mica malament i així, que em sento cada 15 minuts, és una mica dur, eh?
3: No. Sí que arriba a ser autocrític, però escolti'm, el que contés el fons
2: no
3: la
2: està molt bé.
3: Però, conseller...
2: És una bona eina d'informació,
3: Li agraïm, doncs, que ens faci publicitat d'aquesta manera. Aviam si tenim més oients, que en tenim molts.
0: Clar, és que estava pensant que si ets protagonista del dia, cosa que li devia passar amb el Roger Xevetri, és en més d'una ocasió, les rodes de Catalunya Informació, doncs clar, tenen això, que cada 15 minutets deus escoltar a través de la ràdio.
4: I va arribar a ser portaveu del govern en alguna època, per tant, devia passar sovint.
0: Devia tenir presència, i més, evidentment, a la ràdio pública. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, Gana, és una hora menys, allà tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Per aquí, entre finals de juny i principis de juliol, se celebra el principi de la temporada de pesca amb el festival Bacatué, que es podria traduir com la inauguració de la llacuna. Representa la profunda connexió de la comunitat humana de la zona amb la llacuna de Bènia, d'on treuen el seu menjar i on la majoria de persones hi treballen. També s'agraeix als déus les benediccions passades i es resa per les que vindran. Durant una setmana es fan colorides cerimònies per la zona amb vestits i balls tradicionals que omplen els carrers d'alegria i de colors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Gana pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Un minut, 3:45 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, explica'm què està passant en aquest partit etern entre Països Baixos i Marroc ara mateix.
4: Bé, etern. Ha acabat la pròrroga i ara van a penals.
0: Estan esgotadíssims, pobrets. Els estic veient des d'aquí la cara i estan fets pols.
4: Han jugat 120 minuts.
0: Clar, per això et dic, és un partit bastant llarg, se'ls està allargant l'assumpte.
4: Molts dels que passaran al Mundial, com el Paraguai i Alemanya que hi ha hagut aquesta matinada, és normal en un Mundial que acabi en penals.
0: Hi ha hagut sang i tot.
4: No, perquè un jugador de Marroc l'ero per la sella, això no és tan habitual de veure, però a vegades han perdit. Mira, començarà a xutar a Països Baixos.
0: A veure, un moment, deixem un moment a veure què passa. Que escolta'm, si ara marca gol...
4: No, si ara marca gol és el millor de 5. Ah. És a dir, tenen 5 ocasions...
0: Sí, exacte. No podríem fer ara que marqués un gol i alt qui guanyi, guanya?
4: Les tantes de penals tenen aquesta gràcia.
6: No, més pràctic, no canviïn.
4: Sí, ara la FIFA...
0: Però a més a més fan això, que es concentra, que s'estic tirant cap a la dreta, cap a l'esquerra, el porter va movent-se... A mi, bueno, com el futbolín, no? Com la vida de futbol.
4: Ai, atenció! L'ha encertat el porter, que havia jugat al Girona, i a Simbono.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
0: Mira, veus? Sempre aprenem coses.
4: Molt bon porter.
0: A partir de les 6 del matí, arrenca el matí de Catalunya Ràdio, mentre estem pendents d'aquest partit del Mundial. Maiol.
4: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, amb moltes coses per preguntar-li. Ahir va haver un nou tiroteig a la mina, sí, amb un ferit lleu, però recordem que ja portem uns quants tirotejos, i de moment sense detinguts en alguns dels casos, per exemple, en la persona, en el responsable de l'assassinat d'una persona al carrer Balmes a Barcelona, durant la visita del Papa. També parlarem amb la Maica Navarro, perquè avui comencen les compareixences del cas Àndic, Recordem que la terapeuta, per exemple, de Jonathan Andic i Isaac Andic ha de compareixer.
0: Ja m'ho saps, deu testimonis, jo diria bé, deu testimonis, eh?
4: Exacte. Per tant, serà interessant sentir el que ens explica la Maica Navarro, que sempre té novetats. Després, una entrevista curiosa, perquè entrevistarem a dos magistrats de Fallat Marroc al penal. Per
0: però,
4: tant,
0: mare meva, si m'ha fotut a la lluna.
4: Exactament. Per tant, Països Baixos ho té més encarat. Una entrevista interessant amb dos magistrats, un del Suprem i un del Constitucional, que són de Badia del Vallès,
0: sí,
4: que van fer el pregó del municipi i que formen una parella, diguem-ne, curiosa i agradable de tenir una conversa més enllà de l'actualitat que normalment ens porta a parlar del Constitucional i del Suprem. Després, una altra persona amb qui també ve de gust parlar-hi, Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia. A partir de 11:15 i a les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre xarxes socials.
0: A veure, un moment que estan... Ara marco una altra vegada...
4: Ara torna a xutar Països Baixos.
0: Països Baixos, que de moment...
4: De moment va
0: 1-0
4: i amb aquest
0: pal... Ui,
4: el pal. Per tant, 1-1.
0: Val.
4: Déu-n'hi-do, aquesta... Mira, el
0: t'hauries de quedar per aquí perquè jo...
4: Aquest era Justin Kluivert, el fill de Patrick Kluivert.
0: Home, sí, home, i tant.
4: Veus, jo et vaig donar referències.
0: Mira.
4: I aquest és Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman. Tio.
4: Doncs mira, tenia l'ocasió per posar-se endavant i tenir-ho tot encarat, però ara Marroc podrà empatar la tanda de penals en el segon penal.
0: Mentrestant, la dada Maiol. Vinga, va, a veure si entre que fem la dada i aquests van xutant pilotetes, ja sabem qui guanya aquest partidet.
4: Va, doncs avui una dada sobre Països Baixos i sobre Marroc. Als l'ente comts d'Amsturic jou i en concret, quantes persones de Països Baixos i quantes persones del Marroc viuen a Catalunya?
0: Uf, a veure.
4: Països Baixos, comencem, va. Quan xuta Marroc al penal i torna.
0: Ui! Oh! I ara què passarà?
1: Això què vol dir?
4: Li ha passat una cosa que és molt estranya. L'ha parat el porter i se l'ha ficat a dins ell mateix. És una cosa que no acostuma a passar.
1: Però això és un gol.
4: Sí,
1: això
4: és un gol. Això és gol, clar.
0: Ai, pobre, quina cara.
4: Sí, perquè l'ha encertat, ho ha fet tot bé, però... Diguem,
0: ben
4: sí,
0: guapo, sí, aquest porter.
4: Ostres, quina mala sort.
1: Se li ha escapat.
0: Quina ràbia.
4: Per sota i amb la cama ell mateix l'ha marcat.
0: Un programa eclèctic aquest, aquí anem parlant d'aquí amb aquesta musiqueta.
4: Va, quantes persones dels Països Baixos que viuen a Catalunya.
0: Va, Lara. Sara. Jo diria, si la Sara Líder, si jo diem... 20.000.
4: 20.000. Marta?
0: Sempre els hi donem referència, perquè ara van fent.
1: 150.000.
4: Doncs qui més s'hi acosta és Sara Elias, perquè són 10.901 persones.
0: Ara no ho diem nosaltres.
1: Esteu molt lluny, eh?
0: És igual. Ara no ho diem nosaltres, que comencin elles.
4: Marroc.
0: Veus?
1: Marroc. Un milió.
0: Uf.
4: Un milió dels 8, eh?
0: És molt, eh?
4: Atenció, que aixeta banda...
1: 600.000.
4: Marroc és la primera nacionalitat estrangera a Catalunya.
1: Pues més. Jo pujo, eh?
0: 200.000.
4: 252.243
0: persones. La Sara és fortíssima.
1: És que... ChatGPT allà, la
0: no,
1: Sara.
0: No, són persones legals. Sara Elias és un... Sara Elias és d'una transparència, vamos, meridiana, ho t'ho dic. El que passa que la Sara té una intuïció brutal.
1: Tu no tens res a veure.
0: Totalment, l'estem negociant amb ella, clar que sí.
1: No.
4: La Sara hauria de tenir el micròfon autònom i fer la seva pròpia participació.
0: Però és que per mi l'Unió Sara Elias m'agrada, ens uneix, és un moment del matí que ens uneix.
4: Atenció, que xuta Marroc. Les està encertant totes a la banda que estira, per tant...
0: Queda't aquí perquè després de la públic crec que tindrem resultat. 932017474, d'aquí uns moments, com sempre, parlem amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Les dades diuen que baixen els delictes a Catalunya i particularment a Barcelona, però els ciutadans no tenen aquesta percepció.
7: Jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida.
8: És un barrio bueno, és una parte muy buena de aquí, o sea que no... Yo creo que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
9: Entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una...
6: Aquest dimarts a les 9 del matí entrevistem Josep Lluís Trapero, director general
10: General de la Policia de la Generalitat en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolles.
12: Moment, Xuriguera.
11: Tu vols fer d'aquest, eh?
12: Jo faig el personatge.
11: Bueno,
12: moment. Això no s'està creu.
11: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
12: Xuriguera,
11: amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: Els matiners.
14: A mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
15: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
14: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: A veure, què està passant ara mateix en aquest partit de Països Baixos-Marroc, Maiol?
4: Doncs mira, ha fallat el jugador de Països Baixos. Tenia oportunitat Hakimi, l'estrella del Marroc, per avançar-se en aquesta tanda de penals.
0: Sí.
4: I també ha fallat Hakimi, per cert, que serà jutjat per violació. Li van comunicar durant el Mundial. Mm. I ara anem al cinquè penal. Per tant, ara ja és la mort súbita.
0: Val.
4: Si marca Holanda, Marroc tindrà l'oportunitat d'empatar o ja estarà classificada Holanda, i si falla, el mateix. Per tant...
0: Però que ara en queden dos, doncs.
4: Ara en queden dos.
0: A veure, espera, esperem-nos un moment perquè ara estic
4: primer,
0: intrigat.
4: Sempre primer xuta a Països Baixos.
0: M'entero mai de raio d'això.
4: Doncs pues mira.
0: A veure, va, que xuta.
4: Xuta.
0: Ostres,
4: quina parada més estranya. La parada sense tirar-se, i així en bon. No s'ha mogut, l'ha encertat, i la parada de peu.
0: I ara què?
4: Un brillant de tanda de penals bastant insòlita. Doncs ara, si Marroc marca, es classifiquen pels vuitens.
0: I doncs
4: si
0: ara
4: Marroc
0: ens esperem,
4: falla, seguim.
0: No sabem una cosa, anem alternant alguns moments que ens ha deixat la televisió.
4: Quina parada més estranya.
0: Sí. Sí,
4: perquè,
0: mira.
4: Perquè ens entenguin els oients, normalment els porters es tiren a una banda i si encerten o no, doncs l'aturen. Aquí, ja Simón el que ha fet és moure's, però sense, dempeus l'ha aturat amb la mà aixecada.
0: Caramba.
4: Com qui demana, com qui demana un taxi.
0: Sí, sí.
1: Cataclec.
0: Bé, veurem ara com va aquest... aquest penal. Mentrestant, repassem el que va passar fa unes setmanes. De fet, han sigut notícia aquests últims dies a la banda Fades per algunes agressions que estan patint en directe. Somme va recuperar una entrevista que els hi van fer a les Gates Eva, evidentment, on denunciaven...
4: Atenció que xuta Marroc, eh? Xuta Marroc al penal decisiu, Canalies. Xuta Marroc... I gol!
0: I ara què?
4: Ara el Marroc classificat per 8 anys de
0: final. Ja està, Ostrell, ja està. Si ho estem seguint en directe.
4: Havien de narrar, anem fent,
0: ja està. Marroc, classificat. Ja ho tenim. Un partit llarguíssim que ha durat més que aquest programa.
1: Molt bé.
4: Vinga, sí, tots els partits duran més que aquest programa, perquè duran 90 minuts.
0: No, però aquest s'ha allargat bastant més. Perquè molts ja estan començats i ens donen joc per comentar. Doncs el que estàvem comentant, Fades denunciant el que estan patint en moltíssims dels seus concerts, aquestes agressions mentre estan tocant, mentre estan fent música en directe.
16: Massa greu, ens tiren ampolles a nosaltres, perquè Saxeni, que els estimam, besito per totes de Saxeni, però a Saxeni ningú li tira ampolles.
17: Super simpàtics.
16: Ens tiren ampolles a nosaltres, perquè es mouen com a pallassos, i això és així.
17: Això és així.
16: Això és molt dur fer front.
17: Sí, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant. Com veure com estàs constantment assetjada, amb mirades de fàstic, t'imiten, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, ens van tirar, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius, què coi faig aquí?
0: Esperem que aquestes situacions, els concerts de Fades, no repeteixin, perquè...
1: Quina impotència.
0: Porten uns quants concerts amb aquestes agressions que puges a l'escenari, evidentment ja amb por pel que pugui passar. Mentrestant, a l'estar passant, ja tenim les notícies de l'estiu, amb els seus particulars titulars. Algunes d'aquestes notícies són així.
18: José Luis Rodríguez Zapatero es reunirà amb el Papa de Roma per extingir el català.
19: No! Atenció, un mosso infiltrat
18: participarà a la gran cita. Alerta, que no tot acaba malament. On es contagiarà d'antivirus.
19: Míriam Nogueras
18: anirà al confessionari de Rosalia
19: perquè Alexia Putellas torni al Barça.
20: Donald Trump
21: farà una triatló amb Salvador Illa.
20: En xancletes i mitjons.
0: Les notícies de l'estiu de l'està passant. D'aquí uns moments, per cert, parlem amb Tomàs Molina, Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, adéu, fins demà.
0: Fins demà, mentrestant, Bruno Mars i Rosé.

0: Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com portes el despertador d'aquest dimarts, Tomàs?
1: La veritat és que no gaire bé. Però de mica en mica m'aniré acostumant.
0: Com fa que t'has llevat, com fa que t'has llevat?
1: Una hora, no?
0: Sí. Una horeta.
1: Sí.
0: Bé, bé, està bé, està bé. Però escolta'm, tot i que et llevis aviat, de moment les temperatures, o almenys la nit, ha tornat a ser molt calorosa, Tomàs.
1: Sobretot al litoral, sí. A l'interior no tant. I de fet aniran baixant les temperatures, normalitzant-se. No parlem res de res de l'altre món, però normalitzant-se fins dijous. És a dir, que ahir, home, va fer calor, però va fer una miqueta.
0: Ja, es va notar.
1: Sí o no?
0: Sí, una miqueta.
1: Doncs això anirà passant cada dia fins dijous, en què es normalitzaran pel mes de juliol, que ja ho sabem, que el juliol fa calor, eh?
0: Uh-huh.
1: I avui es repetiran encara a la tarda alguns ruixats, res a veure amb el d'ahir. Ahir va fer, Déu-n'hi-do, les tempestes que van fer, van arribar fins a 71 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, o 44 al Ripollès, a Camprodon. Avui també hi haurà ruixats que afectaran un altre cop l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona, però no seran tan virulents com els d'ahir, i la temperatura, ja ho diem, serà una miqueta més baixa, sobretot a la façana litoral.
0: Gràcies, Tomàs. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Que vagi molt bé. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon dimarts, matiners.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Parlem ara d'estalvis. Ara sabrem quants n'hauríem de tenir estalviats, Anna, segons els anys que tingui cadascú.
1: Sí, a veure, jo no vull desanimar ningú, però no, segons dades publicades pel Banc d'Espanya, l'any 2024 l'estalvi mitjà per persona a l'Estat va ser de 12.000 euros l'any. Ara us donaré les xifres, però vaja, cal tenir en compte l'edat de cada persona, les circumstàncies econòmiques de cadascú, perquè no és el mateix, doncs no haurà estalviat el mateix una persona que s'acaba de comprar un pis o que té fills a càrrec que una altra que no té aquestes obligacions econòmiques o similars. Abans de donar-vos xifres, els economistes coincideixen en que ja per començar hauríem de tenir un fons d'inversió d'uns 6.000 euros com a mínim per imprevistos, ja sigui canvi de cotxe...
0: Ja anem malament.
1: Sí, 6.000 euros com a mínim.
2: Ostres, fons d'inversió vol dir que el pots tenir com un raconet, no? Seria el raconet
0: i tot. Val. Fons d'inversió vol dir allò que tens al compte, no?
2: No ho sé, o potser vol dir haver-ho invertit en un fons d'aquest que et pugui donar rendibilitat en un futur?
1: Potser sí.
2: Seria
1: això. A veure, segons les dades més recents de l'IDESCAT, l'any 2024 el salari brut anual mitjà a Catalunya va ser de 31.730 euros. Per tant, si ens fixem en l'estalvi que hauríem de tenir seguint la fórmula Green, desenvolupada per l'economista nord-americà Kimmy Green, doncs no hauríem de tenir insurs durant la jubilació amb aquestes dades que ara us donarem, aquests números.
0: A veure,
1: als 20 anys hauríem d'haver estalviat el 25% del salari brut anual. Per tant, als 20 anys hauríem d'haver estalviat gairebé 8.000 euros, més concretament 7.932 euros.
0: Jo, per respecte, no diria el que tenia jo als 20 anys, però
2: deutes tenia.
0: Per llàstima, bàsicament.
1: Als 30 hauríem d'haver estalviat com a mínim un any del salari brut, és a dir, 31.730 euros.
0: Jo diria que als 30 estava pitjor que als 20, també t'ho dic ara.
1: Mira, als 35, 2 anys del salari brut, que serien uns 63.500 euros.
2: Sí, clar, no hi passa a ningú, no?
1: Això no hi passa pràcticament a ningú.
0: Als 40... Ara mateix tothom riu,
1: És que, clar, ens estem desanimant. Als 40 hauríem d'haver estalviat 3 vegades el salari brut, que serien uns 95.200 euros. Als 50, 5 anys de salari, és a dir, 158.500 euros. Ja arribem aquí xifres molt altes, Als 60 anys, 7 vegades el salari brut, que serien uns 222.000 euros. I als 65 anys, 8 vegades el salari brut, que serien gairebé 254.000 euros.
0: I és jubilar-nos amb 254.000 euros.
2: Però també et diré, aquí no incorpores el teu patrimoni, perquè pot ser que en algun d'aquestes edats et compris alguna cosa i aleshores passis a tenir un bé immoble.
0: Bàsicament, béns immobles. Jo crec que és aquí la mare dels ous. Els béns immobles se t'enduen tot.
1: Sí, de fet, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, no tenim ni un quart del que ens recomanen tenir. Vull dir que així, mira, escolta, tots estem una mica igual.
2: Exacte, tot està igual. Mal de muchos, ja està bé. Els experts i cap.

0: Ai, avui un compte de roba.
1: Sí, roba i il·lustració, eh? Com un mix superinteressant que m'ha semblat. És una empresa de Mataró que es diu Moixa, de Mataró, sí, del Maresme, de Mataró. Moixa, i el que fan és, bàsicament, com us dic, barrejar el concepte de la moda, moda local feta aquí, amb la moda, amb la il·lustració. I aleshores agafen il·lustradors coneguts o desconeguts i plasmen, doncs, el seu art en els seus teixits. Per exemple, hi ha il·lustracions molt típiques de la Pilarín Vallès, que n'han fet bosses de tela, n'han fet samarretes, n'han fet jerseis, molt xulos, però també hi ha imatges més d'il·lustradors més desconeguts. Per exemple, m'encanten les il·lustracions de la Lara Sánchez, que els hi ha fet les il·lustracions de les santes, perquè, clar, ells són de Mataró, doncs els hi ha fet un textil amb les il·lustracions de les santes, cosa que m'encanta més. He descobert, o sigui, és una manera de descobrir aquests il·lustradors i il·lustradores, doncs, que potser no coneixíeu.
2: Ostres, m'acabes de fer molt feliç parlant del teixit i Mataró, perquè és veritat que tant Mataró com molta part del Maresme, sobretot del Maresme Nord, s'ha vist molt agreujat el tema de la manca de tèxtil,
1: clar,
2: de la indústria tèxtil.
1: Bueno, de l'abandó, no?, de la indústria
2: totalment,
1: que havia tingut.
2: Totalment, a la que van començar a entrar des de la Xina i des de molts altres llocs, totes les fàbriques d'aquest sector se'n van anar a Norris.
1: Exacte, doncs d'aquesta manera es recupera una mica aquesta idea, doncs, que el que havia, hi havia hagut en aquesta comarca, i a part, doncs, aquest toc d'autor, no? Trobo que el fet que sigui il·lustrat, i a més un il·lustrador, naturalment, de proximitat, li dona aquest toc com d'autenticitat i, a més, doncs, d'aquesta part que és com únic, no?, que fa aquestes peces de roba com molt més útils. Úniques. També hi ha una il·lustradora que m'he descobert que m'agrada molt, que es diu Cid Cantallops. És a dir, podeu anar descobrint diverses il·lustradores i il·lustradors a partir, doncs, de la roba que tenen a la seva empresa. Es diu La Moixa, és a dir, moixa.cat, i les trobareu, doncs, tant a Instagram com també a la seva pròpia pàgina web, i, a més, també, doncs, a botiga a Mataró, que també està bé, no?, poder trobar les coses en físic.
2: Totalment.
1: Molt xulo, m'ha encantat.
3: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

voy de serme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari, pa tu és el estarrat i prima més un santuari.

0: avui hem de parlar, Laura, del Jomo, un terme que hauríem d'anar celebrant, no només imposant.
1: Aviam, és que hi ha aquest assaig revolucionari. Tampoc és que digui res de nou, però està molt ben escrit, del Juan Evaristo Bosch Valls, que es diu Jomo, justament, J-O-M-O, per qui no sàpiga de què va el concepte, Joy of Missing Out, en anglès. Seria al contrari, l'antònim del FOMO, que és aquesta tendència 2010 era que tenim fins al dia d'avui, d'intentar fer-ho tot, abarcar-ho tot. Tenim
2: no
1: por de perdre'ns coses.
2: Ah,
1: el gran bufet lliure de les experiències vitals. I he de dir que aquest discurs me l'havia menjat absolutament amb patates i, de fet, encara el predico. Vull dir, encara em considero una tia molt vital en aquest sentit de que sento que la vida s'escapa pels forats i que s'ha d'aprofitar cada minut i que si tens l'oportunitat d'un cap de setmana fer 8 coses, doncs per què n'has de fer 4, no?
3: Està vinculat al carpe diem una mica, no?
1: Sí,
2: jo crec que va a caràcters, allò que deia la Laura també l'altre dia, de gent activa i gent més passiva. Hi ha gent que, o sigui, tu dius ens hem de treure una mica el FOMO, ja, però és que no és fàcil, o sigui, no. És una cosa que no es fas perquè vols, si tens FOMO no el tens perquè vols, el tens perquè
0: més,
2: no pots evitar.
0: En aquesta època de l'any, a cada festival que vas són 4 que no estàs anant a la vegada i
1: t'agafa un FOMO. Clar, no, i a més ho pots veure tot en directe pel telèfon, que aquest és un dels meus grans reptes de l'estiu. Llavors, no vaig explicar res de nou, simplement vaig intentar-vos transmetre alguns trucs que a mi personalment m'estan funcionant com a persona addicta al telèfon i que en part treballo amb el telèfon, per intentar aplicar-me el Jomo tan anhelat, perquè un dels grans problemes és les xarxes socials.

0: Doncs, aviam, ja et dic, és que no estic venint aquí a donar cap exclusiva. Que les xarxes socials ens generen més FOMO és una obvietat, vale? Llavors, el que no és tan fàcil és fer els famosos detox i abandonament absolut d'internet i de mirar-los, no? Sobretot si t'hi dediques, ja et dic, és que jo porto molt temps com intentant aplicar-me algun tipus de mètode d'aquests famosos de, doncs no, et posaràs un limitador al mòbil que t'avisi quan portes una hora enganxat, tal, no sé què. Me la suda. Jo a mi em surt ja la notificació i poso omet, omitir, i ja està, i segueixo, vale? Per tant, coses que a mi realment sí que m'han funcionat, i oients, si heu aconseguit desconnectar del telèfon, ni que sigui un cap de setmana, integralment, és a dir, 100% sense haver-lo obert o sense haver obert cap xarxa social més aviat, perquè ja entenc que el que és el trucar i el WhatsApp doncs és molt més difícil, perquè potser tens, jo què sé, uns pares dependents o fills o família, amics...
1: La logística muntada a partir d'això.
0: Exacte, però sobretot el que és innecessari, és a dir, TikTok, Instagram i Twitter, bàsicament, això com ho hem de treure de la nostra vida, no? Jo he de dir que el concepte bàsic de desinstal·lar d'Instagram del mòbil em funciona prou. O sigui, sempre hi ha un moment en què me'l torno a instal·lar, perquè no puc, o sigui, el meu dit va directament a l'App Store i diu, necessito que aquesta aplicació torni a existir a la meva pantalla, però puc aguantar, per exemple, un cap de setmana sense tenir-lo a la meva
1: pàgina d'inici. Ho fas, ho fas a vegades, treus i poses i tal.
0: Sí, sí, sí, no, bueno, és que t'has de fer els teus trucos mentals, perquè és evident que si tu te'l treus te'l pots tornar a posar. Però només el fet de no veure-ho i de no rebre cap notificació ni cap input d'aquesta xarxa social ja fa que hi hagi com alguna part del teu cervell que no la va buscar.
2: És molt sa, això.
0: Clar. Llavors, una altra cosa que és imprescindible és que tinguis a mà sempre l'alternativa. O el llibre, o la llibreta, o el ganxet, si fas ganxet, o el que sigui. Però o sigui, no deixar-te l'espai per dir, ai, ara entraria i estaria una estona mirant això perquè estic al tren, al metro, jo què sé. En un moment d'aquests de sala d'espera, has de tenir l'alternativa, si no és que és immediat que vas allà.
2: És com xutxes, vull dir, és tan fàcil, no?
1: Sí, però no us passa a vegades que a mi em fa mandra obrir el mòbil perquè justament pel WhatsApp penses que tindràs tantes coses per respondre, tant de feina, que penses, mira, no l'obro, ja l'obriré després. Clar.
0: Però això està perfecte, Laia.
1: Sí, sí, bueno,
0: o sigui, aquí la mandra t'ajuda.
1: Sí, sí, clar, clar, és un aliat. El que passa que vol dir que ens estem carregant de feines que només ens arriben via això, que és un rotllo, també.
0: Totalment. Després, el que és a les xarxes socials, sí, pel que sigui, per la teva feina, perquè ets periodista, comunicador, artista, el que és, qualsevol feina d'aquestes creatives que necessites estar una mica connectat amb les tendències i amb què està passant al món creatiu, destinar una hora concreta al dia per fer-ho.
1: Clar, sí, i això limitada, també ho no? De tal a tal, limitada. I quan arriba la tal, plegues.
0: Exacte. Si tu, per exemple, et desinstal·les l'aplicació, te la tornes a instal·lar o te la mires des de l'ordinador a les 7 de la tarda, i a 7:45 ja fora de tot arreu, ja està. I és que a més és fortíssim, perquè una cosa que a mi em passa és que no hi ha tanta novetat realment. O sigui, si tu entres un cop cada un quart d'hora, com jo puc fer un dia normal, no passen tantes coses allà dins. Vull dir, no hi ha cap tipus d'input.
1: Jo he notat que com, en el cas d'Instagram, per exemple, com més estona deixes passar entre que ho has mirat i ho tornes a mirar, més interessant és el que trobes.
0: Que, clar, perquè és nou. Clar. És que no dona temps a penjar
1: però
0: tantes
1: que ja,
0: coses.
1: Jo crec que el mateix algú fa una selecció. És a dir, quan tu ja ho has vist, el que t'interessa et comença a donar coses que no t'interessen tant. En canvi, si tu fa dos dies que no hi entres, jo quan hi entro tinc molt de més contingut que m'interessa.
0: Llavors, amb un rem, mitja horeta màxim, ja te l'has vist tot i, adéu, xapes la paradeta.
1: I dos dies o cal que hi tornis.
0: Altres coses més radicals. Començar a mutejar, o sigui, a silenciar, o a deixar de seguir, si realment no et coneixes de res, persones que realment et foten de mala hòstia.
1: Home, clar, és que això és un bàsic.
0: Ja, però a mi em passa
2: és
0: molt.
2: És un bàsic, però no ho fas.
0: Jo no ho faig, no. Sí. I pel hate-watching, fins i tot, he de dir.
1: Ja, per poder rajar, no?
0: Hi ha com una cosa de morbo de dir, em fot molt nerviosa, però necessito seguir-ho veient. Penso, per què ho necessito seguir veient? Si no m'està portant res, només m'està portant coses negatives. Que és que jo veig això i o tinc una sensació més gran de que la meva vida és una merda, perquè la seva és, em sembla que és millor, o al revés, no? Em penso, però què faig perdent el temps aquí dintre si aquesta gent no aporta res i tot és brossa i no sé per què estic aquí enganxada. Doncs fora,
2: sí.
0: Un follow. Una altra cosa que pots fer activament, si també et dediques una mica a la comunicació, ja sigui com des del teu perfil personal com faig jo, com també gent que porta els perfils de marques i de festivals i de històries que estan a internet, no col·laborar en aquest circ, o sigui, no participar d'aquest circ. Jo ja he arribat a un punt que crec que la majoria de coses que no tenen a veure amb feina les poso només a close friends perquè em fa il·lusió que les vegin els meus 4 amics o ja les passo directament pels grups de WhatsApp quan hi entro. O sigui,
1: sí, eh? O sigui, ja no... Ja això s'està deixant, això. Si ho fas tu vol dir que hi ha la descendència. Vull dir, la gent deixa de publicar allò, exposar al món el que acabo de fer,
0: amb
1: no?
0: Amb en Roger ho dèiem ara, que s'està passant una mica el tema d'ensenyar a tothom que m'han anat 4 dies a Menorca, o sigui...

0: Saps? Llavors hi penso, no, espera, sí.
1: Ah, no, que vaig fer troll.
0: Sí, vaig posar allò del naïlla del Pacífic, sí.
1: I després una mica el que deia la Laia ara, que és que s'ha de començar a fer més ghosting. O sigui, jo estic
0: què?
1: Fent molt ghosting.
0: Ah, però no emocional, eh?
1: No, no, per xat, diguem-ne.
0: De no respondre, val, sí.
1: Exacte, no, bueno, no sé si emocional o no, però si sí, arriba un punt que la sincronia aquesta que tenim tots instal·lada al cervell ens matarà.
2: No,
1: estàs
2: no.
1: Flipant que jo t'he de contestar en un marge de 3 hores en un missatge de WhatsApp. O sigui, ja ni parlo dels grups. Els grups per mi són sucre. En plan, és que els grups, si vols, no pots contestar-los mai més.
3: No, és la sensació d'haver estat... Que tothom estigui connectat tot el dia.
2: Mira, jo em posava de límit a la nit, és a dir, abans d'anar a dormir, d'haver fet net dels xats del WhatsApp, i ara ja ni això. Penso, demà ja t'hi posaràs, tampoc és tan important.
1: I si algú té una urgència, et truca o té altres maneres de trobar-te, o es posa en contacte amb gent del teu entorn.
2: I saps que no són urgències, una cosa és ta mare, i l'altra és penya, que li havia fet una consulta de fa una setmana, et contesta al cap de 4 dies, va zero, ja el miraré.
1: S'ha de fer més ghosting, nois.
2: Sí.
1: I ja està. Jo, per mi, el que deia ara, abans comentant l'assaig aquest del Juan Evaristo, per mi, estiu del silenci. No hi ha tantes coses a dir. Ni a xarxes socials, ni a WhatsApp, ni a la vida real en general. Calleu un rato la puta boca. Estem a la platja tranquil·lets llegint. No fa falta que tothom tregui conversa cada 5 minuts. No, si no és incòmode, de veritat, practiqueu el silenci.
4: Els experts. ICAT.

0: cançó del Toques Grasses, segurament la recordeu, Cara de Cul, del seu disc de 2016. Déu-n'hi-do, hi ha 10 anys de...
1: 10 anys, noi.
0: Del Cara de Cul. Doncs bé, 10 anys després s'acaba de publicar, Sergi, una versió d'aquest tema.
1: Al darrere hi ha dues veus femenines, la de la valenciana Naina i la gironina Jules, que han pres la melodia que fins ara teníem lligada a la veu del Josep Montero, aquesta que sentim, i l'han reconvertit a un tema força estiuenc, amb un ritme que, tal com assegura la mateixa Naina a xarxes, lo podeu llegir, convida-hi molt a ballar. Atenció, Laia, nova candidata a cançó de l'estiu, ho serà o no ho serà?
2: No ho sé, a veure.
1: Mira, jutgeu vosaltres mateixos.

0: carta en QR, o preferiries les cartes llefiscoses, perquè a vegades tenen cartes llefiscosetes.
1: No, amb la llefiscositat i la brutó no tinc cap problema. No. En tema lingüístic la demano en català i la majoria de llocs la tenen, el que passa que no la treuen, però bueno. Però no, el tema del QR tenia sentit a la pandèmia, sí, i ara sí, és més còmode amb paper. Clar, també, l'argument aquell de no gastar paper no val aquí, no, perquè és un paper compartit. Sinó...
0: És el que jo dic, és a dir, l'excusa del no gastar paper, en canvi, per exemple, el tiquet, t'estimes més que el donin en paper o t'estimes que te l'envin?
1: No, paper no. Paper no.
0: En paper no, i vols que te l'envin.
1: No faig res.
0: Mira, és que volia... L'altre dia llegia unes queixes d'uns ciutadans que lamentaven que a la piscina del seu poble, per exemple, només es podia pagar amb targeta. I clar, tu dius, al principi no és cap problema perquè ningú porta efectiu, no? Però què passa? Que hi ha, per exemple, preadolescents, adolescents que no tenen targeta, van amb efectiu i tenen dret a anar amb colla a la piscina. Clar, discriminació per edat,
1: no? Jo dissabte vaig anar al Festival Pingüí, autogestionat, a Terres de l'Ebre, a Flix, i només es podia pagar amb cash.
0: Això és legal. Només amb cash és legal.
1: No em queixo, perquè hi ha el cas al contrari, també.
0: Clar, sí. Però mira, en aquest cas, per exemple...
1: Què té a veure el QR en tot això?
0: Ara veuràs, espera, perquè estem parlant de les barreres d'edat. És a dir, en aquest cas, els joves serien els que no podrien entrar a la piscina perquè no tenen targeta, però normalment les barreres d'edat són les persones grans que no són especialment destres amb la tecnologia i es troben amb això del QR, justament, que et preguntava. És a dir, en un restaurant els obliguen a treure el mòbil per consultar la carta, per consultar el menú. I resulta que les dades ens diuen que a partir dels 75 anys l'ús d'internet cau dràsticament amb l'edat. De fet, el 49% de les persones de més de 75 anys i menys de 84 fan servir internet un cop a la setmana, aproximadament. Però si estem parlant de més majors de 85 anys, només un 17% els saben fer servir. Per tant, estem parlant que hi ha una barrera d'edat important amb gent gran que no tenen per què ser destres en l'ús del mòbil. L'altre dia mateix jo vaig anar a comprar roba i em van demanar el número del mòbil a l'hora de pagar. Jo em vaig estranyar molt, però és veritat que molt bé que no volien gastar paper pel tiquet, això que dèiem. Però què em faran del meu número de mòbil? Perquè si és una botiga petita, molt bé, però si és una gran cadena de roba, jo per què he de donar el meu mòbil?
1: El que m'han demanat és el mail, eh? Però
0: doncs a mi m'han demanat el mòbil, t'ho juro, la setmana passada.
1: I és sospitós que et trucaran.
0: Clar, i jo vaig dir, ostres, jo no he signat cap document de protecció de dades, què faran d'aquest número de mòbil? Després ens hem d'apuntar a la llista Robinson, però clar, si hem donat el mòbil a les diferents botigues, això que de moment sembla anecdòtic podria convertir-se en la norma, perquè casualment la patronal de supermercats ha plantejat al govern espanyol una modificació de la normativa perquè el tiquet de compra sigui per defecte digital. Per tant, quan els clients facin una compra, no rebin el comprovant físic, tret que ho demanin específicament. Són els supermercats, bàsicament, que ho demanen, són els que porten Lidl, Mercadona, Aldi, Consum, etc., que han fet aquesta petició formal al govern per modificar la normativa i eliminar l'obligatorietat d'imprimir els tiquets físics. Especialment el tema dels QRs a bars i restaurants va arrencar amb la pandèmia, abans ho dèiem, però en molts casos ha quedat instaurat. Però i si no tenim mòbil? O i si no el volem treure? Perquè a vegades dius, mira, doncs jo quan sóc al restaurant no vull treure el mòbil perquè vull parlar amb els meus interlocutors. Com a mínim hauríem de poder escollir. Si l'establiment veu que la gent demana molt el QR, doncs que ja tinguin menys cartes en paper, si volen. La meva proposta és que siguin les cartes en paper en català i ja pels guiris, si volen, doncs el QR, que sigui com la nostra facilitat, no? El nostre privilegi de tenir la carta en paper en català sempre. Amb el tiquet és diferent, perquè és veritat que podria ser, per exemple, un servei pels clients. Si tu ets, doncs, allò que tens el carnet del súper, el que sigui, t'ho envien, perquè ja tenen les teves dades. Però això que t'hagin de demanar les dades pel tiquet expressament i et demanin el número de telèfon, ho vaig trobar superagressiu l'altre dia. I, de fet, jo crec que no arriba a ser ni legal. De fet, la patronal diu que actualment a l'Estat s'emeten uns 5.000 milions de tiquets a l'any, que això consumiria a prop de 4.500 tones de paper i generaria fins a 10 milions d'euros en costos d'impressió. Està molt bé, no imprimim tiquets, però potser tampoc ens passem i anem demanant les dades personals a la clientela que va tenir un dia comprar-nos un jersei, perquè clar, què em faràs d'aquest número de mòbil?

0: evidenciant que, Laura, fa molta calor.
1: Sí, o sigui que tampoc vinc amb cap novetat, avui, ni a primera hora ni a segona.
0: De fet, tota la gent que es queixa que tots els mitjans estan plens al Mundial, coincideixo, són molt pesats, però quan s'acabi la tonteria aquesta, començaran les notícies de gent reporters anant pel carrer dient, sí, vostè què fa? I pujo de caigua.
2: Però si se'n parla poc, que no estem podent dormir. O sigui, jo pensava, la gent començarà a estar de mala hòstia de seguida perquè la gent no està dormint. I si no estàs dormint, no pots estar de bon humor.
1: Totalment. I jo crec que estem començant a anar amb un retard bastant descomunal pel que ve sent el canvi climàtic, o sigui, que no és cap novetat, o sigui, és el que diu en Roger, hem de fer cada any reportatges de com la gent s'està morint de calor pel carrer, de com ha d'haver-hi més piscines municipals, de com s'han de climatitzar millors llocs.
2: Perquè no estem responent, no saps?
1: No, exacte, vull dir, és que anem amb un atraso que no es pot aguantar.
2: Clar.
1: Llavors, és dia de... Bueno, dia no, setmanes i mesos de dir aquella famosa frase, que em fa molta gràcia, de Nacional Cunyadisme, que és... S'està millor el carrer que dins de casa.
0: I tant. S'està millor el carrer que dins de casa. S'està millor el carrer que dins de casa. Laia, cantant?
2: Ah, real i clara.
1: Gran tema, eh? Jo t'ho juro que em vaig pixar quan vaig treure això.
3: Si tu vols ser una iaia que treu la cadira a la porta de
1: no,
3: casa...
1: No, voler no vull. M'encantaria tenir aire condicionat a casa meva.
3: Jo sí que vull. És tan bonic veure tota
2: bonic,
3: la gent reunida allà a la porta del carrer.
2: És desesperant quan ni això no funciona. Sí. Perquè hi ha moments que treus la cadira i dius que s'està igual de malament d'arreu.
3: Totalment.
1: Sí, però bueno, dins de les possibilitats que tens, a vegades clarament és millor treure la cadira al carrer que tancar-te a casa. Llavors, què passa? Que vivim en edificis. Llavors, jo voto treure la cadira al replà. No us passa que quan entreu a casa vostres, que viviu en blocs de pisos, el replà s'està de puta mare?
2: Això passa sempre.
3: Sí.
1: És molt heavy, eh?
3: Sí,
1: a casa meva tota la vida de Blanes passava moltíssim, que el replà era un congelador, que jo pensava, per què no podem dormir aquí?
2: Sí. Els replans aquests i les escales interiors, de fet, són un gran lloc, eh?
1: Uah, increïble.
2: L'altre dia anava per l'Eixample i feia tanta calor que vaig entrar a una escala d'aquestes xungues de l'Eixample fosques com una mala cosa i estava de bé. Vaig voler
1: no, allà, aquí a Barcelona
2: a
1: també.
3: La gent, dient que és aquesta senyora, vaig a trucar la policia.
1: No, però és que hem de normalitzar. Treure la cadira al replà. Normalitzem-ho, perquè és que és l'únic lloc fresc que hi ha en tota la illa de casa.
3: Quan et van preguntar d'on ets, vas dir, soy espanyol.
2: No em va preguntar res, perquè la gent entenia perfectament que la gent estava morint pel carrer.
1: És que jo dormiria al replà, t'ho prometo.
0: Si voleu una referència cinematogràfica distòpica, però molt crítica, amb la crisi immobiliària, heu de veure que molts l'heu vist a la pel·li Soylent Green, de ciència-ficció, en un futur ja no massa allunyà, la gent ja vivim a les escales. O sigui, ja vivim a les escales.
2: És que és un molt bon lloc.
1: Però perquè hi ha el dret a l'habitatge també, ja se l'han rebentat per tot arreu.
0: És el sentit, sí, de la pel·li.
1: Llavors, altres coses que em semblen un atraso i malament dins del nivell de canvi climàtic que tenim i de calor... Fora de lloc que et demanin que vagis amb pantaló llarg a llocs on no hi ha aire condicionat.
2: Home, evidentment.
1: Bueno, i doncs tota aquesta gent que s'està casant últimament, però de què collons aneu? O sigui, m'esteu vacil·lant que he de venir al vostre casament amb un vestit llarg, amb un pantaló llarg, als homes, amb traje. És que jo no sé com podeu fer-ho.
2: No.
1: O sigui, em sembla una falta de respecte.
2: Això durarà el que comenci a morir-se la gent, perquè la gent començarà a morir de calor.
1: A morir al mig del casament.
2: Clar, home.
1: O sigui, o casament, diguem-ne, hippie, en què tothom pugui anar mig despullat, o caseu-vos el puto desembre. A mi què m'estàs explicant ara, de fer un casament i tothom allà vestit? Per l'amor de Déu, és que tindrem uns disgustos que no...
2: Sí. Igual prendrem mal.
1: Les feines, que no tenen aire condicionat perquè potser són, amb edificis vells o que no estan climatitzats o mig a l'aire lliure, que també, com per codi de vestimenta, has d'anar amb pantaló llarg, perquè, clar, ets advocat, jutge, tal, no sé què. Hòstia!
2: A veure, s'ha de dir que hi ha oficis a l'exterior que es posen roba, encara que sigui molt fina, però llarga, per protegir-se del sol, que també pot passar això, eh? Que et poses una mena de roba protectora, perquè també moltes hores del sol...
1: Tots aquests cambrers d'esdeveniments que van també pràcticament amb jaquetes...
2: Clar, no, això fatal.
1: Uah! Em sembla aquella camisa
3: acaba esdevenint paper de calcada, tota la suor que porta.
2: Però que a més a més has d'acabar posant un aire condicionat tota castanya i t'acabes refredant, perquè l'aire tan fort tampoc està...
1: No, i si aire condicionat, mira, a mi si em demanen que vagi a Mauric, hi vaig, mentre em paguin. Però t'estic parlant de gent que treballa al carrer, en terrasses de bars.
3: La casa Matlle que tenim aquí davant de la ràdio, allà hi ha un aire condicionat tan fort que una treballadora diu ja, bueno, vaig amb antibiòtic, perquè estic ja, diu, poseu queixes i reclamacions, sisplau, perquè és que no es pot portar.
1: Denuncieu.
3: Així van, no, molt bèstia, però és que és una...
2: Mare de Déu.
3: Que millor temperatura brutal.
1: Sí, a part de que potser no hi ha cap necessitat de tenir l'aire tan fort. Clar, un tema no. També de sostenibilitat,
2: sí,
1: no? Bueno, l'amic amb aire condicionat és el nou amic en piscina, perquè d'amics en piscina ja no en té ningú.
2: Ja.
1: Molt poquet. Llavors jo ara sí que em penso passar tot l'estiu a casa dels tres amics que tinc a Barcelona que tenen l'aire condicionat a casa, que els hi ha posat el propietari, propietaris que s'haurien de, no sé, beatificar o alguna cosa. I llavors negaré haver-ho dit, perquè sempre és una cosa que porta discussions, però penso que en aquest estat en què estem, quan algú demana que s'apugi l'aire condicionat, s'ha de fer. O sigui, encara que tu tinguis una mica de fred, com aquesta noia d'aquí de la botiga del costat, abriga't per compassió amb el teu company, perquè la sensació de calor és la pitjor que et pots tirar la cara. O sigui, si algú realment té calor i necessita que pugi amb l'aire condicionat, jo m'abrigo només perquè aquesta persona pugui estar còmoda. Per
2: sí,
1: últim...
2: Perquè tu pots posar roba i ell no es pot trobar.
1: Exacte. I com excusa per posar aquesta cançó l'última setmana de programa...

0: què ve, això?
1: A què ve? Doncs que compadiu-vos de la gent que no tenim aire condicionat a casa i, per tant, ho tenim tot obert, tota la nit, tota l'estona. Calleu la puta boca, no crideu pel carrer, tio, que tinc tot obert. Què fas cridant pel carrer un dimarts a la una de la matinada?
2: Sí, jo sento molt els veïns tossir. Sento els veïns tossir, però estic preocupada, perquè és que, clar, tenim tots tot obert i sento els veïns que tossen, que tota la nit tossin.
3: Aquesta gent viu...
1: La veritat no puc,
3: gent que viu de rendes, que un diumenge ahir mateix durant la nit poden cridar i celebrar pel carrer.
1: Jo flipo, però és que ja et dic, normalment ja em sembla una falta de respecte, però ara, que tu mires amunt i veus tot de finestres obertes de gent intentant dormir amb 35 graus de sensació tèrmica... De veritat, és que no puc, és que no ho supero. Començaré a tirar ous, eh? Ja me'ls estic començant a guardar.
4: Compra ous perquè els hauràs de llançar.
3: Aquests no cal que siguin ecològics.
1: No, aquests, a més a més, expressament són els que ja estan a l'última, a les últimes.
4: Era el que anava a dir. Com més passats, millor, aquests.
1: Ja està, aquesta és la meva declaració d'avui.
4: Anava a dir escalf, però no.
1: No, escalf no, sisplau.
2: No, escalf no, és l'últim que necessitem.
3: Si voleu, la setmana que ve, atenció, novetat, en trec de la màniga, pregunta al dia... Què feu per la calor, vale?
4: Vinga.
3: Podeu dir, beca, aigua, em poso una gorra...
1: Piscina municipal, la tranquil·litat és el que més se busca.
3: Entro a la biblioteca municipal tot mullat de la piscina i llavors hi mullo els llibres...
1: Ah, el dels llençols al congelador també va tenir el seu moment.
3: Això succeeix?
1: Jo vaig veure molta gent tornant-se boja amb un truquet d'aquests de virals d'internet, que era posar els llençols al congelador.
2: Però això es mulla, no? No es mulla, no queden molls?
1: No, però que s'escalfa molt ràpid, vull dir, ja pots posar al congelador el que tu vulguis, al cap de mitja hora ja està calent.
4: Ho haig de provar, això. Es posa el gat al congelador?
1: El gat, pobre.
4: Bueno, és que se'n posa els peus i fa escalfor.
3: Jo aquesta nit passada, sabeu aquella creepypasta, aquella llegenda urbana de posar cologar mullat a una llauna i la posa al congelador? Sí. M'ho faig a mi, em poso cologar mullat.
4: Està bé,
3: i em poso al llit, també.
4: Bueno, està bé, es calenta ràpid, però s'està fresquet.

0: experts. ICAT.
1: Parlem de llibres. Sabries endevinar a quina pel·lícula correspon aquesta banda sonora?
2: A Carrie.
1: Parlem de llibres amb la banda sonora de la pel·li Carrie, la clàssica, la d'en Brian De Palma, en aquest moment que sonava aquest tema introductori, quan tot era encara dolcet, abans que la història es tornés un pèl més sinistra per, al final, desllorigar-se tot plegat amb certa intensitat. I sí, parlem del llibre, de la novel·la Carrie, la novel·la de Stephen King, la primera novel·la de Stephen King, publicada al 1974, quan el seu autor era un total desconegut. Feia servir pseudònim i vivia en una caravana, com a Bon Yankee. Ara, gràcies a l'editorial Males Herbes, arriba una nova traducció a la nostra llengua d'aquest clàssic, Carrie, i l'encarregada de traduir-la és la Míriam Cano, que a més té una història personal amb la Carrie. Va ser el seu primer llibre no infantil.
3: I vaig llegir Carrie per primera vegada de molt petita, 10 o 11 anys, potser. I recordo això, que Stephen King, quan jo anava sempre a la biblioteca i així m'havia llegit tots els llibres, la bibliotecària em va acompanyar a la sala d'adults amb aquella mena d'il·lusió de bibliotecària. Es pensava que agafaria, no sé, un clàssic. I vaig anar a buscar el que jo en aquell moment necessitava, llibres gruixuts i amb arguments trepidants. I vaig agafar Cementiri d'animals. Em vaig enamorar de l'Stephen King i vaig començar a llegir tots els llibres que hi havia a la biblioteca. Carrie, justament, tinc una anècdota boníssima, que és que mentre l'estava llegint em va començar a sortir una mena d'erupció que me la veia en directe, com m'anaven sortint les butllofes pels braços i tot plegat. I em vaig pensar, no? Dic, ostres, deu ser alguna cosa del llibre. I no, resulta que era per uns espaguetis del Roquefort que m'havia menjat, i no sóc al·lèrgic al Roquefort, sortosament, però sí que tinc aquest record molt associat a Carrie.
1: Carrie és la història de l'adolescent Carrie White, estudiant d'últim curs de l'Insti, i Laia, ja saps què passa als Estats Units, a l'últim curs d'Insti, què s'ha de fer?
2: Follar.
1: No,
2: Laia, perdó.
1: Oh, Laia.
2: Ho diuen les sèries d'institut.
1: No pensava que eres així.
2: Ho diuen les sèries d'institut.
1: Em referia a buscar parella pel ball.
2: Ah, d'acord, perdó.
1: En el ball.
2: És que tenen tots un trauma, no sé què els hi passa als americans. Sí.
1: Bueno, on es fa?
2: Sí, no?
1: On
2: es... Anna, l'Anna s'està tronxant. És veritat o no, Anna?
4: Que tu m'has fet tanta gràcia. Ai, no m'esperava gens això.
1: Jo,
2: és que és el que surt a la sèrie.
1: Bueno, ja, sí. Ja sé que, Laia, que ets molt fan d'American Pie, però vaja, jo trobo que la realitat tampoc follaven tants, eh? Vull dir,
2: no, jo
1: zero...
2: dic el que diuen, sí. Jo què sé.
1: Ah, on es fa el ball de fi de curs?
2: Al pavelló, fan l'esport.
1: Per què es fa el pavelló?
2: Perquè és gran i caben tots.
1: Ah, jo sempre pensava que tenien com poca plogués aquell dia. Bueno, doncs el tema és que en aquesta pel·li doncs hi ha el ball de final de curs, el tema de buscar parella, la votació del rei i la reina dels balls, que suposo que és molt pedagògic, no? Això de votar el més guapo i la més guapa.
2: Molt.
1: I la Carrie es veu envoltada. Clar, és una història de bullying, aquest llibre, i és un dels temes principals. A més, la Carrie viu sola amb la seva mare, una mare totalment trastornada. Creu en Déu i Jesucrist i el dimoni, i això fa que la protagonista visqui una dualitat, una disassociació de la vida en aquesta casa tan oclusiva amb aquesta mare. Tant és així que, només per posar-vos l'escena inicial, que molts la recordeu, la que dispara la trama, és que no haver rebut cap consell de sexualitat de la mare, la protagonista un dia li ve la regla per primer cop i, terror màxim, no en tenia ni idea que començaria a sagnar del seu propi cos. I això és una marca personal de Stephen King, el terror del lloc quotidià. I no només el terror, sinó que les altres noies de l'Insti se li enriuen perquè li passa el vestuari, no?, enmig de tothom. Una escena traumàtica, terreny hostil al vestuari per una noia que pateix bullying. Per tant, jo trobo que pot ser una bona lectura per prepúbers, com en aquell moment que la Míriam Cano va llegir Carrie per primer cop i que en rebre l'encàrrec de traduir-la al català va reaccionar així.
3: Em vaig posar a plorar directament perquè era com tancar alguna mena de cercle, no? El meu primer escriptor per adults i una de les meves obres preferides. Després, mentre l'estava traduint, em vaig adonar de la profunditat que tenia aquella novel·la. És una novel·la, la primera novel·la de Stephen King, publicada el 1979, i és un llibre que parla del bullying, però també de la sororitat, no?, de l'amistat entre noies, de protegir l'altre. A banda que és un llibre que, a nivell, per exemple, d'estructura, és superinteressant. Està muntat amb diferents registres, hi ha teletips d'agència, hi ha entrevistes de revistes, diferents focalitzacions en els personatges, i quan el vaig acabar, em vaig tornar a emocionar, el vaig acabar de traduir, perquè em vaig adonar, no?, de la potència que tenia allò i de les ganes que tenia que arribés a les mans de la gent jove una altra vegada en català.
1: Teniu una llibreries locals a comprar Carrie, de Stephen King, que publica en català Males Herbes, un clàssic.
3: A mi em sembla que hi ha aquesta idea que Stephen King és un autor de bestsellers. Clar, que vengui molt no vol dir que faci bestsellers a l'ús. En Stephen King sempre hi ha un tema i fa el que fan els bons escriptors de terror, que és agafar una por molt humana i molt quotidiana, la por de quedar-te sol, de perdre algú que t'estimes, la por de no arribar a complir els teus desitjos, i la transforma en terror, en gènere. Per tant, tu pots entendre molt bé què hi ha al fons d'aquella por. A mi fer això, buscar un tema i trobar la millor manera per expressar-lo, no em sembla d'escriptor menor, i per tant jo animo a tothom que no hagi tingut ganes o que no li hagi vingut de gust o que hagi menyspreat fins i tot a Stephen King com a escriptor, que l'agafi també des d'aquesta premissa, amb l'afegit que les premisses que ell posa com a escriptor són super atractives, i a banda de comprendre alguna cosa sobre alguna d'aquestes pors, us ho passareu la mar de bé, perquè en sap molt.

0: hem d'incloure molts concerts, Anna, en els propers dies, com per exemple al Festival Barts de Barcelona.
1: Sí, perquè torna al Barcelona Arts on Stage en format festival. Tots els concerts es faran al Poble Espanyol aquest dimarts. Toca festa rumbera, per una banda, i actuaran els Gypsy Kings, i de l'altra Los Manolos, una nit que promet i que segur que passarà volant. Per aquest concert sí que queden entrades encara, en canvi pel de dijous del Joan Dausà doncs no en queda ni una. Divendres serà el torn del rock and roll del Zimeclan. Celebra 3 dècades de música, carretera i rock and roll, i aquest divendres actuaran al Poble Espanyol per repassar els èxits més sonats de la banda. El concert començarà a 9:45 de la nit, igual que el de la sevillana Marta Santos l'endemà dissabte. I ara no canviem de ciutat, però sí que de festival, perquè aquesta setmana continua en marxa les Nits de Barcelona. Nits de Barcelona hi actuarà Mica, que el sentim de fons en aquesta cançó. L'artista libanès actuarà dijous als jardins del Palau de Pedralbes a les 10 de la nit. Abans, però, dimecres serà el torn de Taburete, que té les entrades exaurides. I dissabte, al McLari, i diumenge i dilluns de la setmana que ve, doncs farà doblet a Kuna Group Music, que ja fa temps que van penjar el cartell de Tot Venut. Marxem ara fins a Castelló d'Empúries.
2: Si m'estimo en bogeria, si ho faria tot.
1: Aquesta setmana arrenca la 6a edició del Festival Estiu de Castelló d'Empúries, que s'allarga fins diumenge. La programació d'enguany compta amb 12 concerts que es fan en 6 espais emblemàtics d'aquest municipi i també d'Empúria Brava. Dimecres serà el torn de la banda Clima, divendres el del cantautor empordanès Ernest Prana i d'un dels grups centrats de la programació, que és Ginestà, que presentaran el seu nou treball. Dissabte actuarà una de les veus més reconegudes del pop català. Masdoni també passarà per l'estiu el mateix dia que l'Alba Armengou. L'últim dia del festival, diumenge, els encarregats de tancar la 6a edició de l'estiu seran, per una banda, Tomeu Penya, referent de la cançó d'autor, i de l'altra, el duet Alosa, una de les revelacions del panorama musical català. Seguim fent una mirada a l'agenda de l'ECOC.
2: No
1: Aquesta setmana el cantant de la Bisbal farà triplet. La primera parada la farà en un lloc que coneix prou bé, perquè actuarà a casa, al Festival Internacional Terracota Museu. Això serà dimecres. I la segona actuació serà a l'Alt Empordà, a Garriguella. L'ECOC actuarà al Festival Terrer. I la gran cita de la setmana serà dissabte al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Anem ara fins a les Garrigues.
2: Que tu i jo fem, sento que és un delicte. Toca'm de nou i ja estic de viatge. Gira't, bebé, que vull veure en passatge.
1: Aquest cap de setmana a Juneda s'hi celebra els Rentadors, el festival que transforma els antics rentadors del municipi en un espai únic de música en directe. Cada dia es podrà gaudir de més de 3 hores de música en directe. Olga Zuet serà l'encarregada d'obrir el festival dijous a les 8 del vespre. Després serà el torn del trio de Ponent, Silvestres, i per l'últim, doncs, l'artista que sentim de fons, Kelly Azaia, que presentarà el seu nou projecte, Odaro. Ell actuarà cap a 10:15 de la nit.
0: Deixa'm endevinar. Aquests no poden ser altres que Grego Tecno.
1: Exacte, Grego Tecno, que actuaran divendres, on també hi tocarà el duet Alosa, i Júlia Cruz. I dissabte serà el dia de Pastora, Gerard Taledo i Bru.
3: Quines coses de mi t'han portat fins aquí.
1: I ara sentim la veu de la Clara Vinyals amb el seu projecte Renaldo i Clara, perquè aquest dijous la lleidatana passarà per la Roca Humbert de Granollers, que un any més obre les portes al juliol per oferir vespres de música, circ i cultura. Renaldo i Clara actuarà dins del programa Obert per Vacances a les 8 del vespre, i encara queden entrades.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibiri. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. I en cultura, en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen gairebé 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per veure com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts. Destacant que fa tot just una estona tenim un accident a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i congestiona tota aquesta via amb retencions ja des de Sant Andreu de la Barca i també lentitud fins a Cornellà. Per altra banda, tenim retencions també a la B23, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a la capital catalana. Per altra banda, també tenim retencions habituals en tot el nord de la Trinitat, al vessant Besòs, que de retruc doncs afecta amb cues intenses també la ronda de dalt en sentit sud fins a Montbau. A la ronda litoral en sentit Llobregat també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Per últim, al Vallès recordem que també tenim congestió intensa a hores d'ara, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa també, a Mollet en sentit nord. A la C58 també hi ha retencions i lentitud en direcció a Barcelona des de Sant Quirze cap a la capital catalana, concretament cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil i, de fet, ja comença la jornada molt xafogosa a gran part de la costa del prelitoral. En molts casos no hem baixat dels 25 graus de mínima. Al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols. Un palet de tramuntana també al nord de la Costa Brava. Pel que fa a aquesta tarda, algun ruixadet arribarà a caure entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, també la comarca de la Garrotxa, el Ripollès, o cap a les muntanyes del Solsonès. Però no parlarem de tempestes tan intenses com les d'ahir, quan més cap al sud, més clarianes, i una temperatura que avui puja respecte ahir a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. N'estem patents a la xarxa?
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
3: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
4: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
3: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
5: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
3: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
1: I seguim fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, es reunirà aquest dimarts a la tarda amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per analitzar la proposta de nou model de finançament autonòmic, entre altres qüestions. La reunió arriba després que, a principis de juny, el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat, però, a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I avui també és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. 7 i 10, la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni tampoc com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra treballen per identificar el cadàver trobat la nit de Sant Joan a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. El cos va ser localitzat en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi. Un cop s'identifiqui la persona, es passarà a investigar si les causes de la mort van ser naturals o criminals i les circumstàncies que envolten el cas. I encara de l'àmbit policial, també us expliquem que Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
6: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
7: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
6: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
1: L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021, més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro, diputats d'Esquerra Republicana al Parlament i al Congrés, respectivament, han presentat la seva nova associació Esquerra Democràtica, amb la que defensen repensar el sobiranisme i buscar majories socials àmplies en el seu recull de bases ideològiques. Vinculada a Esquerra mitjançant un acord de col·laboració, la plataforma pretén articular un espai pragmàtic i de centre-esquerra dins l'òrbita republicana. Les bases ideològiques posen l'accent en la necessitat d'una nova etapa de reconstrucció nacional, institucional i cívica. També reivindiquen un liberalisme social, europeu, modern i compromès amb la igualtat real. Ho expliquen Campuzano i Álvaro, els impulsors d'aquest nou corrent republicà.
8: Pretenem adreçar-nos a totes aquelles persones d'aquest país preocupades pel moment que vivim i convençudes que el país necessita una agenda que combini el progrés nacional i el progrés social. I que el país necessita que en l'espai sociològic que va del centre cap a l'esquerra, la força política que representi majoritàriament aquest espai, sigui una força política no sucursalista, no depenent de Madrid.
9: El primer és recuperar la confiança en la política. Entenem que molta gent s'ha allunyat del fet institucional, dels partits, dels governs, perquè fem coses malament, i avui intentarem abordar aquest elefant a l'habitació.
1: Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema "Guanyem la llibertat", l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
10: El gran risc del nostre temps i alhora el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
1: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics com medicaments. 5 dies després del sisme, la xifra oficial de morts puja, com dèiem, a 1.450 persones i Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. El ministre d'Exteriors espanyol ha actualitzat la xifra de ciutadans espanyols afectats pels terratrèmols. Són 17 persones mortes i 150 desaparegudes. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany fa 15 dies ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. Ens n'informa la Carina Bellvé.
11: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
11: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i del Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. L'Equitat, l'entitat equitat.org, denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
13: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
14: Els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
13: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: Ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb un gol en el temps afegit sobre el Japó. I Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És la primera vegada que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per a cadascun dels 2 anys de contracte. I el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la temporada a la segona divisió. El director esportiu, Lucas Viale, renovat per als pròxims 2 anys, encapçala el projecte esportiu amb un objectiu clar, ser competitius a la categoria de plata. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
15: Viale ha deixat clar que continuaran amb les mateixes idees que també han funcionat fins ara. Es busquen jugadors amb potencial i que els seus millors dies encara estiguin per arribar. De totes maneres, el director esportiu ha volgut puntualitzar...

0: contra el Barça Atlètic, que s'hauria de jugar durant aquesta pretemporada.
1: I Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros durant les properes 4 temporades amb la finalitat d'impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit actius a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. Minuts i arribarem a 8:15 del matí, tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Anne Teresa de Kersmaeker, Angelica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Jofe Scheichter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En tot s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
2: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
1: Tot a punt perquè una nova edició del festival... per una nova edició del Festival de Cap Roig, una de les propostes culturals més populars de l'estiu. Els Jardins de Calella de Palafrugell acolliran una programació plena de grans noms que arrenca aquest divendres amb l'actuació de Bryan Adams. N'informen els companys de TV Costa Brava.
3: Durant les pròximes setmanes, els Jardins del Cap Roig acullen una vintena d'actuacions en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava. L'organització destaca la bona resposta del públic. Ja s'han venut 31.000 entrades, un 70% de l'aforament total.
4: La veritat, molt contents i, com sempre, expectants, perquè volem començar ja. Estem ja amb els últims detalls, amb més de 31.000 persones ja tiquets venuts.
3: Aquesta edició arriba també amb novetats tècniques. A més, el festival manté el seu compromís solidari, destinant la recaptació a 3 entitats del territori del Baix Empordà.
4: Ens hem engrescat com l'any passat. L'any passat vam fer, com era el 25è aniversari, vam dir farem tot el Festival Solidari, aquest any hem repetit.
3: El festival posarà punt i final aquesta edició el 18 d'agost amb l'actuació de Miguel Ríos, que serà l'encarregat de tancar una nova temporada de música als Jardins de Cap Roig.
5: La xarxa.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Orgull de L, orgull de G.
9: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
10: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
11: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
12: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
13: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
12: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
14: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
12: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
15: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
16: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'm.

0: De 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 30 de juny. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà d'aportar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses amb setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. De la cultura en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb un accident a l'A2 que deixa un carril tallat a Sant Vicenç dels Horts, formant retencions intenses des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També a la B23 hi ha lentitud al Papiol i a Molins de Rei en direcció a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, amb congestió des del Fòrum i fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, situació tranquil·la i xafogosa aquest dimarts a la costa i al prelitoral. Les temperatures pujaran a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. Aquesta tarda s'espera algun ruixat entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, però no parlarem de tempestes intenses. Quan més cap al sud, més clarianes.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix, això sí, una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. D'aquesta manera, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
3: I continuem fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any, si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I també avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que han quedat exempts de presentar-la. La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà, de fet, declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es podrà acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen el tiroteig en què un home ha resultat ferit en les últimes hores al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de rebre l'avís, els agents van trobar diverses restes de bala a la zona i van confirmar que una persona s'havia adreçat a un centre sanitari amb ferides compatibles amb arma de foc. I l'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema «Guanyem la llibertat», l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
7: El gran risc del nostre temps i alhora el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
3: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contra el rellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Aquí, a casa nostra, diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe a Veneçuela. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.
8: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
8: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
3: Una persona ha mort, una altra ha resultat ferida greu i una tercera ha patit lesions menys greus en un xoc frontal entre 2 cotxes a la C-66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima mortal, un home de 54, era el copilot d'un dels vehicles implicats. Aquest dilluns al matí també ha mort una altra persona a la carretera després del xoc d'una furgoneta i un camió a l'AP-2 a Montblanc, que, a més, ha deixat 7 ferits. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 68 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres interurbanes catalanes. La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. I ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Omplir de vida pisos que estan buits. Aquest és l'objectiu de la Masoveria Urbana, un projecte social de Càritas Manresa que fa 15 anys que està en marxa. El propietari cedeix l'habitatge a l'organització i les famílies participants el rehabiliten i paguen un lloguer social assequible. L'Eli Pagant, de Canal Taronja Central, ens apropa al cas de la Meriem i la seva família.
10: Ara sí que tenim un aïllar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida i ara sí que puc estudiar millor, concentrar-me.
11: Després de molts intents fallits per trobar un lloguer assequible, la Mariam i la seva família van demanar ajuda a serveis socials. Allà els van derivar a Càritas i s'han convertit en un dels participants de Masoveria Urbana.
12: Un component social molt important al costat, no? És la mateixa família que ajuda a millorar el seu habitatge.
11: L'objectiu és que les famílies que accedeixen a aquest lloguer assequible rehabilitin ells mateixos el pis on viuran. Ho fan amb la supervisió d'un cap d'obra. Tot això és possible gràcies a la cessió del pis per part dels propietaris que confien en aquest projecte.
13: Pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci.
11: La Masoveria Urbana de Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament i des del 2015 s'han rehabilitat 24 pisos beneficiant 80 persones.
3: Ja està en marxa a Barcelona el Congrés Mundial d'Arquitectes, que s'allargarà fins dijous. Reunirà unes 10.000 persones, uns 10.000 visitants durant 4 dies i abordarà els reptes que se li presenten ara mateix a l'arquitectura, durant els pròxims anys també, com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i la circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. El Centre de Convencions del Fòrum acull les principals ponències a càrrec de figures de referència internacional, mentre que les Tres Xemeneies són la seu, és la seu de l'exposició central, les trobades de tarda i els esdeveniments festius. Guim Costa és el director del Congrés.
14: Venen arquitectes de tot el món que estan molt, com dic jo, surfejant a dalt de l'onada, perquè són arquitectes que estan treballant amb el dia a dia amb aquestes qüestions que són el canvi climàtic, l'eficiència energètica, la falta de vivenda, per tant, l'habitatge assequible. Són tot unes qüestions que és molt important que en parlem per treure'n conclusions.
3: Aprovada la modificació inicial del Pla General Metropolità al campus de Can Ruti i l'entorn de la Serralada de Marina a Badalona. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. L'aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern municipal, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. És una informació de Televisió de Badalona.
15: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada Peralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats.
16: Aquí es concentra bona part de la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. I és important explicar-ho. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
15: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats. També es millorarà la xarxa de sanejament d'aigües pluvials i s'incorporen 50.000 metres quadrats d'una nova zona d'aparcament.
3: I ens plantarem a les 8 del matí, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a 1. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per cadascun dels 2 anys de contracte. I l'Assemblea Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, que s'ha celebrat a l'Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat del Vallès, ha donat llum verda a totes les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteres. Amb una participació rècord de 415 assembleistes, s'hi ha aprovat el pressupost més alt de la història de la Federació, de 30,4 milions d'euros. El president sabadellenc ha tret pit de la força del futbol català gràcies a la base en la que podria ser la seva darrera assemblea al capdavant de l'ens federatiu. I quan falten 4 dies només per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
17: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i Noh i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran depart.
3: El Barça d'hoquei patins ha anunciat la incorporació de Nico Ojeda per a la propera temporada. El jugador argentí, que té 24 anys, ha finalitzat la cessió amb el Pons Lleida i serà blaugrana fins al 2029. Ojeda, que ha estat el màxim golejador de l'hoquei Lliga amb 26 gols, tanca així la seva etapa a l'equip llistat, on ha jugat les darreres 3 temporades, l'última ja en qualitat de cedit pel Barça.
18: Hola culés, ¿cómo están? Bueno, yo contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos. Les mando un abrazo grande.
3: De sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Lidl, Malpelo, Àlex Rigola o Hofe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos, i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
19: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius. Detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant. I també arribar a tants llocs que a la ciutat com sigui possible. Institucions, museus, també companyies privades. Hi ha una mica de col·laboració de tot.
3: I seguim parlant de teatre perquè Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el Meeting Cow d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. Ens en dona més detalls el David Navarro.
20: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
21: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
20: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena aquest vespre i que ja té les entrades esgotades.
3: Igualada tornarà a convertir-se aquest juliol en la capital europea dels globus aerostàtics amb una nova edició de l'European Balloon Festival del 8 al 12 de juliol. El certamen arriba als 30 anys d'història i ho celebrarà amb novetats, com ara la participació de globus de formes especials en figures tan singulars com una tortuga, un gat o un tornavís.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Llibre electrònic. Llibre editat amb suport digital, amb contingut de text, imatge o so, que requereix mitjans informàtics per ser reproduït.
5: Les formes llibre electrònic o llibre digital són l'alternativa a l'anglicisme e-book. Seguint l'esquema d'altres formes que en anglès es creen amb el prefix i, en català la qüestió es resol amb els adjectius electrònic o digital. Per llegir aquestes obres electròniques o digitals, fem servir un lector de llibres electrònics, que és aquell aparell concebut específicament per això, que té una pantalla monocroma i les dimensions més o menys d'un llibre de butxaca. Sovint en diem simplement llibre electrònic per un procés natural de metonímia.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En parlarem tot seguit amb Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber, en hora punta, si hi ha gaire complicacions avui per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Mireia, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. A hores d'ara, la Nacional 240 està tallada a Lleida en tots dos sentits per un camió volcat i a desviaments senyalitzats. En aquest tram, a banda d'això, problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2, i a retencions entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Dins d'aquest tram hi ha un camió avariat a Sant Vicenç dels Horts que talla un carril. A la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona, la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, la C31 Quart de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona, l'autopista AP7 i a retencions de la Roca Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 i a Quart de Terrassa Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 i a Quart de Badalona per anar cap a Barcelona. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha aturades de Gent a la Roca del Vallès en sentit Granollers i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: I pel que fa al temps, avui ens espera un dia de cantis i ventalls. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, són formes ben casolanes, manuals i molt eficients de fer front a la calor, i és que avui aquesta temperatura ja desperta una altra vegada amb ganes en alguns indrets. Déu-n'hi-do, per exemple, a hores d'ara a l'Empordà, a l'Alt Empordà, hi ha valors que estan a prop dels 30 graus, i són les 8 i 4 minuts del matí. També molts indrets de la costa volten els 25 graus ja a aquesta hora. Per tant, matí que desperta molt xafogós, més aviat assolellat, hi ha molt pocs núvols i així continuarà tot el matí, per tant un sol ja piconador des d'ara mateix. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta, algun ruixat de fet, però molt menys importants que els que hi van descarregar ahir. De fet, aquesta tarda en tindrem algun de xafaguet, algun remet, entre el Berguedà, el Solsonès, també la comarca d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, però remarquem, seran fenòmens molt més efímers i locals que les tempestes tan fortes d'ahir també que van ser molt puntuals. Quan més cap al sud, el que farà més sol i més calor. Avui una altra vegada 3 o 4 graus més que ahir, sobretot a l'Ebre i a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
6: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer del tot a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Ens ho amplia en aquesta crònica en Marc Pijuan.
10: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
11: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
10: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
12: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
10: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
6: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, o sigui la que exclou l'energia i els aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I també us ho destacàvem en titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats. Una situació, aquesta que us explicaven, que Càritas veu cada dia. I per això volem parlar d'aquesta situació amb la Desiree García. Ella és responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Desiree.
13: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
6: A Catalunya el procés de regularització extraordinària ha superat totes les previsions, a Espanya també, i arribarà, sembla, a les 200.000 sol·licituds. Des de Càritas us sorprèn aquesta magnitud?
13: Bé, des de Càritas nosaltres ja fa temps que estàvem dient que aquesta era una mesura necessària, que era una mesura de justícia i de cohesió social, una eina que restableix drets i, entre d'altres coses, un dels efectes que tenia, donat que oficialment no hi ha una comptabilització de quantes persones estan en situació irregular al nostre país, això el que ens permetrà també és posar una mica de llum precisament a aquestes dades. No ens sorprèn perquè les dades aproximades que es tenien sempre era basant-se en les entitats del tercer sector que atenem i acompanyem a les persones que estan en aquesta situació.
6: Quins són, segons Càritas, els motius que han dificultat o que estan dificultant encara fins avui més que les persones vulnerables puguin completar la regularització? Quins obstacles heu vist que justifiquin demanar una pròrroga perquè ningú quedi fora, com esteu demanant aquestes entitats socials?
13: Doncs mira, en el fons són les dificultats i els entrebancs que ja anunciàvem des de l'inici. Primer, un termini curt, no tothom disposa de mitjans. Al final també és cert que doncs, la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Per tant, s'escurçava el temps el no allargar també el període de finalització. Després, nosaltres des de l'inici vam dir que era molt important que les administracions, això és veritat, ho llença l'estat espanyol, però aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital, via online, no? Les dificultats per tenir un nombre reduït d'administració o d'oficines a les que accedir per entrar la documentació. Tot això eren fets que sabien que hi eren, i més quan no tenim una comptabilització real amb la que tu puguis calcular. Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguéssim reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final, ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
6: Desiré, el procés dona accés a papers, però això no garanteix sens dubte la integració real. Què falta a Catalunya perquè aquesta regularització tingui un impacte durador en la vida de les persones?
13: Doncs mira, falten mitjans i coordinació altre cop en aquest sentit. No? És a dir, això no deixa de ser una mesura que, com us deia, no? Per nosaltres és de cohesió social, de restabliment de drets. Estem parlant doncs, de persones que ara podran accedir doncs, a la formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, al valorar o mirar si poden tenir accés doncs, a determinades renda garantida o l'ingrés mínim vital, però sobretot hi ha un fet clau per la majoria, que és l'accés a la feina i sobretot doncs, que la puguin mantenir. En aquest sentit, nosaltres estem també des de Càritas demanant la complicitat de les empreses, no? Empresaris i empresàries que sovint venen doncs, a les entitats del tercer sector dient doncs, que no cobreixen vacants. Doncs, ara és el moment no? de fer aquest pas endavant, de fer contractes amb aquestes persones, que aquestes persones també puguin tenir drets laborals, però deures també, és a dir, que puguin doncs, pagar la seva seguretat social, que al final puguin també participar d'un sistema de pensió doncs, que sabem que està doncs, amb dificultats per la nostra natalitat. Al final el que estem parlant és de seguir riquesa per tothom i on sigui reconegut allò que estan aportant a la nostra societat les persones que han vingut.
6: Desiré García, ara comença la fase més delicada, que és la resolució massiva dels expedients. Per tant, segurament haurem de tornar a parlar algun altre dia amb tu. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
13: A vosaltres. Moltes gràcies i quan vulgueu.
6: I avui també és l'últim dia, encara que d'una altra qüestió, que és per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que aquest any han quedat exempts de presentar-la. Són ara mateix un quart de nou. Avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre el pare i el fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, recordem-ho, el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta, però, no es pot acollir al secret professional perquè no està ni col·legiada, ni com a psicòloga, ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i per Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. I marxem ara cap a Veneçuela perquè cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles espanyoles, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Mentrestant, aquí a Catalunya, diversos municipis han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, l'Ajuntament ja han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apela a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellbé.
14: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
14: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
6: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant la situació delicada, afirmen, que travessa el sector agrícola. Des del sindicat s'han lliurat un seguit de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, de Valls, de Tàrrega i Falset. Denuncien el moment pel que travessa el camp i molt especialment la vinya. Entre les solucions que plantegen, demanen un suport econòmic per als productors que no puguin col·locar la collita i arrencar prop de 2.000 hectàrees de ceps. Ens ho explica el Víctor Merencio des de la televisió del Vendrell.
16: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
17: El que creiem principalment és que sobren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, cal fins a l'adherir menys producció que el preu torni a pujar.
16: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors.
18: Si treus la vinya, com es pot fer, o plataformes logístiques, o que s'hi criïn pins.
16: Des dels sindicats s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que tres setmanes per l'inici de la barema, les perspectives són força magres.
6: I no deixem encara el sector primari perquè la Generalitat té aprovat un pla d'acció de la mel a Catalunya pel període 2025-2028 que té com a objectiu reforçar l'apicultura. Un projecte que els abellaires esperen que tingui efectes positius. De fet, les pluges de principi d'any fan preveure una bona campanya de mel, sobretot la de farigola i la de cap d'asa. En té tots els detalls en aquesta crònica el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
19: Entre les accions més destacades hi ha la d'establir un pla sanitari apícola, compensar danys ocasionats per la vespa asiàtica, promoure la producció de mel sostenibles i de qualitat, la creació d'un segell, mercats i fomentar la producció ecològica, per posar alguns exemples. Tot i que els petits productors admeten que viuen una realitat diferent a la de grans productors, asseguren també tenir problemes per fer subsistir les seves explotacions i per això asseguren que és bo que els governs proposin plans per millorar el seu dia a dia a l'espera del que n'acabi resultant.
20: Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara, per sort, doncs, va remuntant la cosa i totes les aportacions doncs, són molt benvingudes.
19: Enguany es preveu una bona producció de mel després d'anys molt dolents per culpa de la sequera. En Josep té velles transhumants que, segons l'època de l'any, pugen a muntanya, baixen a mar o es queden als camps de la Vall d'en Bas, de Joanetes concretament. Com sempre, productors com en Josep estan a sobre controlant la barroa per tal que el mínim percentatge de velles se'n vegin afectades. La vespa asiàtica també els fa patir.
6: Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries.

0: és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món, i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain, Hinault i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història, i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del Gran Depart.
1: Amb la cultura arribarem a 8:45 del matí, tret de sortida al Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa Deckersmaker, Angelica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos, i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. I la Festa del Renaixement de Tortosa comptarà enguany amb 79 passis d'espectacles fixos i superarà les 500 activitats i actuacions. Se celebrarà del 16 al 19 de juliol i a partir de demà ja es podran adquirir les entrades. La festa manté les propostes tradicionals i incorpora noves actuacions de companyies nacionals i internacionals procedents de Portugal, Itàlia, França, Estònia i diversos territoris de l'Estat. La tecnologia també estarà present amb un nou màping al Castell de la Suda i un espai audiovisual als Reials Col·legis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: ¿Sabías que...?
3: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA...

0: la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho justificava fa pocs minuts, des del Notícies en Xarxa, la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
1: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
0: El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Abordarem tot seguit allò que envolta les tasques de rescat en un desastre natural d'aquestes característiques. Ho farem en conversa amb Luis Mendo, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat i integrant del grup d'estructures col·lapsades. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 3 minuts i mig de 9:15, tanquem el sumari i entrem en matèria. Us ho dèiem, el govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica que ens amplia ara en Marc Pijuan.
3: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
4: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
3: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
5: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
3: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
0: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar, amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com les deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i que els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. També avui acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment els col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats.
1: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
0: Seguim parlant d'aquest procés de regularització perquè en les últimes hores per a la tramitació dels papers encara hi ha migrants que esgoten, està clar, els últims minuts, el temps, les últimes hores. A Barcelona es manté obert l'equipament de Miguel Bleach a Hostafrancs que tancarà portes avui amb el final del període de regularitzacions. Allà hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, en aquest últim punt on es poden entregar els papers als migrants que volen regularitzar-se.
6: Hola, Elena. Bon dia. Som al carrer Miquel Bleach, número 24, al barri d'Hostafrancs. Aquí a Barcelona és l'últim i l'únic dels quatre equipaments que s'havien desplegat a la ciutat de Barcelona per facilitar als immigrants tota la documentació i tot el servei que necessiten, que han necessitat durant aquestes setmanes per presentar la documentació necessària i poder-se acollir a aquest procés de regularització que va començar ara fa 2 mesos. Són les últimes persones, els últims migrants que volen acollir-se a aquest procés de regularització, que han tingut problemes per poder accedir a aquesta última documentació, i volem fer-vos arriba un testimoni. Ella és la Rosa. Rosa, buenos días, bon dia.
7: Bon dia.
6: Porque la Rosa, el seu net, el Badi, está dentro de este equipamiento, está agotando las últimas horas para poderse acoger a este proceso de regularización y ya está dentro.
7: Sí, ya entró, ojalá Dios quiera que todo le vaya bien y que salga muy bien mi nieto de ahí.
6: Y en su caso, Rosa, ¿usted ya tiene los papeles en regla?
7: En mi caso, sí. Ya tengo los papeles, ya está para ir a recogerlo. Gracias a Dios, todo va bien.
6: y emocionalmente, emotivamente, se encuentra en un buen momento, inicia un nuevo capítulo en su vida aquí en Barcelona.
7: Sí, un nuevo capítulo, así que hay que echarle para adelante. Ya estoy acostumbrada a trabajar, así que para adelante. Uno vino a trabajar, pues a trabajar, se ha dicho.
6: Moltíssimes gràcies, Rosa Elena, és el testimoni vital en primera persona de la Rosa, també del seu net. Va dir que fa uns minuts l'hem vist entrar aquí a l'equipament de Miquel Bleach, número 24, per presentar la documentació requerida i poder-se acollir a aquest procés de regularització. Han estat setmanes de treball intens pels treballadors municipals, també, d'aquests quatre equipaments distribuïts al llarg de la ciutat de Barcelona, que han facilitat aquest servei integral a les persones migrades que han volgut i han pogut adherir-se i participar, demanar a poder participar en aquest procés de regularització. Algunes xifres, gairebé 1 milió de persones de tot Espanya han presentat la documentació. Serien unes 150.000 persones les que es podrien beneficiar del procés extraordinari de regularització aquí a Catalunya. I, Elena, la gent, és poca la gent, per això, que va entrar en aquest equipament, l'únic, insistim, que està obert a la ciutat de Barcelona per poder-se acollir el procés en aquestes últimes hores d'aquest procés extraordinari.
0: Doncs perfecte, Anna. Ara han lliurat els papers i, com aquell qui diu, ara hauran de passar l'examen. Ara arriba o comença la fase més delicada, que és la resolució massiva d'aquests expedients. Gràcies.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I a punt d'arribar a 9:15, avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades en els seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
8: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
9: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
8: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
0: Cada Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sistemes de la setmana passada a Venezuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contra el rellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Doncs un cop hem actualitzat la darrera hora del terratrèmol, tot seguit ens proposem entendre com treballen els equips de rescat en un escenari així, què fan quan arriben, què és perillós, què tenen en compte i com es decideix cada pas. Ens acompanya Lluís Mendo, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, el GREC, amb experiència en tragèdies com el terratrèmol de Marroc o la Dana de València. Senyor Mendo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Aquest cap de setmana, un grup de 14 bombers del GREC arribaven a Venezuela. Quan arribeu a una zona zero com aquesta del terratrèmol, en aquest cas aquests bombers en concret que pertanyen a la mateixa formació que té vostè, quina és exactament la feina que fan, que us toca fer? Quins són els primers passos de l'evolució o en l'avaluació d'estructures col·lapsades?
10: Sí, el GREC és una unitat certificada pel mecanisme de protecció civil europea que està especialitzada en l'avaluació estructural. En una primera fase, la principal aportació que podem fer és una avaluació i triatge molt ràpid de grans àrees. Això ens permet generar una mena de mapa d'impacte, un mapa de calor que ajuda a les autoritats locals a dirigir els recursos a les zones on som més eficients. Això serà una primera tasca. A partir d'aquí sí que ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
0: Vostè parlava ara de seguretat. A Venezuela ja porten més de 400 rèpliques, potser a hores d'ara moltes més. És un edifici esquerdat o parcialment col·lapsat. Què implica treballar en un entorn això que continua tremolant? Quins riscos afegeix per a aquests equips de rescat?
10: Si pensa que un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials, lliscaments, col·lapses que posen en risc els equips de rescat. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures. És un protocol molt rígid que permet que en cas de rèplica els equips de rescat puguin moure's de manera ràpida a zones segures i identificant clarament que s'està produint una situació de risc.
0: Avui fa 5 dies del terratrèmol i aquests dies que hem entrevistat a diferents testimonis de Venezuela demanaven sobretot eines per poder treballar, perquè la gent esgarrapava amb les ungles per poder treure a les persones que poguessin estar sota. A partir d'aquest punt, després de 5 dies, en quin moment es pot donar l'ordre d'entrar amb maquinària pesada per retirar runa? Què ha de passar abans perquè això sigui segur i no es posi en risc ni els equips ni possibles supervivències que encara en queden?
10: Sí, la decisió d'entrar amb maquinària pesada és una decisió que no depèn tant del temps, sinó és una decisió operativa. És a dir, la maquinària pesada ha d'entrar en el moment en què hi ha la certesa de que no hi ha persones possiblement vives que no poden ser rescatades amb eines manuals. És a dir, els equips USAR treballem a partir de sistemes d'elevació, tall, hidràulics, pneumàtics, que són molt precisos. La maquinària pesada pot introduir vibracions, pot acabar generant problemes en aquests espais vitals que han quedat dintre d'aquestes estructures que són altament inestables. Per tant, la maquinària pesada és un element que pot donar recolzament en la fase de rescat, però entra en una fase, diguem, posterior, en la qual ja s'ha determinat clarament que no comporta cap risc i que totes les tècniques tradicionals de rescat ja no són efectives.
0: Lluís Mendo, doncs moltes gràcies per les explicacions i que tingui un bon dia. Que vagi bé.
10: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.
11: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: I a aquesta hora comença la primera jornada de vaga d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Els treballadors estan convocats a 4 hores d'aturada en la primera de les 8 jornades de vaga que el comitè d'empresa ha previst durant el pròxim mes per tal de desbloquejar el conveni. Els principals punts de desacord són els increments salarials i la reducció de jornada. Són a les portes de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua els companys de Vallès Visió, Albert Maspons i la Susana Aguilera. Bon dia, Susana, explica'ns.
12: Molt bon dia, doncs sí, ja ha començat aquesta primera jornada de vaga aquí a l'empresa Alstom. Els treballadors estan doncs situats just a l'entrada d'aquesta fàbrica de fabricació de trens amb aquesta primera jornada que ha començat i que es preveu de 4 hores que finalitzi cap a 2:15 del migdia. Unes d'aquestes mobilitzacions són a causa de que la reunió de negociació del conveni col·lectiu de l'empresa entre el comitè d'empresa i direcció i que es troben encallades. Damunt de la taula hi ha diferents punts entre aquests, l'increment salarial i la jornada laboral. Per conèixer més detall aquestes demandes i també aquestes mobilitzacions ho fem de la mà del secretari general de Comissions Obreres d'Alstom, en Mario Pariente. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes mobilitzacions que comencen ara i que esteu ja, doncs, a...
13: Bon dia. Avui és el primer dia de vagues que fem. Farem tot el mes de juliol. Farem un total de 8 dies de vaga. Comencem de menys a més. Començarà aquesta primera jornada, que són només de 4 hores. La següent setmana 6, l'altra setmana 6 més. La penúltima de juliol, 2 dies de 6 hores. I l'última setmana, 3 dies de seguits de 6 hores cada dia. Ho fem d'aquesta manera perquè per la responsabilitat que té aquest comitè d'empresa i aquestes sessions sindicals, el que volem és que l'empresa s'assegui a negociar de manera real. No val dir sempre que nosaltres hem de pagar els plats trencats, no val això, i volem negociar abans i arribar a un acord abans de que comenci l'estiu.
12: Hem comentat que damunt de la taula hi ha diferents temes. Entre aquests els més destacats o els punts que centren, no?, aquestes mobilitzacions, l'increment salarial i la jornada laboral.
13: L'increment salarial és una cosa de les més importants. Ja vam tindre el conveni anterior, el desè conveni, vam tindre una negociació d'increments important. El 2021 va ser d'un 6,5, però després no havia començat la guerra d'Ucrània amb Rússia i vam negociar un increment d'un 2-2,5% màxim. Què és el que volem ara? Que no es torni a passar. Perquè per això demanem una pujada d'un IPC d'un 5%, sobretot una clàusula de revisió salarial més un punt. Aquest és un punt. L'altre és la jornada. Tenim una jornada anual de 1.718 hores. Teníem 1.688 fa ja 14 anys i jo crec que ja toca que tornar a reduir i tornar a tindre les hores que teníem abans.
12: Doncs moltes gràcies doncs, per aquestes explicacions i aquesta jornada que ha començat i que es preveu doncs, aquestes 4 hores d'aturada en aquesta planta de Santa Perpètua de Mogoda.
0: Temps ara per a la crònica esportiva i per al Mundial de Futbol, que s'està posant molt interessant i molt emocionant. Cristina Álvarez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Ahir va ser una jornada de sorpreses als setzens de final.
14: Sí, aquesta mateixa matinada. La sorpresa l'ha donat el Marroc, que ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals. Un triomf agònic. El temps reglamentari i la pròrroga havien acabat amb empat a un i ja en els llançaments definitius la bona actuació del porter Bono i l'encert del terrassenc Ismael Saibari En el darrer llançament han donat el bitllet al combinat marroquí. Envia, doncs, els de Koeman cap a casa. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà. Tant que el Paraguai fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd els penals en una Copa del Món. I per últim, dir que el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Tots dos treballen per reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros a la competició durant les properes 4 temporades per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. I quan falten 4 dies per a la sortida del Tour de França des de Barcelona, s'ha confirmat la presència a la prova del gran favorit, l'eslovè Tadej Pogacar, que buscarà el 5è títol de campió a la prova francesa. Més detalls des de BTV.
15: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslovè arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain Hinault i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan, a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del Grand Depart.
14: En parlarem molt del Tour de França els pròxims dies.
16: Cristina, doncs amb la velocitat del Pogacar, marxem.
14: Vinga. Per tant, gràcies per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Comencem nova jornada, un nou dia de programació a través del 107.1 de la freqüència modulada avui dimarts 30 de juny del 2026. Gràcies per ser-hi. Tota una programació que us vol acompanyar fins la matinada, que sempre desitgem us agradir i que al mateix temps podeu seguir i consultar a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat. En aquest punt, Ràdio en Línia o Ràdio La Carta. També al mateix temps podeu posar imatge a l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar a través de televisió. És a dir, a través de les càmeres de televisió al Vendrell. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt, i això ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Bon dia i bona hora. Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Ens hi tornem a posar i comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Comencem jornada avui dimarts 30 de juny, programa número 3.999. Gràcies per fer-ho possible, de veritat, de tot cor. Doncs va, aquesta nova jornada que ens portarà fins al migdia, fins les 12, quan tot just passem gairebé 3 minuts a les 9. I sempre això, lluitant i treballant per aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, amb això, amb tota la intencionalitat d'apropar aquesta estona. Sense més, amb tot el rigor i tota la professionalitat possible. De fet, ara per començar, de seguida anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, sobretot avui, a més, amb l'ajuda i el recolzament dels companys de serveis informatius i també amb l'ajuda i el recolzament de la IMAN. També destacarem els apunts esportius d'en Jordi Grell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i això seguirem i continuarem a la segona part de Calaixera amb més coses. Secció habitual cada 15 dies, a més avui ja tancant temporada des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, a Baix Penedès Empresa, per conèixer justament això, l'actualitat, la veu d'empreses i empresaris de la comarca. A més, avui també tancant temporada, això com dèiem, i fent una mica de valoració com ha anat tot plegat a través de la pròpia FEC. I també en aquests termes empresarials, però també vitals, tot allò que ens explica la Begoña Cartagena com a psicòloga, com a coach, com a mentora empresarial, a liderar-se per viure millor. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i encara ens quedarà tercera i última part. Els dimarts, aquest bloc està encapçalat per en Joan Molines, de Goil al Vendrell. Ell ens destaca bé aquesta part tecnològica de la Calaixera, o la intenció i l'objectiu de perdre por a la tecnologia. Sense por a la tecnologia, és el títol d'aquesta secció. I a més, a vegades fem aquesta barreja de coses, i avui torna a ser que intentem parlar de tecnologia, però també de comerç, amb altres aspectes. I si és comerç de proximitat, millor que millor. I avui tocarà fer-ho. I encara ens quedarà, suposem, una mica d'estona per la participació i les trucades pels canals habituals, que ja sabeu que sempre passen pel WhatsApp. De fet, ara ja podeu enviar un WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101, o també un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtb-elvendrell.cat. I en aquesta part final de participació i trucades, evidentment, també el telèfon al 977-15-70-69. I amb això arribarem al migdia i amb això ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM. I també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: El temps, per començar, sempre pendents de, del temps i tot allò que ens explica el Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Què ens espera? Alguna novetat? Com ha d'anar això, Marc? No, ja veig que no.
1: Molt poca. No. Hem de seguir parlant de calor quasi en majúscules, que ens ha d'acompanyar durant bona part de la jornada d'avui. Per tant, avui seguirem parlant d'una jornada estable, dominada pel sol, de cara a la tarda, amb algun nuvolet a la mateixa línia de la costa i també algun nuvolet cap a l'horitzó, que no ens ha d'afectar en forma de pluja, però sí que van creixent aquestes nuvolades convectives cap al prelitoral del país. Avui parlarem d'aquesta situació d'estabilitat. També tenim dos avisos, un per calor a tota la costa daurada, hi haurà una mica de vent de component nord i això afavorirà que pugi la temperatura, i també avisos per calor nocturna de tot el tram costaner des del sud de les comarques de Girona fins al nord de les comarques de Tarragona. Evidentment aquí posem a dintre el Baix Penedès. Per tant, estabilitat, tranquil·litat, sol, calor i aquesta propera nit matinada amb temperatures força elevades.
0: I justament actualitzem temperatures en directe, Marc, si et sembla.
1: 28 a Coma-ruga i a Cunit, 27 al Vendrell, 26 a la Bisbal, 27 també al Montmell, 27 a Bonastre i 28 ja a l'Observatori de l'Arboç.
0: Oida. Seguirem pendents, Marc. Gràcies per la informació. Fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I avui per començar, ens agrada en Kiko Veneno. Acaba de presentar el que és la seva última cançó, Helicrisum. Per posar ritme, per començar aquesta calaixera avui dimarts. Som-hi.

0: Kiko Veneno, ens agrada Kiko Veneno, aquesta nova cançó, Eli Crisum, i que ens ajuda a posar ritme i a començar ja aquesta nova jornada a la Calaixera. Això avui que ja som dimarts, en directe, en proximitat i a través del 107 amb 1 de l'FM, com no.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts, notícies. Avui tot aquest repàs informatiu amb l'ajuda de l'Iman. Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Comencem parlant d'Aigües del Vendrell, que comencen obres importants.
2: Sí, obres importants perquè l'empresa mixta Aigües del Vendrell és a punt de posar en marxa dos dels projectes més importants en molts anys. Un és la renovació de les antigues canonades que connecten els pous del Tomoví i el molí Blanquillo amb la vila. I l'altra és la cinquena connexió amb les aigües procedents de l'Ebre. Aquestes dues obres i altres treballs han de garantir el subministrament del municipi durant anys, encara que hi hagi problemes. Així ho deia l'Alfons Herrera, el regidor d'Aigües.
3: La cinquena connexió estem a punt de començar. Estem esperant el material en aquests moments. I el període de construcció de ser uns 3-4 mesos, jo calculo 3-4 mesos. La substitució dels tubs del Tomoví del molí del Blanquillo, aquesta començarà, ha començat avui, ahir, a l'acumulació ja de materials. I el 6 de juliol, un pit passi el tur, no volem que res perjudiqui el pas del tur, començarem a fer intervencions.
2: De fet, els treballs fets per la regidoria d'aigües són molts més. Interconnexió de dipòsits, anellament de la xarxa, garanties de subministrament a totes les urbanitzacions i nuclis. L'empresa mixta també disposa dels plànols de la nova seu única del servei, que s'ubicarà al costat de la caserna dels Mossos i prepara serveis com els nous comptadors intel·ligents. Un dels grans objectius és evitar fuites i pèrdues d'aigua. Ara, el rendiment de la xarxa és del 70%, però amb els nous projectes ha de ser més alt. L'alcalde del Vendrell recorda que tot plegat es fa amb un preu de l'aigua assequible per la ciutadania. Així ho deia el Kenneth.
4: I tot això, i totes aquestes inversions, tenint el preu de l'aigua més barata de les ciutats equiparables a nosaltres. I és fàcil mirar-ho, perquè això està a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la pàgina web.
2: Aigües del Vendrell és una empresa mixta formada per l'Ajuntament del Vendrell i Aqualia.
0: I més qüestions, altres notícies. Representants de la direcció de Sant Gobain Securit i de la representació legal dels treballadors de Devisa han signat ja l'acord que ha de regular el trasllat a la planta ubicada al Vendrell a les instal·lacions de l'Arbós. El text, que han ratificat les dues parts, recull els principals objectius del trasllat, que són les millores amb els resultats i la productivitat, estalviar els costos logístics, els fixos i també els de manteniment, i avançar cap a un model de gestió industrial més eficient. A més, amb el trasllat, els treballadors conservaran les condicions laborals i salarials i l'empresa es compromet a fer inversions en maquinària per adaptar-les a les necessitats actuals de producció. El canvi d'ubicació s'executarà per fases entre el juliol i el novembre i l'acord garanteix la continuïtat de Sant Gobain Devisa, que seguirà existint com a societat i mantindrà la titularitat de l'activitat dels treballadors i treballadores i la resta de mitjans de producció, amb l'única excepció del centre físic de treball. I Unitat Vendrellenca, que demana la reconversió i l'ampliació d'un futur cap de Coma-ruga.
2: Unitat Vendrellenca reclama que la Generalitat posi en marxa un nou centre d'atenció primària a Coma-ruga, ampliant serveis i espais de l'actual ambulatori del barri marítim. Considera que la demanda sanitària és prou important com per fer aquest pas. Raquel Pérez ens parlava d'això.
5: Reducimos los traslados, descongestionamos las urgencias del hospital, podemos actuar en las emergencias, como pueden ser infartos, ictus, donde el tiempo es muy necesario e imprescindible, una picada de medusas, cualquier cosa. No podemos estar saturando las urgencias hospitalarias por cosas que se pueden atender en un CAP.
2: A més, Comentaven que es tracta de reorganitzar l'assistència primària al Vendrell, de tal manera que aquest segon CAP doni servei a tots els barris i urbanitzacions del litoral vendrellenc, tenint en compte els usuaris totals de l'àrea bàsica sanitària del Vendrell. Això ho comentava Xavier Robert, candidat a Unitat Vendrellenca.
6: L'àrea bàsica sanitària del Vendrell té 50.000 usuaris. És una de les àrees bàsiques sanitàries més grans de Catalunya. Degut a la morfologia del Vendrell, que és una ciutat molt més extensa i dispersa, creiem que aquesta única àrea bàsica és fruit de la deixadesa o desplanificació. Entenem que el Vendrell ha de tenir dues àrees bàsiques sanitàries, la del centre del Vendrell i una àrea bàsica sanitària que vagi des del Francàs fins al sanatori, tota la gent, tots els veïns que viuen a platja.
2: Robert explica els avantatges que suposaria obrir un segon CAP.
6: Per tant, això ens permet, un, tenir un equip d'atenció primària estable, que els pacients estiguin molt més identificats i relacionats amb el seu equip mèdic, i descongestionaríem el CAP i altres CAPs del centre del Vendrell.
2: El grup proposa també que el mateix espai funcioni com un centre de dia.
0: I canviem de tema, parlem de cultura i parlem de castells amb una doble actuació dels Nens del Vendrell.
2: Els Nens del Vendrell han tornat a plaça aquest cap de setmana, amb bones sensacions. Els de la camisa vermella han actuat a Sant Cugat i Calafell amb un doble objectiu, repetir el millor programa d'aquesta temporada i rodar peces. I dit i fet, en primera ronda a Sant Cugat, els de Pere Rovira, Elisabet Aleu, plantaven un nou 4 de 8 de postal, ràpid, enllestit, en poc més de 3 minuts i ben paradet. Tot seguit, l'agrupació es feia amb un 7 de 7 i remataven la seva participació en territori Gausac amb un 5 de 7, que ja es treballa perquè creixi un pis més. Elisabet Aleu.
7: Tornàvem de vacances, llavors hem fet la màxima diada que portem fins ara, llavors molt contents per poder continuar amb aquest ritme. O sigui, al final la diada ha sigut molt llarga, però molt bé, la colla estava a puesto i seguim sumant amb això.
2: Com és habitual per Sant Pere, els nens tornaven a fer comarca i actuaven a Calafell Platja, en solitari i amb la visita posada a fer rodar el màxim de peces possibles, tant al pont de dalt com a la base dels castells. Els de la camisa vermella obrien plaça diumenge amb el 4 de 7, un castell resolt amb solvència i sense entrebancs. A segona ronda, la colla s'anotava el 5 de 7, demostrant la seva autoritat sobre una estructura que dominen a la perfecció. Seguidament, era el torn de la Torre de 6, per tancar presència a les festes de Sant Pere de Calafell, amb una quarta construcció, un 3 de 6 dissenyat per anar donant protagonisme a més membres de l'agrupació. Un cap de setmana ben complet amb la visita posada en els plats forts de les properes setmanes. El co-cap de colla, Pere Rovira, ens ho comentava.
8: I ara amb ganes de tornar a actuar al Vendrell la setmana que ve, amb la diada del 25è aniversari del nostre local, una molt bona efemèride per celebrar i per poder-hi fer una bona actuació, i ja després amb mirada a totes les diades també molt grosses que tenim aquest segon tram, com el Catllà, com Festa Major del Vendrell, com les Neus a Vilanova i com la Festa Major de Llorenç.
2: La represa de l'activitat, doncs, serà dissabte a la tarda en companyia dels castellers de Lleida i els borinots de Sants, que ja s'han anotat a la primera tripleta màgica de l'any i apunten cap a la gamma extra.
0: I castells a banda, estem ja a les portes de barris i pocs dies abans de l'inici de les festes del Pavaneit, les comissions dels diferents barris han impulsat de forma conjunta un taller per aprendre a posar pintes, mantellines i clavells i d'altres accessoris pel cercabarri. L'objectiu és transmetre aquests coneixements a les noves generacions per mantenir viva aquesta tradició. Qui ens aporta en aquest cas la crònica d'aquesta celebració, d'aquesta primera activitat, és el nostre company de serveis informatius, Marc Guitart.
9: La cercavila del Pavaneit és un dels actes definitoris de les festes del barri i que entronca amb els orígens de la festa, quan es feia l'antiga benedicció de la farina. Les parelles que prenen part al cercabarri es vesteixen amb un seguit de guarniments que es mantenen fixes, com són la pinta, la mantellina blanca o els clavells vermells. La confecció d'aquests accessoris requereix, però, uns certs coneixements, que molts cops les noves generacions no tenen. Per això, les comissions que organitzen les festes han decidit impulsar enguany un taller per transmetre aquests aprenentatges que s'ha fet aquest passat divendres a la plaça Nova.
10: I que molta gent depèn de la gent més gran o de demanar algú que ensenyi a com posar la pinta o paineta i la mantellina i tot el que és posar-se com engalanar-se per les festes. Llavors vam pensar que seria bona idea fer un acte per transmetre transmetre i ensenyar.
9: Diferents voluntaris han transmès els seus coneixements a les persones que estaven interessades, amb la intenció que aquests no s'acabin perdent. De la iniciativa en sortirà també un tutorial de vídeo que es podrà consultar a través d'internet.
10: Sí que és veritat que serà com ensenyar a cadascú els seus com a truquillos per com anar aprenent i potser canviar la manera en què ho fas. Farem un vídeo per pujar les xarxes o per, bueno, per promocionar també la gent que no hagi pogut vindre i que quedi també com enregistrat doncs tot el que farem avui.
9: L'acte ha comptat també amb un taller dels nens del Vendrell i amb la col·laboració de les pastisseries L'Obrador i Fargó, així com de l'Ajuntament del Vendrell.
0: I seguim parlant de cultura, justament també dels espais museístics del municipi i noves iniciatives.
2: La Biblioteca Pública Terra Baixa, en col·laboració amb la Sala Portal del Pardo, ha participat en el projecte Un Museu Fora del Museu, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, que ha portat dues obres de la seva col·lecció a l'interior de la biblioteca. Dues peces vinculades a la reflexió sobre els canvis socials, econòmics i territorials de les darreres dècades. El document Númax presenta, de Joaquim Jordà, sobre la història de la resistència de la fàbrica Númax després de la mort de Franco, i el conjunt de fotografies Warehouse Interior a càrrec de David Goldbach, que captura tota l'operació global que afecta el magatzem de la zona d'activitats logístiques del Prat. Així ho deia la Sílvia Vaquero.
11: Que ha fet és buidar els seus magatzems i portar obres que habitualment estan dins, tancades, i que ningú, cap espectador, té la possibilitat de poder-les veure, obres que no veuen la llum habitualment, i aleshores el que se'ls va ocórrer és que anessin a llocs inhospitats. Quins són? Doncs llocs habituals del nostre dia a dia i, per tant, introduir l'art que forma part, en realitat, de la vida de tots nosaltres.
2: Una col·laboració que permet que equipaments com la Biblioteca Terra Baixa tinguin un espai especial per gaudir d'experiències més enllà dels serveis habituals. La directora de la biblioteca donava declaracions.
12: Allà on s'ha situat és un racó molt especial que aquí a la biblioteca valorem molt, perquè és l'imatge d'aquest balcó que dona al carrer de darrere el Museu Fenosa. És un espai bonic que, més enllà doncs, de l'obra d'art, és també un raconet que nosaltres tenim molt privilegiat com a espai de silenci, de lectura, i per tant crec que el lloc on s'ha ubicat aquesta obra d'art doncs, és molt, molt adequat.
2: Amb aquesta proposta, la biblioteca es converteix en un espai de trobada entre la vida quotidiana i l'art contemporani, oferint al públic l'oportunitat de descobrir obres que conviden a reflexionar sobre les transformacions socials del nostre territori.
0: I seguim parlant de museus, de fet. Marxem cap a la Fundació Apel·les Fenosa.
2: Com vestia Nicole Florença i com es vesteix avui, el Museu Fenosa va acollir una jornada dedicada a explicar l'evolució de la moda i dels seus teixits, comparant la indumentària de Nicole amb els actuals problemes de sostenibilitat del sector del tèxtil. Tot plegat en el centenari del seu naixement, així ho deia la Nekane.
13: Hay una serie de tejidos, hay una serie de evolución de la moda de una persona que fue en su boda vestida por Coco Chanel, que le cosió un par de blusas Mercedes Rodoreda. Ella optaba por un tipo de style of life diferente, también con ropa pues más de verano.
2: Les especialistes en vestir estan preocupades per l'evolució del tèxtil dels últims anys. Això ens ho comentava la Tània Gras, la directora de Drap.

0: coses duressin.
1: Una mica com es viu la sostenibilitat en el tèxtil actualment i quins recursos hi ha per ser més sostenible tant artísticament com a l'hora de vestir.
2: Hem escoltat també a la dissenyadora tèxtil Berta Alenya. Aquest projecte tindrà continuïtat a finals de novembre amb un tall especial de Berta Alenya.
3: I les gralles del Baix Penedès que han fet el seu concert de celebració dels 50 anys als jardins del Museu Déu. Una actuació especial on han repassat peces de totes les èpoques i han recordat aquelles que 5 dècades enrere van començar aquesta aventura.
4: La tradició grallera del Vendrell té un dels baluards històrics en les gralles del Baix Penedès. Una formació que, nascuda el 1976 de la mà de Jaume Vidal i Vidal, enllaça amb les formacions i els músics de dècades enrere. Els seus 50 anys d'activitat són un motiu prou important perquè l'efemèride se celebri amb tots els honors. Això és el que s'ha fet aquest divendres als jardins del Museu Déu, on els actuals integrants del grup han desgranat un repertori de peces de totes les èpoques, que ha servit per repassar la seva ja llarga trajectòria. L'Havanera Rosina, el Cuplet Les Caramelles, el Balset Els Cinco Reales o la composició d'Enric Montsant Dolors d'Amunt han format part d'una actuació en què també s'han fet estrenes, com la de la Marxa dels Cetrons, que recorda una de les colles antigues del Vendrell. El concert ha acabat amb la participació de nombrosos assistents, que s'han sumat a la formació per interpretar la peça de Jaume Vidal, L'Amigó, i El Toc de Vermut. L'actuació ha estat enregistrada íntegrament per Ràdio Televisió del Vendrell i estarà disponible aquesta mateixa setmana a través del portal web.
3: I a banda de les gralles, segueix doncs, la compta enrere pel que ha de ser aquest eclipsi importantíssim el 12 d'agost.
2: Amb l'objectiu que l'observació de l'eclipsi solar del 12 d'agost sigui una experiència segura i satisfactòria, la Diputació de Tarragona distribuirà un total de 100.000 ulleres homologades als ajuntaments de fins a 2.500 habitants. La distribució es farà a partir del 15 de juliol, repartint ulleres per a prop del 70% de la població en el cas dels municipis petits. Els diferents consistoris seran els encarregats de distribuir-les entre la població.
5: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
5: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell, 107.1 de la FM. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Dos quarts en punt de 10 del matí. A partir d'aquí ja arribem a la repassada informativa, una feina d'en Jordi Grell.
8: Hola, bon dia. Comencem parlant de ciclisme. Mireia Benito ha completat un cap de setmana de somni a la localitat aragonesa de Sabiñánigo. Després de conquerir dijous el seu quart campionat d'Espanya de contrarrellotge consecutiu, aquest dissabte, la ciclista llorensenca també s'ha proclamat per primera vegada campiona estatal de la prova en línia. Una victòria que semblava difícil durant bona part de la cursa, ja que Maite Ortiaga s'escapava als 10 quilòmetres i aconseguia mantenir-se al capdavant fins a 6 quilòmetres pel final, quan el grup perseguidor, amb Benito inclosa, l'atrapava. Finalment, a l'última pujada, la ciclista de l'AGE Insurance Sudal es distanciava per guanyar la prova amb 2 segons de

0: marge respecte a Sara Martín i Paula Ostiz, que completaven el podi. Escoltem la campiona d'Espanya de ciclisme en línia, Mireia Benito.
1: Creo en un tipo de ciclismo que quizás no es tanto el convencional y para mí, siendo normalmente gregaria, también es una posición en la que no me encuentro muy a menudo. Pero lo más importante de estos días, sobre todo de hoy, ha sido poderlo compartir con mi familia. Tengo un montón de familia aquí que han venido, amigos, conocidos, gritos en las cunetas, y para mí esto es lo que realmente va a quedar grabado, porque los resultados al final con los años se olvidan, pero las memorias quedan aquí y eso es lo que a mí me llena de todo corazón.
0: Ara, el pròxim repte de Mireia Benito és el Tour de França, que en el cas de l'edició femenina es disputarà durant la primera setmana d'agost. I seguim parlant d'handbol. Aquest dissabte s'ha tancat la primera edició del campus Marc García Baikempa, organitzat al Pavelló de Coma-ruga i amb allotjament a l'alberg de Santa Maria del Mar. 72 participants, des de categoria benjamina fins a juvenil, han gaudit entre el 20 i el 27 de juny del retorn d'un campus d'handbol al Vendrell, després que fa uns anys Coma-ruga acollís també els de Laszlo Nagy, Víctor Tomàs o Gonzalo Pérez de Vargas. De fet, l'excapità del Granollers, Marc García, ja s'havia encarregat de dirigir els campus de Tomàs i Pérez de Vargas i ara ha decidit recuperar-ne l'essència amb el seu nom. A més, ha comptat amb la complicitat de l'handbol Vendrell, just l'any en què es commemoren els 50 anys d'handbol a la vila. Escoltem el president de l'handbol Vendrell, Lluís Calmet.
2: A nivell de club hem intentat fer el màxim possible perquè el campus sortigués bé, intentant doncs, que amb el mar posant-se d'acord, en fi, intentar doncs, entre Ajuntament i Marc nosaltres fóssim els intermediaris, vale? I perquè tot funcionés perfectament.
0: I ara escoltem també l'impulsor d'aquest campus, Marc García Baikempa, Marc García.
3: Hemos estado una semana perfecta aquí en el Vendrell, unas instalaciones estupendas, tanto el albergue como los pabellones nos han servido para desarrollar el campus de la mejor forma posible. Los chicos y las chicas han disfrutado muchísimo de esta primera edición, que tenemos la intención de que sea la primera de muchas que vendrán después.
0: El campus ha comptat amb entrenaments tecnico-tàctics, així com també amb activitats més lúdiques i visites d'altres referents del món de l'handbol, com el flamant campió de la Champions amb el Barça i amb Barrufet, l'exporter blaugrana actualment al Quil, Gonzalo Pérez de Vargas, o la jugadora del Granollers Ona Vila. A més, durant una jornada també han pogut gaudir del campus una dotzena de membres de l'equip inclusiu de la Fundació de Mano en Mano, de Palau Sotà i Plegamans.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, un programa únic de tot.
6: I també, com ja és habitual, ben pendents de les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui, dimarts 30 de juny, una repassada habitual i que habitualment sempre comencem pel diari de Tarragona. Iman, què tenim?
7: La primera portada així gran que ocupa un quart del diari és sobre els drons. Els drons per a frenar los saltos des de les roques en Tarragona. La Generalitat autoritza l'uso de la tecnologia per vigilar els punts més complexos.
6: Després dels ofegaments que van haver-hi tot just fa un parell de setmanes, una gran tragèdia.
7: Després a Reus, a Sant Pere, fins l'any vinent, perquè Reus culmina un any extraordinari amb l'esclat del seu dia de gran de Festa Major.
6: Ah, Festa Major Reus, molt bé.
7: En relació a infraestructures, a Farmet demana 7 milions per les accions urgents a la red ferroviària. Té por de que el tram entre Tarragona-Barcelona col·lapsi i no es dupliqui.
6: Més titulars encara, oi?
7: En relació a la Costa Daurada, els municipis ultimen els dispositius pel tour. El tour està a la volta...
6: Sí, és aquest diumenge.
7: A punt d'arribar ja, i doncs, tothom s'està preparant. Descarbonització amb...
6: Front Comú, no?, per impulsar la reducció del CO2.
7: Sí. Panorama, el jutge Pedraz imputa 25 persones en el Caso Leire.
6: Molt bé. Canviant de portada, també una altra de les capçaleres habituals, com és el Diari Ara. Informació destacada. Què expliquen?
7: L'augment d'inversió no es reverteix als problemes cronificats de l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per l'alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats. I, a més, la Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de la Pau. Van ser difícils.
6: Ai, les mates, les mates. En cultura, també?
7: En cultura, el Grec s'inaugura amb un retorn als orígens. I es veu una foto d'un anfiteatre amb els actors entre
6: el
7: públic.
6: Sí, l'espectacle inaugural, d'aquest Grec 2026, d'aquest estiu.
7: El teatre grec va recordar ahir els seus orígens, ara fa 50 anys, amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, en una versió dirigida per la gallega Marta Pazos i inspirada en l'esperit del teatre popular dels anys 70, quan va néixer el festival.
6: Molt bé. Més titulars encara.
7: La fi de les rebaixes fiscals a la llum i al gas encareix el cost de la vida. La catalana Oprenchip rep una injecció de 115 milions d'euros de fons europeus.
6: I els esports?
7: El Brasil salva els mobles davant del Japó al minut 96.
6: I finalment també hi ha una altra notícia destacada perquè fa el Diari Ara.
7: La presidenta de la CEPI està imputada. La fiscalia apunta a delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació.
6: I saltem ja, com sempre acabem, des de La Vanguardia.
7: Un titular que ocupa també un quart de la portada en relació a Feijó, perquè acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats per afavorir el PSOE. Sembla que ja en suma una derrota, replica l'executiu, que retreu als populars que segueixin Vox en l'estratègia trumpista. El jutge imputa la presidenta de la CEPI i 24 persones més per la trama Leire. El jutge Santiago Pedraz ha ampliat la investigació del cas Leire a 25 persones més, entre elles la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, per sospites sobre 5 operacions dirigides per Santos Cerdán, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'exmilitant socialista Leire Díaz. Els imputa petició del fiscal, que hi veu un patró delictiu reiterat.
6: I també des de La Vanguardia expliquen que segueixen les rèpliques a Veneçuela i els terratrèmols d'aquesta darrera setmana. Forta rèplica a la Guaira mentre continua tota la cerca dels possibles supervivents. És la fotografia, a més, que mostren a La Vanguardia dos edificis destruïts a causa justament del terratrèmol i les rèpliques que segueixen produint. I més informacions, més titulars.
7: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora E. Jean Carroll. El Tribunal Suprem, de majoria conservadora, va ratificar ahir la condemna de Donald Trump per haver violat a finals de l'any 90 l'escriptora E. Jean Carroll als emprovadors d'uns grans magatzems.
6: I també informacions esportives, també de la selecció, avui amb una entrevista a Gavi.
7: Soc bastant paranoic, m'atabalo en llocs públics, deia Gavi.
6: Bé, paraules textuals d'aquesta entrevista que podeu trobar a les planes interiors avui de La Vanguardia. I acabarem ja parlant d'una informació del govern, eh?
7: El govern central reiterarà de mica en mica les rebaixes a les gasolines. Dels 15 cèntims per litre al juliol es passarà als 5 al setembre, de manera progressiva. L'executiu espanyol reiterarà els ajuts als carburants aplicats per la crisi d'Ormuz. També va decidir ahir eliminar definitivament l'impost del 7% a la producció.
6: Fantàstic. Doncs la informació, l'actualitat en totes aquestes portades, les habituals i les que ens ajuda a acabar de perfilar i acabar de conèixer tota aquesta informació una mica més general. Gràcies, Iman.
7: A tu.
4: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Doncs això, un plaer i un gustàs poder parlar amb la jove actriu lliurecenca Aina Martínez. Aina, com estàs?
4: Molt bé.
3: Sí?
4: Sí.
3: T'ho pregunto de veritat, no és una pregunta
4: retòrica. Sí, sí, sí.
3: Estàs bé, eh?
4: Estic molt bé.
3: Perquè, escolta'm, clar, sí que el projecte va començar ja fa uns quants anys. Al setembre es va presentar Pubertat, en BO. Clar, ha sigut com aquest darrer any, empalmat amb el Si no fos, etc. És a dir, ha sigut un any molt intens.
4: Bastant.
3: Però ho portes molt bé.
4: Sí.
3: Sí?
4: Sí, sí, molt, molt bé, la veritat.
3: Sí, no t'ha agafat allò com, no?, aquest vertigen d'exposició pública, de reconeixement, de veure't a la televisió, al cine, no?
4: No.
3: Ostres, que bé. Clar, és que, de fet, jo ho sé, eh? Un dels fets que se't destaca com a actriu és aquesta maduresa que ara estàs demostrant. Tens 15 anys.
4: Sí.
3: No? És a dir, que suposo que per això també el càsting i la dolera es va fixar en tu, perquè et va veure molt madura per la teva edat i que podies enfrontar un repte com aquest i com ha estat, no? I ara ho estàs demostrant, perdona que t'ho digui.
4: Merci.
3: Però bé, m'agrada, t'ho contenta, eh? Per això, és a dir,
4: sí.
3: Suposo que hi ha hagut molta feina, no?
4: Bastanta.
3: Molta projecció,
4: sí.
3: Molta promoció, però bé.
4: Molt bé.
3: Sí? I el tracte amb els mitjans, què tal? I entrevistes com aquestes que has fet unes quantes, també, no?, de promoció...
4: Bé, sí, alguna, però... Però res així tan...
3: No, no t'ha atabalat massa, no?
4: No, no, no, no.
3: Bé, està bé, doncs, també.
4: Sí, està bastant tranquil·la.
3: Que et deixin fer, no? Sí. Escolta'm, fem una cosa, ja sé que ho has explicat moltíssimes vegades, però clar, és clar, és una història també molt... com molt, molt, molt pel·liculera, no?, el fet com arribes a participar d'aquest projecte, que és Pubertat... Va ser així, ja ho has explicat. Et van veure en una diada, et van parlar tu amb un assaig, no?, un assaig, sí, general que veu fer amb els nens, i la Letícia va parlar amb tu.
4: Sí.
3: Com va ser això? Explica'ns-ho.
4: De fet, el meu pare acabava de veure bueno, havia vist feia poc la sèrie la pel·lícula de Vida Perfecta de Letícia Dolera.
3: Sí.
4: I ens la vam trobar allà a l'assaig de Castells.
3: Molt bé.
4: I doncs jo vaig anar allà perquè em feia gràcia que fos una actriu, sí, i sí. I vaig fer una foto amb ella.
3: Que és aquesta d'aquí, eh?
4: Sí, és aquesta d'aquí. I res, doncs es veu que es va fixar en mi, però en aquell moment jo era massa petita per fer el personatge de Manuela, però ja ho va dir que... Doncs que m'hi veia.
3: Val.
4: I al final, gràcies a que es fes... A que trigués més en gravar-se la sèrie... Doncs ella va contactar amb el meu cap de colla, el Kevin,
3: molt bé,
4: per preguntar-li què era de mi, a veure si m'interessava presentar-m'hi.
3: Molt bé.
4: I jo, doncs, mira, vaig dir que sí.
3: Mira.
4: No m'havia fet mai, no m'havia plantejat tampoc, però per provar.
3: Ah.
4: I mira, doncs ho vaig fer bé, per sort, li vaig agradar.
3: Ho deuries fer bé, no?
4: Sí. I ja està.
3: Ostres. Clar, tu no havies fet mai d'actriu.
4: No.
3: Ni tan sols allò de dir, no, no, ni provar-ho.
4: De petita...
3: Home, a Llorenç hi ha molt de teatre, eh?
4: Sí, ja. Jo volia fer teatre de petita, però entre el Castells i tot això no podia. I al final res, no ho vaig fer. Però sempre se m'havia quedat les ganes, clar, saps? Uh-huh. I mira, doncs això m'ha anat bé.
3: I no va fer gens de por? És a dir, que sense cap tipus d'experiència... et vingui la Letícia Dolera i et digui, mira, vull que participis en un projecte que és gros, com una de les actrius principals, de fet tot gira al voltant de la Manu, que és la Manuela, que és el teu personatge, evidentment amb tot el que arrossega i comporta aquest personatge, que és una mica la base de la sèrie, no? De debò? És que m'estàs deixant parat, de veritat, eh?
4: No, no,
3: gens. Ai, no ha de dir ni por, ni de dir, ostres, no sé si seré capaç de fer-ho. No, no, tu, endavant.
4: Al principi vaig pensar, bueno, quan vam fer el segon càsting,
3: clar,
4: va ser com... No, no sé si m'ha sortit tan bé. O el primer, de fet, com... És el primer cop que ho faig, no crec que m'agafin, és... No, jo no sé fer-ho, això, clar, és... Ho he intentat i ja està, potser a casa faig alguna obra de teatre amb ma germana o alguna cosa així, però
3: ja està,
4: res de l'altre món.
3: Ostres.
4: I doncs mira.
3: Ostres. Bueno, això vol dir que ho portes bastant a dins, doncs, no?
4: Sí.
3: Que potser sense saber-ho inclús sí, ho portaves bastant a dins. Clar, això t'ha fet descobrir un món, entenc. Perquè a partir d'aquí, ja ara en parlarem, has anat enllaçant algun projecte important basat en la interpretació.
4: Sí.
3: Vull dir que entenc i veig que una mica vols anar cap aquí, no?
4: Sí.
3: Sí?
4: Sí, a mi m'encantaria.
3: Has entrat, doncs, per la porta grande,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, sí, sí, sí, tinc molta sort.
3: Clar, anem una mica a això, anem a conèixer una mica més pubertat. Clar, el rodatge, corregeix-me, eh, Aina, va ser a l'estiu del 2024, no?
4: Sí.
3: Més o menys, però el
4: sí,
3: que he anat veient, es va estrenar aquest passat setembre, és a dir, sí, que han sigut, doncs, aquestes produccions tenen el seu temps. El rodatge va ser a l'estiu, doncs, i escolta'm, torno a fer aquesta pregunta, és a dir, sense mai haver vist un rodatge... Que també suposo que s'allunya una mica el teatre, no?
4: Sí.
3: El treballar en un rodatge és diferent que treballar en un escenari o treballar per televisió. No sé com ho vius. Aquell primer dia de rodatge. Allò, suposo que els càstings, els assajos, perquè assageu,
4: sí,
3: però el dia uno, allò, el primer dia de rodatge. Què recordes?
4: De fet, va ser el, com... Va ser molt, molt fort perquè el primer dia va ser l'atac d'ansietat.
3: Sí, sí.
4: Sí, i va ser començar, o sigui, de zero, i a més... Una cosa és que em diguis que doncs, començo, per exemple, amb el botellón,
3: uh-huh,
4: o una altra cosa més senzilla. Però començar de cop amb un atac d'ansietat sense haver fet res va ser com un cop, però
3: clar,
4: no sé, em va sortir sol també. Vull dir, és com que, no sé.
3: Uh-huh. Clar, la Letícia Dolera et va acompanyar moltíssim, uh-huh, no tinc entès. També assageu, és a dir,
4: sí,
3: que abans d'arribar a rodar...
4: Abans de fer-ho vam assajar molt, molt de temps.
3: Heu assajat moltíssim.
4: Sí.
3: Però suposo que també aquesta pressió tècnica, no? Tot l'equip tècnic, de so, tot... Te vull impressionar.
4: Sí, molt, molt, molt. Però és molt bonic.
3: És un bon xulo, no?
4: Molt.
3: Sí? Quant temps ho estava rodant? Pubertat? Quants dies de rodatge van ser? O setmanes de rodatge van ser?
4: Van ser... Bueno, així per setmana no ho sé. Van ser... Jo recordo per mesos vam començar l'últim dia... O sigui, l'últim... Sí, l'últim dia de juny.
3: Val.
4: I va ser fins a... Agost, diria que va ser, vam fer una pausa.
3: D'acord.
4: I després, fins a setembre, no sé si va arribar a octubre, també.
3: Val, val, val, val. Llavors, després de rodar, arriba tota la feina de producció,
4: sí,
3: muntatge, etc. I arriba el dia que s'estrena. S'estrena una plataforma tan important com
4: sí,
3: és HBO, HBO, que és evident que hi ha implícit tot el que és, no?, promoció... anar a saraus, eventos, a presentacions,
4: sí, sí,
3: a mitjans de comunicació, que és també una part de ser, no?, de la interpretació, que és una mica vendre el que vas fent. També bé, no cal que t'ho pregunti. També la promoció,
4: tot
3: la mar de bé.
4: Sí, sí, sí. Molt bonic, tota la gent que ho veu, i a més, tot i que no et coneixin de res, que uh-huh, et feliciten, saps?
3: Clar.
4: Que jo hi ha gent molta canalla d'altres colles que em venen i em feliciten, i és com jo, no sé qui ets tu, però... Em fa molt feliç que sàpigues qui sóc jo. És molt
3: bé,
4: bonic.
3: Que bé. Clar, és el que també té aquesta feina, i a més en el teu cas, que és aquesta projecció pública brutal, d'un dia per l'altre, amb una plataforma tan important com HBO, és a dir, que de cop i volta suposo que la gent et devia començar a reconèixer,
4: sí,
3: a seguir a xarxes i aquestes coses, no?
4: Mm.
3: I també ho portes bé.
4: I també ho porto bé.
3: Sí, clar, també tu et mous als ambients castellers, perquè tot parteix, ja ho hem dit, dels Nens del Vendrell, la temàtica de pubertat també tractes castells, és un tema que ja coneixies de prop, però clar, fa que també quan et bellugues, vaja, amb actuacions, però encara hi vas a castells, no?
4: Sí, sí, sí.
3: Quan et bellugues, quan vas, suposo que et deu reconèixer molta
4: sí,
3: gent d'altres colles.
4: Sí, sí, sí, sobretot sí, de colles castelleres.
3: Clar, i se t'acosten.
4: I se m'acosten.
3: I et demanen fer la fotografia.
4: Sí.
3: I aquest tipus de coses que us passen als actrius.
4: Sí.
3: I les actrius més conegudes, eh?
4: Sí, i a més, això de que fos de castells, també, la sèrie,
3: uh-huh,
4: jo crec que va ser el que fes que fos molt més fàcil.
3: Val.
4: Perquè jo ja en sé i ho porto
3: clar,
4: dintre i ho domino i sé
3: sí,
4: de què va. Una cosa és que em diguis ara... que ets de fer una sèrie de futbol, jo no en tinc ni idea de futbol, potser és
3: costaria
4: molt més difícil.
3: Costaria més. Però clar, és una temàtica molt, que tenies molt dominada. De fet, també sé que algunes de les escenes dels castells són falsejades, no?
4: Sí.
3: Són en croma i aquestes coses.
4: Sí.
3: Però clar, la posició, el tronc, tot això, clar, tot i que amb una pantalla verda ho havies d'interpretar i ja ho dominaves,
4: sí.
3: En aquest cas. Clar, també s'ha de dir que hi havia una cara coneguda, no sé si era sempre els rodatges o només els rodatges on es feien castells, que tu has anomenat el Kevin Prades,
4: sí,
3: que ha estat cap de colla durant molts anys, ho ha tornat a ser ara, justament ara, i que de fet ha estat l'assessor casteller de la productora,
4: sí,
3: i que també ell ajudava. Suposo que amb ell també devies tenir bona relació.
4: Sí, sí, sí.
3: Llavors devíeu parlar moltíssim, també, no? Això també ajuda, una cara
4: molt,
3: coneguda també
4: molt,
3: ajuda.
4: Molt, ajuda molt.
3: El boom de pubertat, tot el que passa a pubertat, ara aquest mes de maig, a més, una altra de les productores de la sèrie, que és 3.cat, TV3.
4: Sí.
3: També l'emet a través d'aquest canal, de la televisió pública,
4: sí,
3: va ser aquest mes de maig, que fa que es torni a parlar altra vegada molt de la teva feina de pubertat, i sembla que també torna a tocar altra vegada, fer les promocions, fer les entrevistes, i una mica també perquè estàs aquí, arrel de tornar a parlar de la pròpia sèrie, no? I aquest salt a la sèrie aquesta dels migdies que tots coneixem, si fos ahir. Com va ser? Com arriba o com saltes d'aquí a allà? Com funciona aquest món per poder participar aquí?
4: Doncs, no ho sé, em van veure, de fet, jo, com si fos ahir, era una sèrie que jo ja veia els migdies, i de cop quan em van dir, ei, que sortiràs com si fos ahir, jo, perdona,
3: sí,
4: jo? O sigui, no m'ho creia perquè jo la mirava i a mi m'encanta, jo la miro cada
3: sí, sí, sí,
4: migdia.
3: Sí.
4: I no ho sé, no ho sé, em van veure, suposo, igual que la Leti, els hi vaig agradar.
3: No, però vist així, és, bueno, és aconseguir-ho d'una manera, anem a dir fàcil, que no ho és així, és evident que no, perquè no és fàcil, sigui d'una manera o altra, és evident que tu has de treballar i si no és pel talent no aniries enlloc. El fet d'enllaçar projectes, això és molt bona senyal, però clar, el fet d'això, de començar d'aquesta manera tan mediàtica, fa que, no?, aquesta visibilitat, clar, perquè això ha fet, un cop ja comences amb el projecte, que hagis de tenir representant, perquè tens representant,
4: sí,
3: o estàs en una agència,
4: sí,
3: d'actors,
4: que
3: és qui una mica gestiona això, i és el que en principi s'encarregaria de buscar aquestes feines, i suposo que la productora de la sèrie es va posar en contacte perquè tu anessis a treballar en,
4: sí,
3: aquesta sèrie, oi? Deu ser molt diferent també treballar, no?, que és una sèrie que és una mica més pausada,
4: sí,
3: tot i el vertigen que suposa, però una sèrie diària, segons tinc entès, el
4: sí,
3: ritme és
4: complicat.
3: Gravar.
4: No complicat, sinó diferent.
3: Val.
4: O sigui, amb la Leti, ella ens donava moltes més oportunitats. O sigui, ara provem de fer així. Ara provem-ho d'aquesta altra manera. Aquí no. Com si fos ahir, és com, ho fas així. Si a la primera veus que no, doncs mira, podem provar a fer-ho d'aquesta altra manera, però és tot molt més ràpid. La Leti també ens ensenyava més, perquè era la primera, també, i tenim més temps. Aquí tot és ràpid.
3: Ja.
4: O sigui, a la primera que ja està bé, fora una altra.
3: Sí. Clar, és això, clar, és, no? Suposo que el temps apreta, a la televisió encara,
4: sí,
3: més, que s'han de complir unes quotes de gravacions, però aquest capítol ha de sortir d'aquí pocs dies, s'ha de rodar, s'ha de muntar, s'ha de treballar, clar, per això tot va més rodat.
4: Sí.
3: Però tot i així, us ho posen fàcil, no?
4: Sí.
3: Els actors, les actrius, i els actrius i els actors joves encara més, no?
4: Sí, i s'agraeix moltíssim.
3: A més, sou una colla, no?, dins de,
4: sí,
3: com si fos ahir, més o menys les mateixes edats.
4: Sí, de fet, sí.
3: I suposo que sempre, clar, per les casuístiques dels capítols, més o menys us toca sempre rodar junts, no?, perquè més o menys...
4: Pràcticament.
3: No? Tots esteu sempre,
4: sí,
3: implicats
4: tot
3: a les mateixes
4: escenes. Mateix, sí. Sí.
3: I allò de matinar molt, és veritat? Us,
4: sí,
3: toca matinar molt, sí?
4: Molt, sí. Perquè, a més, jo que sóc d'aquí, Llorenç,
3: clar,
4: i els rodatges sempre són a Barcelona.
3: Ja.
4: I jo, entre una hora de camí, haig d'estar una hora específica. Ara potser sortim 20 minuts abans per si trobem caravana, saps?
3: Ja.
4: Perquè mai se sap.
3: Sí.
4: I són bastant d'hores.
3: Val. És la logística que comporta aquestes,
4: sí,
3: feines. Jo crec que també, ja també t'ho volia preguntar, que és el tema familiar, no? Que també una mica pateixen, entre cometes, amb tu el que s'ha posat això, perquè una mica, clar, tu ets menor d'edat encara.
4: Sí.
3: I suposo que sempre amb tu hi ha d'haver-hi crec que és el teu pare, podem dir-ho, no? Que és el teu pare Sergi, qui t'acompanya en els rodatges, sí, que una mica s'encarrega una mica dels contactes, perquè nosaltres per parlar amb tu hem parlat amb ell perquè tu poguessis venir. Clar, i ell és el que una mica també pateix aquests ritmes i és el que li toca acompanyar-te.
4: Sí.
3: És important això també, no? Que a casa una mica confin amb tu i que una mica apostin amb tu i que t'ajudin a portar a terme, no?
4: Sí.
3: No? És el cas. I els estudis? Què?
4: Bé.
3: Perquè això, clar, implica, suposo que faltar molts dies a l'instint, rodatges... Però us ho faciliten molt, no? Em deia abans el teu pare...
4: Sí, sí, sí. De fet, els rodatges del Com si fos ahir són sempre, això et dic, molt d'hora i no trigo gaire.
3: Val.
4: I normalment arribo sempre, o quasi sempre, a les 3 últimes hores, més o menys, i intento saltar-me el mínim possible.
3: Val. I et tocarà treballar a casa, a banda d'aprendre els textos, no?, de les escenes que toquin fer, estudiar, aprendre textos... No sé si estàs en formació, també, a nivell interpretatiu, eh?
4: No, però m'encantaria.
3: Sí? Mm. Però bé, això t'ho han dit molt, i també ho he vist molt en moltes crítiques sobre la sèrie, que ha tingut diferents premis, com el Premi Ondas, la millor sèrie de ficció, etc. Has tingut reconeixements i algun premi ja, per la teva interpretació, i el que es destaca molt és justament, ara no recordo textualment com deien aquestes crítiques, però sobretot això, aquesta interpretació natural i gairebé intuïtiva que tens, perquè justament parteixes del zero, és a dir, no estàs contaminada per res. No, ni per cap curs, ni cap tipus d'ensenyança, ni tècnica, ni res. I això,
4: de fet,
3: és bo.
4: Hi havia una optativa al meu institut, però jo ja l'estava fent quan feia la sèrie. Vull dir que no és que l'hagués fet abans, i llavors després hagués fet la sèrie, sinó que ja l'estava fent a la mateixa hora, o sigui, tampoc és que em va ensenyar gaire.
3: No, i tant. Això, la crítica deia interpretació orgànica. És a dir, que és aquesta interpretació que et surt de dins.
4: Sol.
3: És el que dic, és això, és intuïció... I, bueno, i una mica... I talent, no? Sí? Fa vergonya parlar de talent o no?
4: No.
3: No, ho portes tot bé, eh? M'agrada molt, de veritat. El que dèiem, a partir d'aquí, tu et veus treballant d'això, o continuant treballant d'això, perquè ja treballes d'això. No sé, que et preguntaria, no sé com ho visualitzes, si és un món que ara ja coneixes una mica més de prop, si costa... mantenir-se avui dia, enllaçar projectes... No sé si et veus, on et veus, què fent, de quina manera... Com...
4: A mi m'agradaria molt seguir, la veritat.
3: Sí?
4: Sí. M'agradaria estudiar i formar-me professionalment.
3: Aha.
4: Perquè és que és molt bonic, en veritat. És que és molt guai i m'encanta. No, mira, no, jo no... No m'esperava, la veritat. O sigui, jo en cap moment em vaig arribar a imaginar que podria... fer una sèrie i que m'agradaria, saps?
3: Uh-huh.
4: I això va ser com, pues mira, ho provo i si m'agrada, pues bé, i si no, pues ja està.
3: Clar.
4: I és que és molt bonic, és molt guai.
3: És una sort, eh?
4: Sí.
3: És una sort d'això, de descobrir i poder participar en això que és el món de interpretació i que a vegades molta gent ho intenta i ho persegueix i potser no ho acaba aconseguint. I tu sí que ho has fet. Només començar, que és molt...
4: Sí, sí, sí.
3: És evident que sempre estarem una mica des d'aquí, des de la comarca, perquè sempre ens agrada aquesta proximitat i treure pit, no? I en aquest cas és de Llorenç, és de la comarca, és tal, etc. I això fa que més que mai et seguim la pista. Ara sé que marxes de vacances, suposo que ara toca una mica desconnectar de tot aquest món, la interpretació i tot plegat. I de cara al setembre, no sé quan torneu a rodar altra vegada, Com si no fos ahir.
4: Jo ara mateix no sé com... aniré sortint, suposo, sí, com ara.
3: Val.
4: Em diran.
3: Val. Però com funciona això? És a dir, van plantejant escenes, va per contracte, no sé, va per temporades? No sé.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10, parla Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficien d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podrien beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones en situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. N'ha parlat a la xarxa la Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona.
5: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin. Hi ha les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
6: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. El Tribunal considera que el decret podria entrar en conflicte amb la normativa europea i ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si elevar la consulta a la justícia europea. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats venezolanes. D'altra banda, s'han confirmat 18 espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela, 144 desapareguts i 12 persones espanyoles localitzades sota la runa. I avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les 10 i 3 minuts, tornem després de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. I això, a partir d'aquí, segona part de programa. Avui, que som dimarts 30 de juny, programa número 3.999. Demà farem 4.000 programes. Poca broma. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, com no, com sempre, a través i sobretot del 107.1 de l'FM, ràdio, sempre a la ràdio. Tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat i també a través de televisió, com solem explicar. Doncs va, més qüestions i més coses a la segona part de programa. Bé, segona i tercera part de programa, que encara ens queda, perquè fins a les 12 volem ser-hi. Ara, de seguida, com és habitual, cada 15 dies, tot el contingut que ens proposen i ens porten, vaja, des de l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, el que anomenem Baix Penedès Empresa. I, a més, avui hem de parlar justament de la pròpia institució, de la pròpia federació. No us ho perdeu. A banda, anirem a altres temes més culturals, repassarem l'agenda, propostes importants per aquests propers dies i quan, a més, estem ja a portes de les festes de barri. A les 11 actualitzarem les notícies i ja enfilarem la tercera i última part amb aquesta intenció també setmanal de perdre la por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines de Goll. I acabarem amb participació i trucades. Així que vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únicat de tot.
1: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: ara sí, ja de ple el contingut d'aquesta segona part, i que ja sabeu que cada 15 dies passa per la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i que, a més, avui tanquem temporada, i ja en van unes quantes, em sembla, amb la tonteria. Amèlia Maestre, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal,
0: com estem? Estàs? Tot bé?
1: Bé. Sí? Sembla que ja és la segona o tercera vegada que comentem, que potser portem, o sigui, no sé, què eren, 20 anys, quasi, no? Des de l'inici del programa.
0: Sí.
1: 2012, 2010,
0: no? És possible, no? Que hem anat col·laborant, no? Sí. Han passat moltes veus per aquí, també s'ha de dir, a través de la FEC, però això també ens ha portat a moltes empreses, empresaris, empresàries, idees, hem parlat, hem debatut, ens hem enfadat, hem rigut, hem fet una mica de tot, això està molt bé, eh?
1: Està molt bé, perquè a més avui venim a explicar, i per això hem vingut la Mireia i jo, una miqueta quin ha estat el recorregut d'aquests anys i on hem arribat a dia d'avui.
0: Fantàstic.
1: Que és un moment, penso, molt dolç pel que és la federació i perquè és aquesta xarxa d'empresariat amb la que estem treballant dia a dia.
0: Molt bé. Doncs això també t'acompanya, com bé deies, la Mireia Tablada. Molt bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Que en aquest cas, com sabeu, és la veu habitual i que ens ajuda a portar els temes i a introduir els temes que tractem cada 15 dies. Bon dia, també.
2: Bon dia.
0: M'ha agradat això, Amèlia, un moment dolç.
1: Sí, és un moment dolç, doncs, perquè, bé, com sabeu, la federació a nivell origen, no? Doncs, va néixer en part al Garraf, després va haver-hi també una miqueta de creació, bueno, no, perdó, una miqueta de creació, no? Va haver una associació que es deia a la web a l'Alt Penedès, i des d'aquesta unió del Garraf i l'Alt Penedès i la quantitat d'empreses que estaven treballant amb el Baix Penedès, no es va voler excloure el Baix Penedès.
0: Val.
1: En aquest moment, tu ja hi eres, i ja ens donaves veu a través de la ràdio,
0: sí.
1: Perquè ja sabies o ja era evident que hi havia un creixement a nivell empresarial d'empreses del Baix Penedès adherides a l'associació per aquesta voluntat de fer xarxa i per aquesta diferència que hi ha amb altres patronals en quant a que nosaltres treballem al territori, no? Doncs amb aquest recorregut, que ha sigut un recorregut, com deies tu, de molts matisos, però sobretot al final un recorregut molt amable, a través també d'un índex que mai ha abandonat el Baix Penedès en quant a dades, perquè també sempre hem tingut molts socis aquí, estem parlant que ara tenim al voltant de 200 socis dintre del Baix Penedès, ha acabat consolidant-se amb convenis amb els diferents ajuntaments, a l'Ajuntament del Vendrell, un conveni molt important, va ser una fita que vam aconseguir l'any passat, que també vam fer la nit de l'empresa, no sé si recordaré, sí, que vam fer la nit de l'empresa aquí al Vendrell, com a Ruga. Va ser una voluntat de, no, perseguida de molts anys, no? Això ha sigut una mica el que ha obert el camí, no? I de veritat, molt important la vessant de la comunicació, que des de Ràdio Televisió al Vendrell ens heu estat donant suport als informes, a les notícies que han anat succeint, des d'aquí la Ràdio La Creixera, que no ens heu abandonat mai. Ha sigut com una consolidació, una progressió, no? Doncs que ha acabat signant amb el Vendrell, ha acabat signant amb Calafell.
0: Molt bé, que
1: avui
0: bé.
1: Hem signat amb Calafell, bueno, avui aquest any hem signat a Calafell, i ara estem en línies que ja es va aprovar en el ple d'alcaldies amb el Baix Penedès.
0: Molt, no?
1: Amb el,
0: que bé.
1: Clar, això què vol dir? Vol dir que de les diferents administracions hi ha pressupostos, hi ha programes que surten per impulsar tot el que és el teixit econòmic, i nosaltres, d'alguna manera, provoquem que aquestes ajudes vagin directament a empreses del territori, perquè els proposem com a interlocutors, com a líders.
0: Sí.
1: És a dir, està bé que a vegades anem a buscar gent, no?, a les capitals, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però també s'ha de tenir molt en compte això que ara ens omple tant la boca, no?, que és el tema del talent al territori, i que ja en tenim.
0: I tant, o la proximitat, a vegades, no? I sí. Cada vegada més és una eina comercial, publicitària, no? Proximitat, perquè és una mica el tret distintiu a moltes vegades, a nivell empresarial, governamental, no? Però evidentment que és un tema que des de sempre he treballat, des de la FEC, és aquesta proximitat. És això, està molt bé, les capitals estan molt bé, i els ponents internacionals estan molt
1: estan superbé.
0: Però és evident que donar valor i conèixer la veu o què s'hi cou a la comarca, en aquest cas a nivell empresarial i comercial, comercial, està molt bé, perquè és el que tenim a tocar, no?
1: I després que hi ha una... A veure, hi ha situacions que es repeteixen a diferents empreses i a diferents tipologies d'empresa. Dintre del que és estratègia de comunicació, i això ho sap molt bé la Mireia, vam separar què és el tema autònoms, no?, de l'empresa en general i del que pot ser la gran empresa. La gran empresa té accés a les administracions, potser tant o més, o és igual, o igual que la Federació Empresarial. Però té un desconeixement en general força gran del territori.
0: Clar.
1: I de les empreses veïnes. Doncs, bueno, tot això és una facilitat que dona la FEC. També a nivell de formacions, i a vegades a empreses molt grans que s'ho autogestionen, però d'altres que no, o a vegades busquen doncs, a formacions molt concretes que poden compartir entre altres empreses. És molt important aquestes empreses grans, que normalment fan de motor, que la gent conegui quins són els projectes que hi ha. Llavors, això passa molt sovint, que les empreses, o sigui, que el jovent, quan busca projectes empresarials amb els quals invertir, no té ni idea del que s'està coent dintre del territori. Doncs sí. Això és una cosa que a través d'aquests projectes que et comentava i d'altres que fan propis la federació, doncs és una manera d'impulsar aquesta via. I al mateix temps la soledat de l'autònom. Tenim moltíssims autònoms aquí.
0: Sí. Majoritàriament,
1: Bueno, sí, clar, aquí n'heu entrevistat a moltíssims, no? Sí. Sempre són més accessibles i sempre tenen més ganes de tenir veu.
3: Clar.
1: Doncs, clar, la soledat de l'autònom és una cosa que dintre d'una federació, i per això els actes com tant del col·lectiu de dones, que ara en parlarem, i de joves, que en parlarem també, donen molta aixopluc a les idees, als problemes que poden haver-hi en un moment donat, a situacions que una a vegades es pensa, no?, doncs que li ha tocat que ha de trepitjar, no?, allò, una mica de sort, no? I no, i troba que en el col·lectiu són situacions recurrents on les experiències compartides fan de motor perquè aquelles empreses no caiguin,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, la nostra feina, jo sempre diem que és molt territorial, és a dir, no busquem expectatives fora del territori. Sí que és veritat que tenim dos col·lectius molt potents, sobretot el de dones, que ara celebrarem la 19a trobada, per tant, en Cabella fem 20 anys, que estan al Consell Nacional de les Dones, liderant algunes de les propostes que s'estan coent des d'allà. Estem convidades a tots els fòrums de dones de diferents territoris com a exemple i referència de com han crescut i com han crescut i com han evolucionat. A la Xupluc i la plataforma que dona aquest col·lectiu de dones és espectacular. És a dir, hi ha una màxima als esdeveniments de la federació que és natural, que és que tothom que vingui no es queda sol. Llavors, això també és una manera, doncs, de nodrir el que està passant, la col·lectivitat, la xarxa, i això al final és una miqueta l'esperança de que, bueno, doncs que aquí encara hi ha molta feina per fer.
0: I tant, que és la xarxa, en general, i d'aquests, com dir, no?, aquests objectius comuns o aquestes preocupacions comunes que tenen la majoria d'autònoms i d'emprenedors, segurament, que és aquesta soledat que ara comentàvem. I és un fet molt bàsic, però crec que és importantíssim, com és el fet de, no, de compartir, simplement compartir mals de cap. Hem de mirar positiu, i hem de compartir alegries, però simple fet compartir preocupacions ja és molt important, no? De dir, ostres, doncs mira, t'està passant exactament el mateix que m'està passant a mi, tot i que jo treballo en un altre sector, no? Però les inquietuds són les mateixes.
2: Sí, són preocupacions, són lluites també, per exemple, no?, aquesta 19a trobada que tenim ara el 9 de juliol, que li donem el premi honorífic a la Sara Berbel. Ella estava de presidenta de l'Institut Català de les Dones, és una dona, no?, que sempre ha liderat, està treballant molt per la igualtat i és una miqueta també, no?, aquest referent, i els referents que volen guanyar també una miqueta al grup de dones d'empresa, no?
1: És que de fet, sí que és veritat que abans, per exemple, amb les trobades buscàvem algú que fos molt mediàtic, no? Però i que sempre hi ha una carrera personal darrere, i que és una cosa que és, bueno, no sempre té, jo recordo l'any de la Nina, que a mi em va semblar una persona espectacular. no? La Rosa Maria Ferrer també em va semblar una persona espectacular, no?, quan la vam portar al Congrés. Hi ha persones que realment omplen, d'altres que no tant.
0: Ja, bueno, és com tot, no? Clar, és una mica, és com tot.
1: Bueno, i llavors una mica l'aposta del nou col·lectiu de dones, que a més el col·lectiu de dones ara ho han fet molt bé, portaven molt de temps liderant un grup de 12 persones que es portaven francament bé a nivell personal, i llavors han volgut fer un pas al costat una mica per deixar entrar nova energia. I el que hem fet és un procés participatiu entre diferents dones que d'alguna manera estaven o eren fidels a la rutina d'actes i de sessions de dones d'empresa, doncs, que s'han incorporat. Ara mateix hi ha un grup d'unes 20 i pico persones, sí. No? Llavors, bueno, aquí també, doncs, com ho han fet, aquest procés participatiu, aquesta comunió que s'ha creat entre aquestes diferents dones, doncs són espais on realment doncs, la majoria autònoms, però no totes, no totes, és molt important que dintre d'aquests col·lectius sempre hi hagi representat una gran empresa, una directiva, no? Doncs recull una mica l'escenari que tenim a dintre de la federació, doncs puguin trobar espais de convivència i de cohesió. I fent referència una miqueta al que també parlaves abans, que parlaves d'aquella soledat, no?, que a vegades s'entén, vull dir, és molt bàsic, no?, però és molt important, perquè nosaltres, dintre del nostre dia a dia, tenim espais d'amics, se m'ha caigut el rellotge, tenim espais d'amistat, tenim espais familiars, on no podem anar de manera diària amb les preocupacions mentals de la feina, no? Perquè no tothom ens entén com a empresaris. Yeah. Sí. I després perquè l'empresari de per se és bastant positiu, però quan té un problema afecta més d'una persona.
0: Sí.
1: I també responsabilitats amb altres persones i amb tercers, no? Llavors aquest espai és el que és molt rellevant i cobreix molt el col·lectiu de la federació.
0: Sí. De fet, aquesta trobada del dia 9, aquesta trobada de dones, és un dels actes importants, o crec una de les activitats de l'estiu,
1: Sí.
0: La FEC?
2: Exacte, tenim aquesta, no?, la del dia 9 al Nàutic de Cal Blai a Vilanova. I després també tenim una altra trobada d'estiu, que és el col·lectiu de joves, el dia 16, també a la Marabanda, a Vilanova, on es trobaran dos peces, no?, fortes de la innovació, cada una en el seu àmbit, que és el Jordi Morera, de l'Espiga d'Or, i que és un forner, bueno,
1: mediàtic,
0: reconegut.
2: I després també
1: i que ha innovat en un àmbit molt bàsic.
2: Exacte.
1: I molt artesanal, com
0: correcte,
1: és el món del pa.
0: Sí. Com tecnològicament el que fas explicar una cosa molt bàsica, que és l'elaboració de la farina o del blat.
1: Exacte.
0: Del pa, per suposat.
1: Sí.
0: Però l'objectiu principal del Jordi Morera justament és
1: la preservació.
0: Blat, exacte,
2: i que s'ha
0: fet recuperar.
1: Bueno, és perquè la innovació no sempre és tecnològica.
0: No, clar,
2: per això. I llavors, doncs, bueno, combinat amb l'Ignasi Clos, que ell és un especialista en tecnologia, en innovació, doncs faran un TED Talk on l'Ignasi, doncs, farà més les preguntes, el Jordi farà més les respostes i ens explicarà una mica des del seu àmbit també com és això de la innovació, doncs, en un espai tan bàsic, no?, i tan rural com és el seu forner, no?, al final, aquesta cosa primària, no?, que bueno, que està molt lligada a la tecnologia, i més que ell és una cara mediàtica i visible, també.
1: Serà un espai, penso que dels més xulos que hem tingut aquest any, 2026, perquè l'Ignasi ve és cofundador de SDLI, una consultora d'innovació de Barcelona, molt enfocat en àmbit mèdic i també economia blava, ho dic perquè com a àrees, no? Així més... Bueno, potser l'economia blava també molt enfocada a l'àmbit artesanal, no? Una mica en que és la feina del pescador, etcètera, etcètera, i com això ha afectat o ha definit un territori, no? Clar, serà com una xerrada d'algú que és una... Em sembla que és cinquena generació, Jordi, diria, no me'n recordo
2: ara,
1: sí, perquè sí, en alguna entrevista ho hem comentat, amb algú, no?, que té aquesta visió àmplia de la part d'innovació, de treure aquesta innovació de la part tecnològica i enfocar-ho més a la part més creativa i a la creació d'empresa o de projectes o de... No? bueno, una mica... jo penso que serà molt divertit i de fet molt interessant, i ho verà a tots els públics, ho promociona Jove perquè ells encara són joves, i des de la joventut han creat l'imperi que tots dos tenen, no? Per una banda i l'altra, no?
0: Doncs, són grans exemples. Serà el 16 de juliol.
2: El 16 de juliol,
0: 16
2: exacte.
0: 16 de juliol.
2: Sí, per la
0: aquestes
2: tarda.
0: Dues grans cites. El 9 de juliol, són dos dijous, no?
1: Sí.
0: Dijous 9 de juliol, aquesta trobada de dones d'empresa, i el 16 de juliol, aquesta trobada de joves d'empresa.
1: Sí, casualment les dues a Vilanova, perquè com que són itinerants per elles mateixes, han coincidit que tocava és així com funciona el rol, no? És a dir, tots els actes importants, que bàsicament és l'acte de joves, la trobada de dones, el congrés, que aquest sí que es fixa, i la nit de l'empresa, intenten itinerar entre les tres comarques, perquè estem a les tres comarques i és natural que sigui així. El que passa és que com que itineren independents, doncs ha coincidit que les dues tocava el Garraf. Però bueno, així ho hem fet. I després també volíem parlar, i és una dada que és molt interessant, és que a través de l'índex de competitivitat comarcal que impulsa la federació des de 22 edicions, amb uns indicadors, que són uns 50 indicadors que més o menys venen a ser els mateixos, tot i que a vegades doncs, la conjuntura o l'aspecte socioeconòmic fa que canviïn, situen per primera vegada la 14a posició en competitivitat al Baix Penedès. Aquesta és una molt bona dada, perquè és una millora respecte a l'any anterior. Millores destacades per l'esperit emprenedor que hi ha aquí al territori, al Baix Penedès, amb 6a posició.
0: Molt bé.
1: Per tant, molt bé.
0: Bones xifres.
1: Millora també la seguretat laboral. El que passa és que, com sempre, en aquests territoris de costa tenim un problema amb el sol.
0: Clar.
1: Estem molt enfocats a serveis.
0: La temporalitat d'aquestes feines.
1: Exacte. Bueno, ha millorat una mica, però seguim allà. Clar, al Baix Penedès hi ha hagut un creixement social molt important. Uh-huh. Per tant, s'han hagut d'aplicar molts serveis a la benvinguda de les persones, no? I bueno, i aquí és una miqueta doncs, també aquest factor de creixement va relacionat amb tota aquesta situació. Però bueno, també doncs, hem de millorar molt en temes de sostenibilitat, i acabar d'ajustar aquests desequilibris entre creixement demogràfic i estructura productiva.
0: Sí. El que sí que és cert és que hi ha un bon camí, no?, en aquest sentit, que es va creant un bon camí.
1: Molt.
0: Les dades sempre han sigut molt negatives al Baix Penedès, continuen sent negatives, no tant, per això dic, és a dir, sempre buscaré aquesta part positiva, sobretot, és a dir, que el camí està encetat i simplement és anar seguint, no?, amb aquest perfil o amb aquestes millores que a vegades inclús reflexa aquest propi estudi.
1: Home, una 6a posició en emprenedoria diu molt
0: de les ganes de sortir-se, no?
1: Del que depara aquest futur, no?
0: Sí.
1: Per tant, ostres, és molt bona notícia. I bueno, aquestes són una miqueta les aportacions que podem fer des de la federació, més enllà d'evidentment tot el que és la part de formació, que també ha crescut moltíssim en els darrers anys.
0: Sí, és una part fonamental.
1: És una part fonamental perquè cada cop necessitem que els nostres equips estiguin més formats ad hoc, no? I per afrontar reptes que ens està situant tot el tema de la intel·ligència artificial.
0: Correcte.
1: No? Que és com l'arribada d'internet, és a dir, aplicar la intel·ligència artificial als processos és un repte que ens obliga a tots a moltíssimes coses, no només a un coneixement tecnològic, sinó també a adaptar-nos a aquesta velocitat amb la que funcionen totes les exigències, no? Uh-huh. I sí que és veritat que ara podem tenir un informe de manera molt més fina i molt més ràpida, però molt més impersonal, però en canvi, clar, i a vegades, no? Són reptes que les empreses hem d'estar preparades en aquest i tants àmbits, i per tant la formació és molt important, i entrar dintre de les empreses i saber quines són les necessitats que tenen les empreses a nivell formatiu, a nivell de certificacions, de professionalitat, a nivell d'altres formacions, i nosaltres tenir la capacitat de poder de manera lliure, no?, anar enfocant aquestes necessitats a través de formacions específiques, doncs també és una de les grans puntes de la federació.
2: I que les empreses, això s'estan preocupant per la formació, perquè cada

0: sort que a vegades en tenen les empreses, que és això, no? El talent, retenir el talent, que és molt complicat, i que una empresa ha de deixar de ser més enllà de números, que és evident que és la part fonamental, però si volem uns bons números, és evident que també, no? El seu equip humà ha de ser important i ha d'estar ben cuidat, si no una cosa no lliga amb l'altra.
1: Sí, sí. Doncs això també és una de les fites que hem assolit aquest any, i per tant estem molt contents. I després també la darrera, potser com a important, perquè amb els projectes que estem motivant des de diferents espais, la veritat és que estem molt contentes de com ha anat funcionant tot. Però després hi ha també el tema de la borsa de treball local. És molt important que tothom tingui un espai on amable, perquè la veritat és que és tan impersonal el fet d'anar inscrivint-te a ofertes de treball en llocs que no saps ni on són ni per què són, ni, no? Una mica així més amplis i més deslocalitzats. És que sempre estem amb el mateix, no? Amb el tema de territori. Doncs aquí a la federació també hi ha un espai per les empreses a publicar de manera gratuïta ofertes de treball, i la gent que busca no desplaçar-se tenir un espai de coneixement, d'ofertes, de vacants per poder treballar en el territori on vivim, que és la nostra màxima i una de les grans reivindicacions que hem tingut sempre des de la federació. Sí,
0: que sembla des de fa pocs anys, semblava que l'èxit anava associant a treballar a la capital, no?
1: Sí, totalment.
0: És a dir, jo l'objectiu és jo he d'anar a treballar a la Barcelona, a la gran empresa i tal. I al contrari, ara una mica l'objectiu de qualsevol treballador, i evidentment talentós o no, és poder desenvolupar la seva professió el més pròximament a casa seva,
1: És que valorem molt més el temps.
0: Clar,
1: i la qualitat del temps. Abans era el més eficient, el que passava més hores a la feina, no? Més. I ara va totalment diferent, és a dir, necessitem descongestionar, necessitem fer conciliar familiarment.
0: Correcte.
1: Tot i que cada cop les famílies són més diferents, en el sentit de que abans doncs hi havia un projecte de família, ara la gent jove, cada cop menys es tira per fer famílies d'amics, no? O famílies socials.
0: Sí.
1: Vull dir, però sí, tothom necessita més temps lliure i d'alguna manera, doncs, i també ens farà més rics, vull dir, a nivell territori, és a dir, si les persones que viuen en el territori, treballen en el territori, apostaran per moltes millores del territori i, per tant, crearem ecosistemes molt més saludables.
2: Bueno, és un dels objectius, no?, al final, treballar i fer territori i també trobar aquest benestar aquí, que al final no hi ha color.
0: Clar, això es tradueix de manera indirecta o no tan indirecta, que és això, el que dèiem, sostenibilitat, eliminar desplaçaments, eliminar la petjada de carboni, és a dir, que tot va molt lligat. Sembla una tonteria, però que la gent no hagi de marxar fora a treballar, crec que és un benefici comú,
1: Home, digue-li a totes aquestes persones que estan tot el dia esperant al tren o que es mengen les entrades i les sortides de Barcelona, d'anar a treballar en bicicleta.
0: Per això, és un canvi important. I imagina't, o inclús caminant, seria rizar el rizo, en certa manera. Molt bé, doncs hem fet una mica de tot avui, hem valorat, hem reflexionat, hem comentat, hem fet tertulieta i hem conegut aquestes activitats properes importants que arriben aquest estiu a través de la FEC. Després d'això fareu aturada, suposo, com
1: a l'agost,
0: bons fills de veïns.
1: A l'agost és sagrat, perquè la majoria d'empreses també fan vacances.
0: Correcte,
1: però bueno,
0: sí.
1: Cada cop ens despertem més a finals d'agost, cada cop ens despertem més aviat.
0: Bé, de cara a setembre tornarem, no, en principi? Jo últimament faig aquestes renovacions en directe, però és la millor manera de fer-ho, Renovem temporada de cara al setembre.
2: Molt bé.
0: Fantàstic.
1: Super, gràcies.
0: I gràcies a les dues, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de

0: Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
7: Pleja tot aquest contingut que hem anat explicant i que ja és fixa cada 15 dies aquesta secció que una mica va això, entre aquesta línia de la vida més personal, professional, el lideratge, el món empresarial, professional, com ara deia, i un llarg etcètera. Tot això amb el mestratge i tot allò que ens explica la Begoña Cartagena, que ja està amb nosaltres. Begoña, molt bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia.
7: Com va això?
8: Molt bé, molt bé. Sí, encantada d'estar aquí.
7: Que bé. Igualment, que ens acompanyis, que ens ajudis a conèixer tantíssimes coses. I és un dels hàndicams de cada secció, I t'ho pregunto molt, que és allò, aquesta línia tan fina que hi ha entre temes personals i professionals i que a la fi tot està molt, molt, molt unificat,
8: Clar, és que no hi ha separació. No hi ha separació. Tots ens esforcem per ficar aquesta línia, per distingir entre la meva vida personal, la meva vida professional, però al final és el que hem dit altres ocasions. Tots som u.
7: Sí, està clar, està clar. Sí. I en contrapartida, també sempre ho recordem, que això no vol dir que haguem d'estar treballant 24 hores al dia,
8: Tampoc.
7: No és això, ni molt menys.
8: És molt saludable no fer-ho.
7: Correcte.
8: I ens hem d'esforçar, ara estem arribant a un punt que també ens hem d'esforçar per descansar, per desconnectar, per posar límits, per defensar la nostra salut mental.
7: Correcte, està clar que hem de respectar els descansos, les hores de lleure, i encara que tot siguem un... hem de saber diferenciar o saber trobar aquests punts de desconnexió.
8: Sí, sí, que cada vegada costa més,
7: Sí,
8: perquè
7: es
8: diu que estem a la crisi de l'atenció.
7: Correcte. Estem en alerta contínuament del cortisol, que ara està molt de moda pels núvols, i realment això sempre en aquest punt d'alerta
8: Sí,
7: sempre,
8: sí.
7: Eh?
8: Sí, sí, amb aquest, amb aquesta supervivència que, sí, que se li diu també, no? Uh-huh. O sigui, veient que tot allà fora és un perill, és una amenaça. Llavors, les persones tenim com dos accions, no? Uh-huh. Davant aquests aconteixements, que és o em defenso o fujo,
7: clar,
8: no? O ataco o me'n vaig,
7: sí,
8: em retiro,
7: sí, sí, sí, sí,
8: no? I estem tota l'estona inconscientment,
7: clar,
8: funcionant d'aquesta manera.
7: Clar. Uh-huh. I això descriu molt bé els nervis,
8: tot
7: la violència actual a la societat,
8: sí,
7: etcètera.
8: Sí, sí,
7: no?
8: Sí, sí, sí, sí. És que el món actual... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
7: Sí, sí.
8: No sé com acabarà aquesta conversa, eh?
7: No. Si això no anem més enllà...
8: S'està polaritzant molt, està... Sí, hi ha molta crispació a l'ambient,
7: per això que hem d'intentar evitar-ho, i és evident que tot passa... Ja ens agradaria, poder canviar la societat actual.
8: Bueno.
7: Està molt complicat a les nostres mans, però almenys sí que fer aquestes reflexions personals o unipersonals, i que si cada un de nosaltres les poguéssim fer... No?
8: Clar,
7: que...
8: aquesta és la clau. No Clar. Podem canviar la societat. M'agradaria que la societat ara fos tal cosa. No, perquè la societat som tots. Llavors hem de tindre molt en compte o molt clar les persones on és aquella àrea d'influència on les, puc prendre jo decisions, puc actuar, puc no actuar, etc. I on no. Llavors, fer aquesta distinció és brutal pel benestar d'una persona,
7: sí, no?
8: Llavors, per mi, per canviar, volem canviar la societat, comencem per canviar-nos a nosaltres
7: clar,
8: mateixos.
7: Per un mateix. Sí.
8: Llavors, tot el que estem dient ara, doncs aquesta presa de consciència, el conèixer, no?, que estem vivint amb aquest estil de supervivència, funcionem amb el pilot automàtic, etc.
7: Sí.
8: Això ens dona informació. I amb aquesta informació ens podem plantejar ja, d'acord? I què vull fer o què puc fer amb aquesta informació, no? Aprenc, trec un aprenentatge i passo a l'acció d'una manera diferent,
7: sí,
8: o què hi faig,
7: correcte,
8: no? Llavors és aquí, és agafar la responsabilitat,
7: sí, sí,
8: d'un,
7: sí,
8: mateix.
7: Perdona'm la conya, ja ho deia el Capità Enciam, ets com jo de la generació Capità Enciam, i els petits canvis són poderosos.
8: I tant,
7: és una gran
8: tant,
7: frase aquesta, els petits canvis són poderosos.
8: I tant, subestimem molt això, perquè de vegades les persones també, jo quan treballo amb empreses, amb professionals, etc., ens marquem com grans fites o volem aconseguir tal cosa en un any, en dos anys, en tres anys, cada vegada menys, perquè com hi ha tantíssima incertesa, però
7: clar,
8: abans es feien com plans d'empresa o plans d'acció a 3-5 anys vista, vale? Cada vegada anem una mica més a curt termini, però és així, subestimem la capacitat que tenen fer petits canvis, canvis a dia d'avui, i un compromís a dia d'avui que em porta a ser com a més resilient o ser més perseverant en els propers dies,
7: clar,
8: exemple.
7: Sí, sí, i posar-nos a l'acció de seguida, no? Que a vegades
8: també
7: aquests grans canvis o aquests grans plans és, bueno, ara, demà, o demà passat, o el mes que ve, és que ara no puc, demà, no?
8: Clar,
7: I en canvi,
8: sí,
7: no.
8: Sí.
7: Petites coses, però que comencis ja, des d'ara, des d'aquesta mateixa tarda, si cal.
8: Exacte. Idealment seria això, prendre petites decisions, però decisions que ens impulsin a l'acció avui,
7: clar,
8: que no puguem posposar, perquè aquest és tot un tema,
7: sí,
8: la procrastinació, el posposar,
7: sí.
8: I, bueno, i el tema que teníem previst avui també va relacionat
7: correcte,
8: amb això.
7: I el títol és, i anem cap aquí ja, aquest episodi número 3, converses que evitem, decisions que bloquegem.
8: Totalment.
7: Uau.
8: Totalment.
7: T'ho vaig dir la setmana passada fora d'antena, t'ho dic ara en antena. Sembla que aquest programa el facis per mi.
8: Clar, és que...
7: Perquè descrius
8: no
7: cada
8: dic...
7: una de les coses.
8: El que jo no t'he dit és que jo sé llegir la ment.
7: No, això
8: broma,
7: vol dir que
8: broma.
7: És un...
8: Això vol dir que...
7: Un mal,
8: és molt
7: una
8: comú.
7: Situació endèmica que ens passa a la gran majoria de mortals.
8: És molt comú. Saps què passa normalment jo quan treballo amb les persones? Que cadascú es pensa que el problema que té és molt seu, que és raro, és diferent, etc. Però quan li posem paraules ens n'adonem que la majoria és mortals, com diem, o ho hem passat, o estem passant, o són aspectes prou comuns.
7: Sí, sí. Doncs va, per on comencem? Això, aquestes converses que evitem, decisions que bloquegem.
8: Doncs bàsicament, doncs, pel principi podríem dir, no? De que jo crec que tots sabem que tenim converses pendents. Converses pendents amb la nostra parella, això passa moltíssim, amb la nostra parella, amb un company, companya de feina, amb un cap que tinguem, amb un client, pues, per reconduir alguna situació, algun servei que no s'ha fet bé, etc. No? Llavors, ens fa molta por portar aquestes converses. O sigui, aquesta, clar, primer de tot, hem de saber quin objectiu té aquesta conversa i per què no ho estem fent, no? L'objectiu és, doncs, deixar clar un tema, posar un límit, arribar a una conclusió o a una presa de decisions plegats, no? És com comentar algo que pot ser incòmodo d'entrada i justament per això fa que no tinguem aquestes converses.
9: Val.
8: Ens fem veure nosaltres mateixos que, bueno, no passa res, ja li diré, sí, sé que tinc que parlar amb tal persona, però, bueno, ja ho faré demà, la setmana vinent, no, és que ara no tinc el dia, no, és que avui no estava preparada per tal cosa, no? I ho anem allargant, i això té un perill, perquè tot el que no expressem fora se'ns queda dintre, i això pesa molt.
9: Sí.
8: Pesa molt. I si no som capaços de gestionar aquest tema, o sigui, de donar el pas per tenir aquestes converses, pues, això pot tenir unes conseqüències, com és tensionar molt les relacions, és caure en algun conflicte, ens podem trobar amb alguns aspectes negatius d'aquest tipus.
9: I per què ho fem, això? A vegades inclús, i ja és el tema que tractàvem la setmana passada, ho fem de manera inconscient.
8: Sí, sí.
9: No? És a dir, sí, ja ho faré,
8: ho fem de manera inconscient per no exposar-nos. Jo crec que moltes vegades no ho fem per no saber, perquè, o sigui, jo crec que pensem, per una banda, pensem que no sabem què dir.
9: Val.
8: Però això és fals, perquè a la que t'hi poses, pues ja comences, no? A donar-li forma amb aquest discurs que has de tenir, etc. La raó per la qual no tenim aquestes converses és perquè tenim por a la conseqüència d'aquesta conversa. Perquè nosaltres podem controlar el que diem o el que no diem mínimament, eh? Però el que no podem controlar és com s'ho prendrà l'altra persona, com reaccionarà, què em dirà, què passarà a partir d'aquí. Llavors, ens obre una incertesa que
9: la volem evitar.
8: Exacte. I amb això estem arrossegant aquestes converses, però que dic que fan molt de mal.
9: Clar.
8: Perquè ens treuen molt foco, ens dispersen moltíssim. És com un desgast d'energia mental brutal tindre aquestes converses. Perquè al principi ho podem prendre com algo inconscient. Ah, sí, bueno, o sigui, com algo de petit caire, no? Però després, inconscientment, tu pots estar fent qualsevol cosa i dius, ui, em passa això, no li he dit tal cosa, com acabarà tal tema, no? Llavors, és una idea recurrent que et va rondant. Llavors, és el que dèiem, que et desgasta moltíssim.
9: Tu ho anomenaves com el cos del silenci. que està és profund també, eh? Quin és aquest cost, de no abordar aquella conversa, del silenci.
8: Clar. Mira, és que moltes vegades pensem que no tenir aquesta conversa ens alleuja, no? O sigui, és millor per nosaltres. I això, en un primer moment, o a curt termini, així és, però a la llarga ens va molt en contra, no? Per el que dèiem abans. Ens bloquegem, no? I fem que li donem moltíssima energia a una idea sense resoldre el problema, sense prendre cap decisió. Llavors, el tema que estem evitant, doncs, precisament, se va allargant, no? I això té un cost que no sempre veiem. O sigui, aquest silenci és doncs aquesta acumulació, no?, interna, és aquest cansament, aquestes decisions que no arriben. Tot això és un cost que estem pagant, que no ens n'adonem, però és un cost molt important, eh?
9: Sí. I a vegades això, aquest silenci que comporten, que abans també ho deies, que és malentesos, allò que potser segurament en una reunió de 5 minuts o una conversa de 5 minuts ja ho diries enllestit, que es va convertint en malentesos, en ara que no em parla, em sembla que no em parla, em sembla que fa mala cara, em sembla que està enfadat o enfadada, no?
8: Totalment.
9: I, clar, a mesura, i anem afegint més ítems, que segurament són
8: ficticis, eh? I estan al nostre cap moltes vegades,
9: sí,
8: no? Estan al nostre cap. Clar, no m'ha saludat, tot això vol dir que, clar, el que li vaig dir ahir no s'ho ha pres bé, perquè tal, tal, tal, i ens anem contant unes històries bàrbares, no? Quan el millor és abordar la situació, o sigui que sí que s'ha de tindre una actitud així com valenta, com de coratge, d'assumir cert risc i dir, mira, voldria parlar d'aquest tema. Però, clar, costa. Mira, avui quan venia amb el cotxe estava així pensant sobre aquesta conversa que tindríem i m'ha vingut al cas una situació que vaig viure fa, la veritat que fa molt de temps, però va ser com bastant representativa, Mira, si et sembla, te la comparteixo.
9: Sí, sisplau.
8: En aquell moment jo no estava treballant pel meu compte, o sigui, estava treballant amb una empresa fent selecció de personal, Llavors, per la tarda me'n recordo que jo venia de dinar i per la tarda m'estava esperant un client que no havia quedat ni res, m'estava esperant, dic, ui, estàs aquí, què passa? Llavors vam anar a una sala i, bueno, jo no sé què li havia passat amb aquell senyor, però, es va portar, o sigui, va començar a cridar,
9: sí, estava,
8: a dir
9: molt
8: coses, estava molt enfadat, estava com sobrepassat per algo que jo no li trobava el sentit, no? En aquell moment vaig solventar vaig... Llavors, ho vaig anar portant, el vaig poder tranquil·litzar, vaig arribar, es queixava d'alguna cosa, no? Llavors, vaig agafar el tema i vaig dir, no et preocupis, que això ho solucionem i ja està, no? I es vam acomiadar, però a mi m'ha quedat un mal cos tremendo. I clar, què vaig fer a posteriori? El mateix dia no, però després, això és molt significatiu, que s'ha de tenir una conversa. Una conversa que serà molt incòmoda, perquè clar, has de partir del moment que tu has viscut, del moment que estàvem vivint, no? Llavors vaig convocar amb aquesta persona i vam tindre aquesta conversa. Evidentment, que com diem, no és còmodo, no trobes mai el moment, pensem que tant de bo no hagués de dir això, però si no, se van acumulant una sèrie de malentesos que no afavoreixen per res la relació.
9: No?
8: I després, la conversa, o sigui, el fet de tenir aquesta conversa, perquè, cuidado, moltes vegades ho posposem també perquè volem tenir la conversa perfecta, volem trobar l'espai perfecte. I l'espai, el moment, no està mai perfecte.
9: Mai serà perfecte.
8: Mai serà perfecte. El que és perfecte és que tu trobis el moment de la decisió i diguis, venga, anem-hi. I, curiosament, aquella conversa va anar tan bé que després, aquesta persona era com... era un CEO d'una gran empresa, d'unes bodegues i tal, i després ens va convidar amb la meva parella, anar un cap de setmana allà, o sigui, ho vam arreglar molt bé.
9: Fantàstic.
8: Però déu-n'hi-do, s'ha d'atravessar aquestes incomoditats que n'hi han moltíssimes.
9: Clar. Que és això, no? Aquesta previsió d'una situació incòmoda et bloqueja. T'invalida, no? De dir, intentes evitar-la i posposar-la. De dir, clar, no vull arribar a aquest moment de patiment, no?
8: Clar, però...
9: d'incomoditat, més que patiment, d'incomoditat.
8: Sí, però moltes vegades nosaltres anem recreant aquesta incomoditat, no?
9: Sí.
8: Perquè jo dic, no vull tindre aquesta conversa perquè sé que patiré, perquè no sé com dir-li, perquè, és que s'ho prendrà tan malament. O sigui, abans de tenir la conversa, ja estem anticipant que anirà fatal. Però, cuidado, que no estem veient l'altra part, que també és possible que vagi no tan malament com nosaltres esperem, que l'altra persona ens pugui entendre, que puguem causar, que puguem tenir aquesta empatia amb l'altra persona. Llavors, estem com tan angoixats que ens nublem i deixem de banda aquests aspectes positius que també poden donar-se.
9: Clar. Amb el cap, perdona,
8: digues.
9: Crec que va una mica també a la qüestió que estem parant històries. No, meva, és una història d'aquests contes amb moraleja o inclús amb mig acudit, que és una persona que necessita un martell i jo necessito un martell i li aniré a demanar al meu veí aquest martell. I pensa, li vaig a demanar. I després comença a reflexionar, no? Però, i si no me'l deixa? No, clar, és que l'altre dia no li vaig dir bon dia, i potser no em deixarà el martell perquè l'altre dia no el vaig veure, estava distret, no li vaig dir bon dia, i llavors està enfadat amb mi i no em deixarà el martell i tal. I així que va tot enfadat a casa del veí, li toca la porta i diu, el martell te'l fiques on te'n càpiga.
8: És una mica això, no? És representatiu. Sí, és això. Perquè les persones, al final, no acabem gestionant allò que passa, sinó estem tant a la nostra ment, a la nostra persona...
9: Que ens imaginem la nostra escena.
8: Claro, aquestes històries. I és això el que ens fa patir i ens incomoda.
9: Sí.
8: Per tant, des d'aquí és convidar tothom que ens pugui estar escoltant a donar el pas, a pensar que hi ha altres possibilitats, que ara possiblement no estàs contemplant si t'estàs enfocant únicament amb lo negatiu, que clar, hem de sortir d'aquí,
9: sí, sí, sí,
8: no?
9: Sí.
8: Hem de veure l'escenari tal com és,
9: sí, sí.
8: I que moltes vegades, degut a, aquest, a gestionar aquests conflictes, a gestionar aquestes converses, doncs arribem a prendre decisions conjuntes, arribem a canviar un protocol d'empresa, ens n'adonem que hi ha algun tema, pues, que ho hem fet amb la millor voluntat però que no funciona i per tant ho podem canviar, no? I sempre se diu que allò, quatre ojos ven més que dos, no?
9: Sí, sí,
8: pues
9: sí.
8: De vegades quan estàs amb una altra persona estàs co-creant,
9: sí, sí, sí.
8: No?
9: I abans com més aviat prengui certes decisions la solució serà més fàcil.
8: Totalment. Clar, és que el que fem és evitar, justament, és evitar aquestes decisions.
9: Com a consell principal, tu apuntes que és important preparar aquesta conversa difícil.
8: Sí, o sigui, preparar no vol dir escriure...

0: cambio.
1: No.
0: Però, clar, som conscients de... ja tinc una conversa pendent, no sé com fer-ho, vale? Doncs pren-te uns minuts i, sobretot, reflexiona amb tres preguntes. En primer lloc, és què vols de la conversa? Quin és aquest objectiu? Doncs vull que prenguem una decisió plegats. Vull explicar-li el meu malestar. Vull posar un límit perquè m'adono que últimament... el que sigui, yeah. No? Llavors, per tant, quin és l'objectiu? Què és el que vull? Després és què em fa por? Reconèixer aquest punt abans t'ajudarà a anar doncs, més preparat.
2: Val.
0: Doncs què em fa por? Com ell s'ho pugui prendre, ella, aquesta persona, la reacció de l'altre, el conflicte, la incomoditat. Llavors, a partir d'aquí, et pots anar també preparant. Bueno, pues, si surt un conflicte, ho gestionarem. Llavors et pot venir al cap doncs, un altre conflicte anterior que tu has pogut gestionar i que tampoc va anar tan malament com tu pensaves inicialment. I sobretot, també, la tercera pregunta seria què necessito expressar?
2: Això és important. Tenir clar què és el que jo necessito expressar, oi?
0: Exacte. Però tot això ho hem de fer amb assertivitat. Tot això ho hem de fer buscant aquesta empatia amb l'altra persona, buscant aquesta comprensió, aquest enteniment, i tenint respecte tant pel que pugui comentar l'altra persona, el seu punt de vista, com del nostre, perquè moltes vegades no ens atrevim a donar la nostra opinió, però amb assertivitat i amb empatia tot sempre és possible. Clar. És possible donar-ho. I això ens dona com a una autoconfiança gran. Sempre aplicant aquests principis, sobretot. Jo que faig molts cursos d'assertivitat, és que és bàsica l'assertivitat, perquè moltes persones van per la vida dient no, jo dic el que penso perquè jo sóc així.
2: Sí,
0: ja
2: sí. No, això és molt comú, no?
0: No.
2: Jo sóc així, jo sóc molt tal, molt natural, i jo sóc tal com tal. No, aquí
0: pots fer molt de mal. Sí. I no es tracta d'anar dient únicament el que tu penses i estar com per sobre de tothom, no? Perquè tu ets així. No, o sigui que tingues en compte l'altra persona, prepara tu, fes ús de l'empatia. Es pot no estar d'acord que ser empàtic amb una altra persona no vol dir que hagis de pensar el mateix, que estiguis d'acord, sinó tu pots no estar d'acord amb aquestes idees, principis que té l'altra persona, però pots tindre respecte per a la seva opinió i tu manifestar la teva opinió.
2: Clar.
0: El tema resideix aquí.
2: Sí. També un cop vaig sentir, tu no ets sincer, ets mal educat.
0: Déu-n'hi-do.
2: No? És allò, no? Si jo ho dic tal qual perquè sóc molt sincer i ho dic tal qual. I això, jo recordo, bueno, també un context, també un context real, però de dir, no, tu no ets sincer, ets un maleducat.
0: Clar, perquè no tens en compte a l'altra persona.
2: Clar, no tens aquest principi d'assertivitat o d'empatia, no? Evidentment que segurament serà així com tu ho veus, però no li pots llançar la cara d'aquella manera, no?
0: Exacte.
2: No, és poc assertiu, és poc empàtic.
0: Exacte, i és que llavors ens anem justament a l'altre extrem, que estem parlant de manera agressiva.
2: Clar.
0: Quan una persona només se té en compte el seu criteri, la seva manera de veure les coses, etc., encara que no digui res malsonant, encara que no estigui cridant, encara que pugui parlar tranquil·lament, s'està comunicant de forma agressiva.
2: Clar.
0: Perquè amb una comunicació, quan estem a mínima a dues bandes, sempre hem de tindre en compte el criteri de l'altra persona.
2: Sí. Estem parlant del món empresarial, sempre ho enfoquem tot al món empresarial, però és evident que tots aquests consells es poden aportar
0: totalment,
2: a la part personal.
0: Totalment.
2: Tu ho deies abans, converses de parella, converses familiars, que són molt comunes.
0: També aquí.
2: I allò, no, també és una frase típica, no? Et dec una trucada, no? O em deus una trucada. Hem de saldar aquests deutes, entre cometes.
0: Clar, perquè això ens carrega molt.
2: Sí.
0: I no ho fem, i moltes vegades, mira, l'estrès ve molt de tenir aspectes no tancats.
2: Clar.
0: O sigui, de tindre doncs, aquestes converses, temes pendents, no? Llavors, me n'adono, mira, tant de bo avui, a qualsevol persona que ens pugui estar explicant, que pugues prendre consciència de quin és aquell tema que té obert, que té pendent, aquella conversa, amb una amistat, amb algú de feina, amb qui sigui, i que es pugui preparar mínimament per tenir aquesta valentia i passar a l'acció. Perquè llavors ja tanquem, la nostra ment necessita tancar temes.
2: Sí, sí,
0: llavors,
2: sí.
0: Quan algú tanquem, bé o malament, ja està, està tancat.
2: Fora.
0: Ja ens podem...
2: A altra cosa.
0: Exacte, però si anem deixant aquests temes oberts, llavors és quan estem col·lapsats, no ens podem concentrar, és quan el nostre cortisol del que tu parlaves...
2: Sí, sí, sí, el soroll mental,
0: sí,
2: etcètera.
0: Sí, sí, l'autoexigència, sí, sí, o sigui, sí. Tot, de tot fem una muntanya.
2: El cafè, és allò, tenim un cafè pendent, jo parlava de trucada, que també, pues, el cafè, no? Hem de fer un cafè...
0: Clar.
2: Tenim un cafè pendent,
0: clar.
2: és molt tòpic, que tenim un cafè pendent, que és això, eh?
0: Sí,
2: en
0: sí,
2: resum
0: sí.
2: És
0: sí,
2: això,
0: sí.
2: Tenim un cafè pendent.
0: Sí, sí, però quin bon moment tenim un cafè... Podem
2: sí.
0: Triar un espai que sigui agradable, amb una sí. Beguda, amb un cafè, el que sigui, o sigui, no cal que sigui, o sigui, que sigui real, eh?
2: Clar, clar, correcte, correcte.
0: Llavors, prendre alguna cosa, o sigui, estàs compartint, ja no és una conversa únicament per parlar d'aquell tema en concret, sinó que va molt més enllà.
2: Sens dubte.
0: Sí, sí.
2: Grans consells, eh? T'ho agraeixo moltíssim, t'ho agraïm moltíssim, vaja, crec que per el nom de l'audiència. No sé si dins aquest tema tan interessant que avui hem desenvolupat té alguna cosa més a tancar.
0: Jo només, mira, acabaria amb una frase que evitar una conversa no elimina el problema, el manté.
2: El manté.
0: Llavors, ja que parlem abans de...
2: O l'agreuja.
0: Exacte, el manté i l'agreuja. Sí.
2: I, de fet, si algú té dificultats per afrontar aquestes converses, sobretot que es pugui posar en contacte amb professionals com tu, en aquest cas tu, que ets qui ens acompanyes
0: sí, sí.
2: Cada 15 dies, com a psicòloga, recordem-ho, com a
0: sí,
2: coach,
0: com
2: a mentora empresarial, etc, que puguin exposar els seus problemes i que es deixin ajudar.
0: Sí, exacte, exacte, perquè moltes vegades aquesta confusió que podem tindre, aquest moment d'estrès, acompanyat amb un professional, te pot ajudar a prendre decisions, a baixar aquest estrès, a guanyar claretat. I quan tu guanyes claretat, tot lo demés ja és
2: sí,
0: com una conseqüència.
2: Sí, és veritat, sí,
0: sí,
2: sí, ve sí. Tot sol. I si algú t'acompanya i t'ajuda a portar a terme aquestes... converses pendents, doncs tot ajuda i molt, eh? A més, ets molt activa a xarxes socials, Begoña, eh?
0: Sí?
2: Ets molt activa, que la gent et segueixi, que no ho dubti, que fas vídeos, fas reels, fas informació
0: sí,
2: sempre
0: sí, sí.
2: En tots aquests aspectes que anem fent aquí a la
0: sí,
2: ràdio,
0: sí.
2: Eh?
0: Bueno, és que parteixo la base de que tot això que he après i m'he format i aquests coneixements s'han de... O sigui, fan tan bé a la humanitat, o sigui, fan tan bé a tothom que no ho puc callar,
2: sí, sí.
0: No? Llavors, bueno, pues es tracta de buscar la manera d'arribar i per això estem aquí també, no?
2: Fantàstic, sí, és un canal
0: per expandir,
2: de...
0: per expandir,
2: tu,
0: sí.
2: T'ho agraeixo, doncs això, cada 15 dies aquí a la Calaixera, si la gent busca Begoña Cartagena a través de xarxes, de l'Instagram,
0: sí,
2: sobretot.
0: Sí, estic a l'Instagram, sí, com a Bego Cartagena, arroba Bego Cartagena, estic a LinkedIn també, i a la meva web, que són www.begocartagena.com.
2: Molt bé, doncs que la gent no dubti en donar un cop d'ull i que pugui conèixer-te una mica més en profunditat allò que fas i que puguin arribar a contactar amb tu si així ho necessiten.
0: Tant de bo, molt bé.
2: Gràcies, Begoña.
0: Moltíssimes gràcies, Pere.
2: Fins d'aquí 15 dies.
0: Molt bé,
2: adéu.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors de Walla Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ERO anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer Cid d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se, a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment. Afirmen que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
0: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària d'emigrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària d'emigrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Ens plantem a partir d'aquí ja la tercera i última part de programa. Després d'aquesta actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, com és en principi habitual, arribem a això, a aquesta tercera i última part, quan ja passem 4 minuts de les 11. Tornem a la proximitat i a la sintonia de Ràdio El Vendrell del 107.1 de la FM. Avui dimarts 30 de juny, programa número 3.999. Moltes gràcies per fer-ho possible, de veritat. També ens podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat o ens podeu seguir a través de Televisió El Vendrell. I això sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, tercera part, que encapçalarem ara de seguida en principi amb una mica de repassada a l'agenda, propostes culturals, i després d'això anirem ja de pet. I com fem cada setmana, aquest objectiu de perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, una secció prou àmplia i que a vegades també doncs, el que fa és apropar altres temes i continguts que una mica tenen aquest enllaç amb el qüestió, amb el tema, com és el cas d'avui, que en principi hem de parlar de comerç, de les botigues, de l'estiu, de les vacances, tot això combinat amb la tecnologia i, en certa part, també, altra vegada, a l'intel·ligència artificial. I després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades, també per aquests punts i pels canals habituals. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última hora, Sony.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Parar. Frenar. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit, els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
1: Sempre, sempre amb la intenció d'intentar perdre, és això, també, la intenció d'intentar perdre la por a la tecnologia en totes les vessants i en tot allò que sempre ens explica en Joan Molines, que ens torna a acompanyar ja una setmana més. Joan, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què dius? Com estàs?
4: Pues molt bé.
1: Sí?
4: Cansat, vinc... Bueno, cansat no, vinc atabalat.
1: Ai!
4: He arribat això just, he arribat fa 2 minuts.
1: Sí, és cert, és cert.
4: I mira que sempre acostumo a venir amb temps, amb tot imprès, avui vinc amb un PDF al mòbil, com me l'he pogut fer, però bueno.
1: Ah, cap problema. A vegades és pitjor això, eh? L'atabalamenta que no el cansament, em sembla.
4: Ah, no, jo ja vaig cansat cada dia, així que sí? Anar cansat no...
1: Sí, escolta'm, Joan, no és bo normalitzar-ho, això, eh? Ja sé que tu tens aquest esperit sempre d'això de treballar i de sempre i no posar-hi hores, i però a vegades Joan, ja sé que la feina és la teva passió. Ara faré una mica del teu psicoanalista.
4: Vale, papa.
1: És veritat, una mica paternalista també ho és. Clar, ja sé que tu t'apassiona la feina i que hi dedicaries les hores que facin falta, però a vegades s'ha de desconnectar, Joan. A vegades has de...
4: Bueno, jo tinc el gran problema de que desconnecto treballant. És el meu gran problema. O sigui, és com qui se'n va a jugar a pàdel, qui se'n va a la platja, qui se'n va a fer una birra amb els amics. A mi m'agrada tant la meva feina que jo faig altres coses de la feina. No, no, si algú m'agòbia per desconnectar, no ho faig.
1: Yeah.
4: Però tinc el gran problema o el gran avantatge de que la feina és el que més m'agrada i tinc la sort de dedicar-me a una cosa que m'apassiona.
1: Ho dius de veritat, Joan, això?
4: Sí.
1: No ho dius per quedar bé aquí a la ràdio?
4: No, si algú vol venir a passar un dia, una setmana amb mi, veurà que...
1: Val, no, ja ho sé, que ja ens comencem a conèixer i ja sé que ho dius realment així, però a vegades com és allò de... ¿Cuál es tu mayor defecto? Que soy muy perfeccionista, no? És una mica... No.
4: No, jo...
1: Vull dir que no, que realment ens ho creiem, que ets un apassionat de la tecnologia, és obvi, i que això et porta justament a la teva feina.
4: És el peatge que vaig decidir pagar fa molt de temps, de vull fer alguna cosa gran amb la meva vida, m'he de sacrificar i estic disposat a fer-ho, llavors.
1: Sí, estàs aconseguint fer alguna cosa gran o què?
4: Sí.
1: Sí.
4: Encara queda molt per fer, però sí.
1: Sí, eh?
4: Sí.
1: Que bé.
4: Espero venir amb algunes notícies que en principi ja les podria dir, però jo fins que no està res signat...
1: Sí?
4: Sí, no, tenim notícies guais i tenim projectes que podem fer programes sencers que són d'un àmbit molt, molt guai.
1: Sí?
4: És un àmbit de...
1: Això que ho vol dir, desconec, el vostre funcionament, però implica treballar amb grans empreses, desenvolupar grans projectes...
4: Sí, però no tant amb l'àmbit privat, sinó amb l'àmbit públic.
1: Àmbit públic?
4: Sí, perquè al final aquí podíem parlar de projectes privats i podíem dir lo bé que fem les coses, les que no, però la idea d'aquest programa és parlar sobretot de la tecnologia. Però...
1: Sí.
4: Però en principi ens han adjudicat un projecte molt gran, molt guai, amb un molt bon transfons, que espero poder parlar aviat. Però jo fins que no està tot signat...
1: No, ja fas bé,
4: Si en principi el farem nosaltres, però com ja he pres a base de...
1: No, fas bé.
4: Fins que no està tot firmat, està tot consensuat i tal, millor no dir res...
1: No, fas bé.
4: Jo prefereixo esperar-me una setmana, dues setmanes, un mes, el que sigui, i ja vindrem.
1: Tampoc no t'apretaré, perquè jo també sou molt
4: d'això. És que si m'apretessis tampoc et diria res.
1: Clar, però ja ho sé. Oh, no em subestimis, Joan, no em subestimis. No. No ho farem, evidentment, i ja fas bé de no explicar-ho fins que no estigui realment allò lligat, el sac ben lligat, que diuen, Escolta, no és el tema. M'agrada molt parlar d'aquestes coses per tu i a més, aquestes inquietuds que tens i aquests objectius. Perquè, és a dir, el màxim èxit per tu, quin seria a nivell professional, Joan? Tu quan dius fer alguna
4: no
1: de fer alguna cosa grossa, què vols dir? Fer crear un Apple o saps o crear
4: no sé,
1: un
4: o sigui, com no sé fins on puc arribar, no sé què és el que vull aconseguir. O sigui, jo hi ha una cosa que és òbviament, tenir diners al banc per no haver-me de preocupar dels diners.
1: Això
4: aquesta per mi és una de les coses més més bàsiques de dir, voler canviar el món està molt bé, però jo amb ganes de canviar el món no em donen una hipoteca, no puc pagar la guarderia de la meva nena, no puc fer res d'això. I llavors, el que es diu jubilat financerament, això espero aconseguir-ho amb no gaires anys. La meva idea és als 35, ara en tinc 32. En 35 tenia la tranquil·litat de que no he de preocupar-me dels diners.
1: Què dius?
4: És el bo que té el meu sector. O sigui, el meu sector és molt competitiu, és molt sacrificat, però hi ha el gran avantatge de que a dia d'avui encara no és impossible el vendre una empresa i el que te la comprin per molts diners. Òbviament has de fer molt bé la feina, per suposar.
1: Ja. No, clar, això no ve...
4: Però
1: no ve
4: jo sempre he pensat que si fem bé la feina, els clients estan contents i no fallem, l'èxit és una repercussió. Perquè vol dir que has anat vehiculant tot a la teva vida per arribar allà. Òbviament, si t'endeutes més del que hauries...
1: Clar.
4: Hi ha molts factors que fan que una empresa pugui... O sigui, pugui quebrar. Però... No, jo penso que al final amb això... sigui any abans, sigui any després, no crec que quedi gaire. El que vull aconseguir... Hòstia, no ho sé, perquè... Òbviament sempre és el... Si jo el que sí que tinc molt clar és vull ajudar o vull que la meva tecnologia, la meva empresa ajudi el màxim número de gent possible. Encara ens queda molt de món per veure, llavors no sé si d'aquí dos anys arribarem al nostre sostre, si serà d'aquí cinc o si no el veurem mai. De moment, i això potser va una mica en contra del que diuen tots els experts amb empreses i tal, és com no sé fins a on puc arribar, no sé quin és el meu llindar, o sigui, no... És, sé on vull arribar, que és el màxim, però com no és algú tangible, no és... No, bueno, quan arribi a 1 milió d'usuaris o quan arribi a 50.000 clients, ja està, jo ja m'he passat el joc. No, és... Bueno, pues, si en podem tenir 50, millor que 40, i si en podem tenir 100, millor que 90. Llavors, sempre és el anar una mica a més. I això és el que a mi almenys em manté amb aquesta gana, amb aquesta ambició de dir... És que, bueno, es queda molt per fer. I jo sempre li dic a la gent que m'envolta, el dia que m'escolteu que no em quedi molt per fer, aquest dia jo faré un pas a l'esquerra o a la dreta, digue-li com vulguis, i ficarem algú o abandonaré l'empresa o la tancaré o ficarem algú, perquè vol dir que ja hauré perdut la meva ambició d'arribar,
5: la motivació de...
4: Sí.
5: Bé, que no passi, doncs, eh? O que es vagi ampliant, eh? Aquesta motivació...
4: No, al revés, o sigui, ara que les coses comencen a funcionar, perquè hem passat moments complicats, i això si algun dia voleu fer programa de com és una empresa tecnològica, les coses bones, les dolentes, coses bones que hem passat, coses dolentes, jo encantadíssim de parlar-les, però, hòstia, hem parlat molt malament, hem menjat molta merda per arribar, per començar a arribar on estem arribant, o sigui, ens hem sacrificat molt, hem treballat molt, hem perdut equips, hem perdut clients, ens hem endeutat, ens hem arruïnat, o sigui, hem passat per moltes etapes que les havíem de passar, perquè gràcies a això estem arribant a on hem d'arribar. Hòstia, ara que les coses comencen a funcionar, anem a disfrutar una mica.
5: Que bé, no, i tant.
4: Que ho hem disfrutat molt, però vull dir, ara...
5: Sí, sí. Ara encara més.
4: Ara encara més.
5: Amb resultats.
4: Si hem viscut tot això, l'únic que ens queda per viure és tancar l'empresa. Uh-huh. És l'únic. Tota la resta ho hem viscut tot.
5: Sí. Ah, ostres. Bé.
4: Hem estat a punt de tancar-la, però no l'hem tancat. Hem estat amb diners negatius al banc, hem hagut de sacrificar-nos sense cobrar, hem hagut de passar per tots els processos que per mi és natural que una empresa com la nostra passi. Que és l'ideal? No, òbviament no. Però gràcies a això, pues, ara que comencem a veure la llum, o sigui, el primer raig de llum, hòstia, ens agafem allà i...
5: Que bé, més, que bé, que bé, doncs endavant. Molta força.
4: No és recomanable, jo això no ho recomano. Jo no ho recomano si no estàs tan grillat com jo. Perquè és molt sacrificat. O sigui...
5: Clar, és el que jo et deia, no? Que jo quan t'ho preguntava amb sinceritat, i sé que em responies amb sinceritat, ho deia per això, perquè no tothom... De fet, jo crec que jo no seria capaç de fer el que fas tu o els sacrificis que segurament tu has hagut de fer.
4: És el
5: que és la gran diferència de tu i jo, també t'ho
4: dic. No hi ha diferència. O sigui, no hi ha una opció bona ni una opció dolenta. Cada un escull el que més li omple. A mi m'omple això.
5: Yeah.
4: I jo he estat molts caps de setmana plorant sol a l'oficina perquè no et veia temps amb la meva nena. Clar, o sigui, quan la gent diu, és que et va molt bé la vida o no, jo no considero que em vagi bé la vida, jo tinc el sou que tinc i amb això estic feliç. Però la gent diu, és que lo estàs petando. Ja, però és que no ha sigut de la nit al dia.
5: No,
4: o sigui,
5: no,
4: ningú ha vist els dies que m'he quedat a dormir a l'oficina, les nits que no he estat amb la meva parella, els Nadals que no he pogut estar amb la família, ningú ha vist això, i això la gent no ho valora, i tampoc ho sap, ni ho té per què valorar, ni molt menys.
5: Yeah.
4: Però, hòstia, jo que ho he viscut i que sóc el que ho he sacrificat, hòstia, pues, que mereixo que les coses em vagin bé? Crec que sí. Que treballo molt perquè les coses em vagin bé? Sí. Que treballaré molt més perquè les coses em vagin millor? Per suposat. Per suposat.
5: Que bé.
4: És recomanable? No. És gratificant? Per mi moltíssim.
5: Yeah.
4: Que llavors, bé. Si no estàs disposat a sacrificar, que la gent segurament té camins molt més fàcils per arribar on estic arribant jo.
5: O no.
4: A mi és el camí que m'ha tocat.
5: Que tu has triat, no?
4: I és, les meves decisions és on m'han portat.
5: Això sí,
4: que me n'arrepenteixo? No, ho tornaria a fer. Coses diferents. Però que tornaria a passar per allà per on vull arribar?
5: Es va, bé, ets molt jove, Joan. Sí. 32 anyets que has dit que tenies. Això no és res.
4: Molt no, per això ja estic amb una vitalitat brutal. I espero fer-ho ara per no haver-ho de fer després, que després em pugui liar amb altres temes, perquè sempre em liaré, però que el sacrifici d'ara valgui la pena amb tot, amb l'aspecte econòmic, amb l'aspecte de qualitat, amb l'aspecte de tranquil·litat, amb tot, perquè si no... O sigui, que el normal és que no vagi bé i que hagi de tornar a començar des de zero. Però com fallar, sé que està allà, però no és una cosa que contempli, doncs sempre lluito pel sí. El no sempre està allà.
5: Sí, sí, és veritat.
4: Sí, hi ha massa gent et diu que no a la vida. Sí, hi ha massa gent et diu no perquè no ho has d'intentar, no perquè...
5: No cal ni que t'esforcis, no perdis temps.
4: Sí, hi ha massa gent que ja t'intentarà enfonsar. Pues, hòstia, que no sigui un mateix el que...
5: Sí, sí, de fet,
4: el que s'enfonsa.
5: L'autocensura sempre és la pitjor de les censures, eh?
4: Sí.
5: Dic autocensura perquè ho porto una mica molt terreny, no és aquí, seria no, l'autolimitació potser seria, no?
4: Sí,
5: limitar-se a un mateix és el pitjor que existeix.
4: Sí, a veure, òbviament, si jo volgués ser Messi, no puc ser Messi. Per més que vulgui, per més que ho desitgi, per més que
5: entengui,
4: mai seria Messi.
5: Per això que mai intentaries...
4: Però és els meus límits, llavors.
5: Clar.
4: Tot el que no sigui el meu límit, vaig a ser el millor.
5: Que bé.
4: Sempre amb tot el que això comporta, que no sempre és saludable. Jo reitero que...
5: Jo també, veus, jo començava per aquí, de fet, que començàvem per aquí una mica, de dir, ostres, Joan, però no, ja veig, evidentment, que això ja va amb el teu caràcter i la teva manera de fer,
4: sí.
5: I que potser parar et faria més mal que no pas seguir, no sé si m'explico.
4: Jo no puc estar parat,
5: per això.
4: Jo m'avorreixo molt.
5: Jo sé que, endavant.
4: Jo estic dos dies sense agafar un ordinador i fer alguna cosa de lo que m'agrada, ja no parlo de feina, alguna cosa de lo que m'agrada, no sé què fer. Hi ha dies que sí que és el que li dic, encefalograma plano, que és enfio coses de fons i ni ho miro, o sigui, desconnecto, però són dies molt puntuals quan ja estic
5: escoltant. Perquè, escolta, ja, perdona, pregunta personal, i amb això entrarem al tema. Tens hobbies, és a dir, què t'agrada? És a dir, tot es basa en la tecnologia? Tu o fas alguna cosa més física?
4: M'agrada menjar.
5: Bé, bon tema, i tant, bé, bon tema.
4: M'agrada menjar, m'agrada cuinar. O sigui, a mi el menjar em canvia el dia. Puc estar, per exemple, avui he tingut un problema que no he pogut esmorzar, hòstia, doncs avui vinc més a risc, però hòstia, ja per dinar doncs m'agafaré un plat que em vingui de gust, perquè a mi el menjar em canvia. O sigui, tinc la sort de que la meva família ha sigut família de restauració, no de restaurant, però de restauració i de bona qualitat de menjar tota la vida. Llavors, a mi en aquest aspecte m'han malcriat. O sigui, jo arribava a casa i tenia tortellinis de pasta fresca, salses caseres, o sigui, amanides, o sigui, la meva família, el món culinari, agrada molt.
5: Sí,
4: i jo he crescut així, i hòstia, per mi és part del meu...
5: Fantàstic, bé.
4: Del meu dia a dia. M'agrada... Hòstia, m'agrada... No, estar en un lloc que no hagi de pensar, per exemple, estàs, jo què sé, a la piscina, m'agrada disfrutar el moment d'estar a la piscina cremant-me o no fent res. Jo adoro molt aquells moments, adoro els moments d'estar amb la meva nena, amb la meva parella, el fet del que a mi em fa feliç. Hòstia, m'agrada anar a pàdel, sí, jugo a pàdel quan puc, però no és allò de que sigui el meu hobby. M'agrada perquè em desconnecta, però com la feina la disfruto més, doncs si he de disfrutar alguna cosa, doncs vaig cap al que disfruti més. Llavors, disfruto molts pocs moments, però els disfruto molt intensament. O sigui, una bona copa de vi, anar a un restaurant on es mengi bé, no, que no sigui el cimil, que sigui car, sinó que sigui un restaurant on, hòstia, disfrutis el menjar, disfrutis el servei. Si m'agrada viatjar, m'agrada viatjar perquè provo altres restauracions, altres gastronomies, altres cultures, i ho intento fer amb la mesura del
5: que em sec. Molt bé.
4: I, òbviament, també m'agrada anar algun dia amb els meus amics, fer una birra amb ells i tal, però no és el que faria cada dia... Ui, perdó. Sí, perquè no... O sigui, m'omple, però hi ha coses que m'omplen més. I de moment, sempre dir-ho pel que m'omple més. Quan l'altre m'omple més, quan trobi un hobby, sigui, no sé, anar a fer paracaidisme, per exemple...
5: O anar amb bicicleta, ara. Tothom va amb bicicleta, ara.
4: Ja, però és que no...
5: No t'atrau.
4: No. Pues ja m'hi dedicaré. De moment, faig el que més m'omple... I a vegades també és el més, sacrificat.
5: Ja està, gràcies per ajudar-nos a conèixer-te una mica més, eh?
4: No, sí, jo encantadíssim. Jo sóc un llibre obert, o sigui, l'altra cosa no. I parlo molt poc de mi perquè sempre penso i tinc en aquest comer, entre cometes, la falsa modèstia de que a qui li interessarà el que jo hagi d'explicar.
5: No, jo penso que...
4: Però sí que penso que hòstia, tinc punts de vista a vegades una mica diferents del que pot ser, entre cometes, normal, que tot és normal, eh?
5: Sí.
4: Però vull dir que no sigui el que és més comú. I, hòstia, doncs cada vegada em vaig obrint una mica més a explicar la meva història, que sento i tal. És una cosa que m'he treballat amb mi mateix, perquè sempre pensava, i jo ara què li he d'explicar amb el Pere? Què faig amb la meva vida? Que ella té les seves mogudes. Però sí que és... Que, hòstia, jo una cosa que faig també molt és preguntar sobre els altres. Ahir, per exemple, estava per Twitter... I vaig veure un tio que seguia emprenedor, que explicava, hòstia, he estat els últims mesos molt desconnectat perquè he hagut de tancar l'empresa, no ho he passat bé, he tingut molta ansietat, i em va sortir enviar-li un missatge privat a Twitter, escolta, no ens coneixem de res, l'únic que compartim és que ens agrada molt la nostra feina i que ho hem passat molt malament, si en algun moment necessites parlar, aquest és el meu número, i jo encantadíssim de que encara que no ens coneguem de res, pues, hòstia, si et puc tirar un cable perquè puguis obrir-te amb algú que et digui, o amb algú que t'escolti, que a vegades amb que t'escoltin
5: és suficient. Avui en dia, si l'escolta activa...
4: Pues ho vaig fer. I mira, vam estar parlant per la nit i tal, i ara segurament setmana que ve quedem per prendre alguna
5: cosa.
4: És un món tan petit el nostre, i és tan solitari moltes vegades, que em surt el... Hòstia, doncs si el Pere, fiquem l'exemple, el Pere és emprenedor i fica algú dolent, o algun no tan bo, hòstia, em surt de dintre el dir, escolta, si necessites parlar, aquí estic, perquè jo ho he necessitat moltes vegades, sí, sí, i sí, ningú sí, m'ha tirat aquest cable, primera, sí, perquè no ho he expressat, uh-huh, i després perquè potser no podien, o no tenia ningú al voltant que m'entengués de la forma en què jo ho estava fent, que és, estic sacrificant pràcticament tot. L'últim que necessito és que algú em digui, és que s'ha sacrificat molt, ja, ja, en soc conscient. O sigui, altra cosa no, però en conscient soc. Llavors, hòstia, algú que últimament faig és això, és de forma totalment genuïna i altruista, sense esperar recanvi, si puc dedicar-te el més preciat que tinc, que són, fica-li el meu temps, doncs mitja hora, que tu puguis estar millor, doncs jo content de poder-ho fer. Perquè jo ho he necessitat moltes vegades i no...
5: Que bé,
4: i no ho he tingut perquè no ho he expressat.
5: Sí, llavors, sí, sí, i tant.
4: Algú que fa és, ho expresso i a qui li agrada bé, qui no.
5: Bé, no, no,
4: el problema és seu.
5: Correcte.
4: Perquè sí, no fa mal a ningú.
5: No, no, això mateix. Bueno, doncs mira, aquest fet de venir cada setmana aquí a la ràdio és un bon exercici.
4: Sí, a mi m'agrada perquè em fa desconnectar, parlem de temes diversos, sí, m'obliga a, encara que siguin 10 minuts, a preparar-me un programa, a pensar què podem fer, a la improvisació de... Hòstia, jo avui no sabia que anàvem a parlar de mi, jo avui venia a parlar del...
5: No, ha sigut introductòriament, a mi...
4: Dels tres blocs que...
5: Sí, jo sóc un apassionat, i a vegades hem parlat, jo sóc un apassionat de... A mi m'agrada molt, diguem, de la meva feina, diguem, el format d'entrevista és el que més m'agrada, perquè el que més he treballat durant els anys, però m'agrada molt el context personal, saps? No aquest personal de xafarderia, que s'entengui, sinó sobretot aquest apartat vivencial, com tu ara molt bé estaves fent, no? De dir, ostres, he arribat fins aquí, però és això, ostres, m'ha costat, i m'agrada que els convidats o la gent amb qui parlo, que sigui totalment sincer. I un dia en vam parlar, que és el meu objectiu sempre en una conversa, parli amb qui parli, és trencar aquesta línia de flotabilitat, no, vull dir, oblida tant que estem a la ràdio, no intentis quedar bé, no intentis explicar-me coses per vendre amb la moto, no, vull que tu siguis sincer, que siguis natural, com jo intento ser-ho. Sí. No? I quan et pregunto si realment estàs bé, doncs que dius, doncs estic bé, no? O no sé com dir-ho, però que sigui el més sincer possible.
4: Sí, aquí sí que és veritat que jo això m'ho he treballat molt, uh-huh. O sigui, he fet molta retrospectiva amb mi mateix, he agafat coach perquè, per desgràcia, vivim en un país on, si dius que et va bé, tens sort.
5: Sí.
4: I si dius que et va malament, ja t'ho vaig dir.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Llavors, això no ajuda res a obrir-nos. O sigui, és igual, sigui un pare, una mare, un amic, o sigui, l'últim que necessita una persona que t'està dient que no està bé, uh-huh, és que tu li diguis, és que veus com t'ho vaig dir i el senyalis i el faci... No, sí, és... Ok, estaves avisat? Has arribat aquí? Què podem fer? Uh-huh. Perquè el passat ja no podem tirar. O sigui, què podem fer? Tenim solució, és una solució a curt plaç, és una solució a llarg plaç, és una cosa que podem controlar, és una cosa que no podem controlar, perquè si no podem controlar, per què ens preocupem? Uh-huh. Si no podem controlar,
5: sí,
4: escolta, no pots fer res.
5: Sí,
4: llavors,
5: sí,
4: per què et sobrepreocupes? Llavors, hòstia, el simple fet de moltes vegades dir no estic bé, ja et veuen com a dèbil, et veuen com que no ets un referent... Pues jo em sento molt més bé, i em sento molt més... fort i més empoderat, que es diu ara, dient que no estic bé i obrint-me i no estic bé, no passa res, ja està, uh-huh. O sigui, la vida és això, la vida té bons moments, la vida té mals moments.
5: Sí, no tan bons.
4: Si el fet d'expressar-ho per tu és un problema, el problema és teu, no meu.
5: Ja, sí, sí.
4: Perquè
5: sí,
4: jo
5: sí,
4: no t'estic fent cap mal a tu, jo t'estic dient no estic bé, uh-huh, o necessito ajuda. Si això em fa menys... Home, el que es diu ara, no, és que els homes no podem estar malament ni podem plorar. Jo sóc el primer que ploro i sóc el primer que estic malament.
5: Sí, sí.
4: Si això em fa menys homes, el problema el tens tu, uh-huh, i no el tinc jo. L'altra cosa és que tu em diguis algo normal i jo m'ho prengui malament, i llavors aquí ja entraríem en matisos i tal. Però si jo, pel fet que sigui, em sento malament, he de tenir la total confiança i el meu espai per poder dir estic malament. I si algú no ho accepta, el problema és
5: el teu. Problema, correcte.
4: I em sento malament, he de tenir la total confiança i el meu espai per

0: cada un té el seu tipus d'èxit, però, hòstia, per la gent que mínimament ens pot començar a anar bé la cosa amb el que naltros, cada un de naltros considera anar bé, hòstia, el poder-ho expressar tan bo com dolent, doncs mira, malament bé les coses, però estic deprimit.
1: Que bé, sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Això passa molt amb jugadors.
1: Sí.
0: Gent que té molt d'èxit i els diners ja no són un problema per ells, diuen, jo és que he estat deprimit 2 anys, o i en connecta aquests, o gent que s'ha passat el joc, com ara es diu, que és, ja ho tenen tota la vida, i no són feliços.
1: Ostres. Uau, sí.
0: És curiós, és un tema
1: un tema important, eh?
0: És un tema important.
1: Això guanya seríem amb la salut mental, tot plegat, sí. El benestar emocional, que són temes importantíssims. Sí. Interessant, en podem parlar, ho podem desenvolupar altres dies, també, Joan.
0: El dia que vulgueu en podem parlar d'això.
1: Fantàstic.
0: A veure com ho veu cada un, perquè jo al final tinc el meu punt de vista, no és el correcte ni l'incorrecte,
1: és el teu.
0: Meu punt de vista.
1: És el teu.
0: I amb el que he decidit pues viure i el com ho he decidit veure-ho. A partir d'aquí, cada un agafa el que cregui que ha d'agafar, i si no agafa res, jo content de que almenys hagi aguantat fins aquí. Si agafa alguna cosa, pues content també.
1: Però clar, és això, és la llibertat que qüestiona els altres, d'això, no? D'agafar-ho o aprofitar-ho o no, que nosaltres sí. Recomanem que sí. Bé, anem cap a la qüestió del tema d'avui, que de fet tampoc no va massa allunyat d'aquí, no? De retruc, crec, no? Quan parlem això, perquè avui en principi volem parlar de l'empresa a l'estiu, de si les vacances, no, el descans, etc, i sobretot a nivell tecnològic, de fet, el subtítol de l'episodi d'avui, que diu fins on deixem que la tecnologia agafi el volant de cara a l'estiu, s'entén, no?
0: Sí.
1: I una mica anem cap aquí, no? Què fer a l'estiu, si tancar o no tancar, o deixar que la tecnologia s'encarregui del negoci.
0: Sí, he portat aquest tema perquè just ara que comença l'estiu, que va començar fa uns dies, hòstia, molts dels nostres clients sempre estan preocupats, perquè al final una empresa, pensem que es crea per guanyar diners. Hòstia, si jo tanco l'estiu, deixo de guanyar diners.
1: Sí.
0: Clar, hi ha negocis i negocis. Clar, si tu tanques un restaurant no guanyarà diners, i si tu vens roba, no guanyaràs diners, i si tu talles cabells i tanques, no guanyaràs diners.
1: Clar.
0: Hòstia, hi ha negocis que poden més o menys funcionar durant l'estiu. Potser no guanyaràs igual, però de tenir 0 a tenir 100, doncs potser un 70 ja m'està bé, o potser un 50.
1: Sí,
0: llavors
1: sí,
0: tenim
1: sí,
0: molts
1: sí.
0: clients que ens demanaven, hòstia, jo aquest estiu tinc 4 persones de vacances, o 5, o una, o les que siguin, o jo agafo vacances, el meu sistema no pot deixar de funcionar, perquè la gent té preguntes, perquè la gent vol comprar, perquè la gent vol reservar, perquè la gent vol fer el que sigui. Què podem fer? Llavors, en aquests últims mesos hem estat treballant amb moltes estratègies tecnològiques per donar tranquil·litat a les persones, als nostres clients, en aquest cas empresaris o comerciants, perquè quan tinguin manca de personal perquè estan de vacances, o perquè quan ells estiguin, doncs estiguin una mica més tranquils en què la part tecnològica no serà el gran problema, que és, si jo no tinc una web on no em poden reservar, em poden trobar, ja, però si ningú pot agafar el telèfon, qui ho fa? Bueno, doncs trobem formes de que tinguis un calendari disponible, que aquest calendari estigui sincronitzat en temps real, que la gent pugui entrar i reservar-te, que pugui comprar per internet, o sigui, trobar diferents tipus d'estratègies tecnològiques, que no és res de l'altre món, moltes d'elles, però que tu puguis estar a la platja, a Roma, o a casa teva, sense haver d'estar davant d'un ordinador o sense haver d'estar a la botiga, i que el teu negoci segueixi funcionant. Llavors, com últimament hem estat treballant amb això, crec, o m'ha semblat un tema interessant, el dir com ho fem naltros, quins aprenentatges hem fet i què és el que la gent més està fent servir perquè aquest estiu, doncs, el negoci li funcioni no sol, però d'una forma més autònoma.
1: Bastant més autònoma. Clar, depèn molt, el que dèiem, depèn molt del negoci, sí. No, de que si hi ha una exposició directa al públic o no, etc. Suposo que, i buscant sempre la mitja de tot, suposo que un híbrid seria la solució, no? És a dir, no perdre el contacte de la teva clientela durant l'estiu, és obvi, no desaparèixer durant tot el mes d'agost, si és el cas, o el setembre, octubre, perquè també estem en un lloc de costa, i jo també és un hàndicap, a l'hora de fer vacances en aquestes èpoques estivals o no, però suposo que una mica... Ara potser vaig pel final, però suposo que és això, no? Que es troba que està això, no una desconnexió total amb la teva clientela, sinó que si algú truca, té alguna consulta, doncs pugui trobar algú o algú que els pugui atendre, però clar, mantenir la productivitat al 100% tampoc no crec que sigui possible, no?
0: És inviable.
1: No és possible.
0: No, inclús per nosaltres, que estem molt digitalitzats internament, sí. Si jo, per exemple, el Pere, que és una de les persones que va venir el seu dia, ha estat de vacances 4 dies, jo tinc 8 hores menys d'una persona que em produeix, sí, em produirà 10 vegades més,
1: ja.
0: Però tinc 8 hores menys d'una persona. Per més automatitzat que ho tingui tot, si aquesta persona té una responsabilitat, si aquesta persona està de vacances, aquesta responsabilitat, algú l'ha de cobrir. Això vol dir que si algú l'ha de cobrir, s'està deixant de fer alguna cosa. Llavors, es pot arribar a fer fins a un punt?

0: pot arribar a fer molt, però si part del negoci depèn d'unes hores d'una persona, podràs mitigar-ho, però mai suplir-ho, perquè si no, per què tens aquesta persona? Si jo el puc suplir,
1: perquè
0: vols aquesta persona?
1: No tindria sentit, no?
0: No tindria sentit tenir aquesta persona, no sé que la vulguis tenir, perquè és el teu millor amic, vale, perfecte, cap problema. Però si hi ha algú que és 100% substituïble, lo normal és que aquesta persona ja no hi fos, perquè és 100% substituïble.
1: Clar. I en aquesta pregunta de tancar o no tancar, també segur que la resposta pot ser molt dispars, però clar, no, clar, opteu per tancar o fer torns, si la plantilla t'ho permet, no? No sé quina opinió...
0: Ja
1: pot ser com a empresari, també, eh?
0: Nosaltres fem torns, jo no em puc permetre tancar, perquè...
1: Vosaltres no tanqueu, eh? Goyle no tanca l'estiu.
0: Si Goyle no tanca, en tot l'any, tanca el dia 24 de desembre, tanca el dia de Reis, però nosaltres, amb jornades, o sigui, dies laborables, obrim tots. I dies laborables, o sigui, dies festius, que siguin només a Catalunya, sempre hi ha algú de guàrdia, perquè tenim clients fora, llavors... Clar. Tu al client de Madrid o al client de Portugal no li pots dir, no, és que com és festa al meu poble, ja avui tanco, no. Sí, som una empresa sèria i sempre hi ha d'haver algú, que és el que li diem, algú de guàrdia o algú de backup. I aquí, responent a la teva pregunta, nosaltres tanquem dies puntuals, dies de festivitats generals i tal, però sí que és veritat que tenim moltes eines que fa que la gent ens hagi de trucar poc, en el cas de incidències i tal, i fa que, per exemple, quan sigui festa major al Vendrell, jo tingui el mòbil a mà, però estigui bastant tranquil de que només em truquen si és una urgència, perquè ja hem ficat moltes capes perquè només ens arribi una trucada real.
2: Val.
0: Si és que el sistema no ha sabut com resoldre-la. Hem invertit molt de temps i diners en fer que el nostre sistema sigui autònom, o sigui, la nostra empresa sigui bastant autònoma.
2: Val.
0: Però sí, és veritat que sempre hi ha algú que et pot parlar per WhatsApp, i en aquest cas, si és crític, ho responem al moment. Sí, perquè quan ho veiem al moment, si no responem l'abans possible, i si no ja ho responem el dia següent.
2: D'acord.
0: També hem d'educar els nostres clients a que, si és dia de Reis, el dia de Reis no es treballa.
1: No, no, clar, això sí que també hi ha d'haver una mica de consciència per part de la clientela, no? També, que no tot s'hi val.
0: Que molta gent no la té.
1: No, no, la majoria, no, entenc.
0: Perquè com es pensen que per pagar-te és el seu esclau...
1: Ja...
0: Doncs et truco a les 11 de la nit. A mi, si em truques a les 11 de la nit, jo te l'agafaré. Però si em dius que és perquè no saps com crear un usuari, quan t'he ficat 40.000 formes de que puguis crear un usuari sense haver-me de trucar, la següent ja potser no te l'agafo a les 11 de la nit.
2: Yeah.
0: Perquè és com el conte de la Caperucita i el Lobo.
1: Sí, sí.
0: Si tu avises la primera vegada, doncs et faran cas. Si avises la segona, et faran cas. Si la tercera, ja cada vegada menys. I això és una forma d'educar. Per què? Perquè hem invertit molt de temps i diners en crear un sistema que tu, si vols crear un usuari, o si vols consultar el control horari, o si vols preguntar-li quin horari tens disponible demà, ja no m'hagis de trucar.
2: Sí,
0: I,
2: sí, sí.
0: I és un sistema que pots arribar per múltiples vies.
1: Val. I és això, aquesta tecnologia que et permet automatitzar aquesta comunicació amb la clientela, que veig que una mica anem cap aquí, que segur que és el més important de tot, a l'hora d'això, a banda de la productivitat. Per on passa? Passa per trucades, per contestadors automàtics, pels... Ara estan molt de moda els chatbots aquests, no?
0: Sí, passa per diferents capes. Com ho treballem nosaltres. Nosaltres tenim dos tipus de clients. Tenim un tipus de client, però tenim dos tipus d'usuaris. Tenim l'usuari que és l'empresa, com a tal, que poden ser l'empresari, els treballadors, o sigui, el nostre client, i després tenim l'usuari del nostre usuari.
2: Val.
0: O sigui, tu imagina que tens una empresa, Acadèmia d'Idiomes. Doncs el client de Goyle és l'Acadèmia d'Idiomes. Però el client de l'Acadèmia d'Idiomes és el pare, la mare, el nen, qui sigui. Llavors, nosaltres hem muntat sistemes que fa que el client final, o sigui, l'usuari final, que és el client del nostre client, ja no li vagi el nostre client, o sigui, que ho pugui resoldre pràcticament tot des de l'aplicació, des del sistema que faci servir, perquè no hagi de trucar el nostre client, que el client es trucarà en altres, i que el nostre client també tingui les seves eines per consultar de forma totalment diferent el que pugui necessitar. Llavors, aquí és, depenent, ens integrem amb trucades, o sigui que tu truquis amb un número i et surti un assistent d'intel·ligència artificial que tu puguis trucar, i que arribi un punt del flux que determini, vale, ja no tinc més informació, ja no sé què més fer, llavors et passo amb una persona, o t'obro un tiquet, per exemple.
2: Val, sí.
0: Depenent de la gravetat i tot. Després, automatitzacions via chatbot, o sigui, a dintre el panel de control o a dintre de l'aplicació tenim assistents virtuals que tu li pots preguntar coses. Escolta, com es creava una reserva? quants diners he fet aquest mes, com crear un usuari, què tan ocupat estic la setmana següent, o sigui, preguntes que tu pots realment entrar i veure.
1: Sí.
0: Però que dius, ah, és que m'ho van explicar el seu dia i no me'n recordo, vale, cap problema, doncs et fico un mini Joan al costat perquè tu li puguis preguntar, i és un mini Joan que té coneixement sobre tot el sistema tècnic, sobre totes les teves dades, sobre com interaccionen els teus usuaris, o sigui, té tot el know-how que se li diu sobre la teva empresa. Llavors, amb un 99% et respondrà el que tu li estiguis preguntant. Si li respons com fer una truita, doncs potser no t'ho sabrà respondre.
1: Ja.
0: Però és que si no saps fer una truita, a mi tampoc m'hauries de tocar per com fer una truita. Llavors, ja ens hem cuidat molt de que l'assistent virtual tingui tot el coneixement de l'empresa, com funciona, per què funciona, com factura, quan factura, o sigui, tot el que l'empresa està fent servir perquè jo li pugui preguntar d'una forma el més tonta possible i entengui el...
1: Val, sí.
0: I això ens ha baixat el ritme de trucades.
1: Sí?
0: Totalment.
1: Ostres.
0: Sí, perquè et fiquem vídeos, et fiquem un chatbot, et fiquem articles, o sigui, et fiquem diferents capes perquè si t'agrada llegir, puguis llegir, si ets el més vago del món, ho puguis fer servir també, i si el sistema falla, que a vegades el sistema falla, el nostre assistent detecta aquest fallo i interpreta el fallo i et diu, vale, t'acaba de fallar perquè el número de telèfon que estàs introduint ja existeix, perquè si no em trucaràs a mi i diràs, és que el sistema falla.
1: Yeah.
0: I és veritat, el sistema et falla.
1: Clar, falla,
0: però no és que el sistema funcioni malament, sinó el sistema falla perquè estàs creant, per exemple, si estàs fent alguna cosa que el sistema no t'ho permet fer, que és tenir dos usuaris amb el mateix número de telèfon.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Si jo et dic, el sistema falla, ok, per què falla? He d'invertir temps jo com a Joan, mirant, entrant al sistema, i ho acabaré trobant, vale. Però si el sistema, que ja coneix tot, té accés a tot el sistema com a tal, ja detecta que hi ha un error, interpreta l'error, perquè l'error està ben tipat, si està ben tipificat, que vol dir, l'error diu exactament el que és, i fa match amb, vale, diu que és això, consulto la base de dades, veig aquesta limitació, ja està, ja ho tinc. I li dius a l'usuari, estàs intentant crear un usuari amb un número repetit, per favor, creant un amb un número diferent. Això
1: wow.
0: Ens evita que l'equip de suport hagi d'estar pendent de preguntes no tontes, sinó de preguntes que poden ser resoltes de forma automàtica.
1: Val, sí.
0: I això fa que jo pugui estar a la platja, per dir-te alguna cosa, prenent el sol, i que sàpiga que només em trucaran en cas d'urgència, la majoria de vegades, perquè el meu sistema és tan potent que detecta totes aquestes coses i li resol el dubte a l'usuari sense haver-me de trucar. Dones un millor servei a l'usuari i evites la trucada.
1: Clar, és això, que estàs de vacances i estàs descansant, no, en aquest cas.
0: Bueno, ja no tant de vacances, sinó...
1: Bueno, o fent una altra cosa, clar, és evident.
0: Jo ara estic aquí a la ràdio.
1: Dedicant el temps a altra cosa, és veritat.
0: A mi ara em podien trucar i
1: sí,
0: dir-me
1: sí.
0: que el sistema t'està petant. No, ja evito que clar. A mi ni a ningú de l'equip ens arribin trucades que no són realment importants.
1: Val, val.
0: Òbviament hi ha clients i clients, però val. La majoria ja van tots
1: treballant. I això és fiable, doncs, eh? És a dir, el sistema té la capacitat de solucionar aquests problemes de manera autònoma o sempre hi ha d'haver una supervisió?
0: Bueno, o sigui, el sistema ho fa de forma autònoma perquè l'equip humà...
1: Sí, perquè l'ha programat per...
0: Ja ens hem encarregat de documentar tot el sistema.
1: Val.
0: O sigui, ja ens hem encarregat i hem invertit un temps en agafar... tots els dubtes dels clients, com, què ens van preguntar, com ens ho van preguntar, com ho van respondre, va ser satisfactori o no va ser satisfactori, com funciona el sistema, com es connecta amb la base, o sigui, ja hem invertit un temps perquè sigui el més fiable possible. Per això dic un 99%, no dic un 100%, perquè sempre hi ha un 1% de que es pugui equivocar. Però fa no res, els clients ens estaven enviant captures de pantalla, jo agafava el mateix text, la mateixa captura, i li passava al nostre assistent d'intel·ligència artificial i responia les preguntes millor que jo.
1: Sí, ostres.
0: Perquè hem documentat molt bé
1: clar.
0: Com funciona el ostres. Sistema.
1: A mi a vegades, i aquí ja poso un cas personal, a vegades quan has de parlar, de fer una consulta o tens un problema i has de parlar amb un chatbot, clar, a vegades explicar-ho sabent que també estàs parlant amb un sistema automatitzat és complicat. No sé si has de fer la parrafada per... no, és que no sé quin exemple posar, però allò és el típic, no? Pues mira, resulta que aquest matí m'he anat a connectar perquè resulta que mon fill no puc pagar,
0: exemple,
1: no sé què. Clar, què hem de fer? Hem de fer parrafada o hem d'anar a paraules clau?
0: Et ficaré un exemple d'un dels últims que ens van enviar. Estic buscant el mòbil per la gent que no ens vegi, estic buscant el mòbil perquè fa no gaire li vaig enviar a l'equip. Mira, és que parlem molt.
1: Està molt enrere, no?
0: A veure, un segon, que estic buscant. No, realment va ser fa un parell de setmanes, però sí, sí, parlem sí. Tant.
1: Bueno, parlem dels chatbots, però també, avui en dia també es treballa molt per WhatsApp, no? També el sí. sistema sí. funciona i treballa a través de WhatsApp.
0: També.
1: Que és una de les plataformes o la plataforma més utilitzada.
0: Ens connectem a qualsevol canal. Uh-huh. Sí, per nosaltres, la nostra intel·ligència artificial és un canal més.
1: Sí. Val.
0: Llavors, nosaltres connectem els diferents canals, WhatsApp, el nostre assistent, Telegram, el chat GPT, Cloud Anthropic, a la nostra intel·ligència artificial. Llavors, és una intel·ligència artificial agnòstica. Li arriba un input i diu un output. Sí, per exemple, una de les preguntes que em van fer un dels clients que tenim. Si programo una notificació per les 17 i ara tinc 15 usuaris i se'm registren dos més abans de les 17, la notificació s'enviarà als 17 o als 15? És normal, no fa falta fer una parrafada. Doncs li va explicar exactament de si has configurat la notificació d'aquesta forma, ho rebran els 17. Si has configurat la notificació d'aquesta forma, ho rebran els 15. Com he vist que has configurat la notificació d'aquesta forma, et puc assegurar que li arribarà els 17.
1: Val.
0: Sempre i quan els 17 s'hagin descarregat l'aplicació. Això respon millor.
1: Sí, sí. I això ho respon automàticament a aquest servei que vosaltres teniu programat i el vostre sistema en aquest cas.
0: Sí, al final sí, jo li fico aquestes tres frases i a sota em desenvolupa el tema, em lliga amb els articles que nosaltres hem fet internament on expliquen això i et diu els següents passos. Que vols que només ho rebin 15 i no 17? Doncs has de canviar aquestes coses. El que no fem, perquè és una decisió que vam prendre, és fer-ho automàtic. Podem fer-ho automàtic, sí, però si jo et dic vols que t'ho faci jo i tu dius sí i t'ho faci malament,
1: ja
0: em diràs, tio,
1: m'ho ha fet malament,
0: clar. Ja, és que m'ho vas dir tu, ja, però llavors ja entres en un cercle viciós on no és bo per l'empresa,
1: ja.
0: Perquè ho fem amb tota la bona fe del món, que és et vull fer la feina més fàcil, però com encara no estem molt acostumats a interactuar amb chatbots, a tot li diem que sí perquè ens llegim poc,
1: sí.
0: Tu diràs que sí, el chatbot farà el que ha de fer, t'ho configurarà bé, però potser no és el que tu esperaves.
1: Clar, és una altra cosa.
0: Llavors, cagada per mi.
1: Clar, ho ha fet malament.
0: Ho ha fet malament.
1: No ho ha fet malament, ho ha fet diferent o no és el que tu volies.
0: No, la gent és ho ha fet malament.
1: Ho ha fet malament.
0: Esto falla.
1: Clar.
0: Això falla.
1: Sí, sí,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Aquí som conservadors en el fet de si falla, que falli perquè tu has volgut que falli.
1: Sí, sí, sí,
0: no
1: sí.
0: Perquè m'has dit que sí sense llegir-ho. Que sí, que al final tu has volgut no llegir-ho i ja, però és, ens crea un soroll que moltes vegades és innecessari.
1: Sí, sí. I suposo que ja anem finalitzant la secció, que un dels objectius d'això és que el client no percebi que està parlant amb un sistema informàtic.
0: Sí,
1: o sigui, és aquest objectiu o és igual, el client ha de saber que està parlant amb una màquina, o no?
0: Clar, és que és molt humà. O sigui, no és com abans de introduce-me tu DNI, tal. D'acuerdo, tengo tu... O sigui, no era un pregunta-resposta, sinó ara tu li envies la informació, la interpreta, i amb algo que és molt bo, la intel·ligència artificial, és amb redactar, o sigui, és molt bona comunicant.
1: Sí.
0: A més, com tots són diferents, com tu li vols dir el mateix, però l'output pot ser diferent perquè no és determinístic, la intel·ligència artificial no és determinista, sinó el mateix input pot donar diversos outputs, hòstia, doncs li dona un toc molt humà, i a més nosaltres ja hem personalitzat el prompt.
1: Val,
0: perquè sigui molt, molt proper. Llavors ens referim amb ell, ens referim al client amb el seu nom. Hola Joan, què necessites, per exemple?
1: Clar.
0: Aquestes coses són coses molt tontes, però que jo et vagi dient el nom, que jo t'ho expliqui com si tingués una persona al costat aquí, com si tingués un mini Joan al costat, fa que, bueno, pues no és una barrera. Òbviament la gent sempre vol parlar amb persones, perquè si s'han de cagar amb algú, es caguen amb persones.
1: Per això.
0: Però la idea és que no es caguin amb ningú.
1: No, està clar.
0: Llavors, bueno,
1: està bé. Sí. I l'assistència en veu existeix, ja? És possible que tu facis una consulta d'això, atenció al client, el que sigui,
0: ja ho fem.
1: I puguis tenir una conversa fluida amb...
0: Sí.
1: Sí? És possible, això,
0: Sí, sí, sí. Sí, ja ho fem, ja ho fem.
1: A banda de, clar, jo sempre tinc al cap allò de...
0: No és un loquendo.
1: Ahí està, no? De, digue'ns quin és el seu problema.
0: Marque uno para tal.
1: Exacte.
0: No, si això és el que hi havia abans de l'intel·ligència artificial, cosa que estava molt bé, ara no, ara... Hòstia, ja miraré de fer-ne un dia i portar-lo, de fer una trucada en viu.
1: Val, o sigui, doncs mira, estaria molt bé, eh?
0: De fer una trucada en viu amb un assistent i preguntar-li coses. Ja, ja prepararé un dia...
1: Ah, doncs mira, és un tema interessant, que bé.
0: Sí. Al final és un canal més, o sigui, l'important de l'assistent és que sàpiga d'on consultar les dades.
1: Val.
0: Si no tens dades...
1: Ja... No, està clar, que tu t'eslimita
0: més. Ja pots crear l'assistent més millor del món, el més guai, el més xulo, el que tingui la millor veu, que si és tot tu, la gent no el farà servir. Però si tu l'assistent el nutreixes, hòstia, és molt...
1: Clar, i arribarà al punt que ni tan sols els plantegem que sigui una màquina o no. No, és que sí, no, és...
0: I ara, amb les noves generacions, tot això canviarà. Ara, perquè encara estem molt acostumats a què volem trucar al pringaió de turno per dir-li que el que fa és una merda.
1: Quan
0: aquesta persona ni pinxa ni...
1: Sí, està clar. A mi tota l'estona em sembla que em ve al cap i crec que encapçalen el rànquing amb voluntat pròpia, que és el tema serveis, telefonies, serveis d'electricitat, de gas, que s'emporten el rànquing absolut de queixes, de tot plegat, és a dir, que
0: realment... Són molt pesats, és que...
1: Per això, si m'estic imaginant això, de dir, ostres, tots acabem tenint problemes amb la facturació, amb el telèfon, amb la llum, perquè m'han cobrat, perquè no sé què, perquè hi ha un problema, sempre acabes trucant un servei d'atenció al client que és un desastre. Ja no et dic les esperes, sinó que és un desastre.
0: Però és un desastre perquè, per com tenen organitzada la informació, és que és un desastre.
1: Per això, clar.
0: O sigui, el problema no és la tecnologia.
1: Però hi ha intenció de canviar-ho, això, perquè ja podria, una gran tecnològica ho podria canviar ja.
0: Et faré una reflexió que últimament estem tenint amb tota l'evolució tecnològica, i és: el que està acomodat no vol la revolució tecnològica.
1: Ja.
0: O sigui, el funcionari,
1: ja,
0: el directiu d'una gran empresa o el del middle management d'una gran empresa que té aquest caos i amb ell li paguen per ficar ordre en aquest caos, no vol que les coses canviïn. Per què?
1: No, clar, es queda sense feina.
0: Es queda sense feina, llavors. Els funcionaris volen que tot sigui digital? No, perquè llavors sobren funcionaris. I qui diu funcionaris diu qualsevol gran empresa
1: que tinguin
0: 1.000 persones. Jo, ja em diràs tu que amb una empresa... que no necessiti realment 1.000 persones perquè volen 1.000 persones, però la gent els té. Hòstia, o sigui, fins que no entenguem que la tecnologia ha estat aquí per quedar-se i que hem de canviar com treballem per ser imprescindibles a l'empresa, la gent no voldrà fer aquest canvi, perquè els fotran fora.
1: No està. Sí, ara ja ho enllaçaríem amb aquest debat que sempre hem tingut de l'intel·ligència artificial. Avui...
0: I qui diu intel·ligència artificial? O sigui, hi ha altres tecnologies.
1: Sí, les tecnologies, perdó. Sí, sempre ho focalitzem cap aquí, és veritat.
0: És tenir l'ordre, però és tenir ordre a la informació. A vegades, si tu tens tot en un sol repositori, potser necessites una persona perquè t'ho consulti. Si tu tens tot en 5 repositoris de 5 departaments diferents, doncs necessites una persona que li pregunti a l'altra, l'altra que li pregunti a l'altra. Llavors, hòstia, aquests 5 no volen que les coses s'ordenin perquè dels 5 se'n quedarà un.
1: Sí.
0: Hòstia, hi ha 4 que potser els han de reubicar o...
1: I això fa por. Això fa por. Fa por.
0: Per ells.
1: És la paraula.
0: Jo ho sento per ells perquè al final, o sigui...
1: Sí, ja dic, ara ja seríem també ja amb aquesta qüestió que tantes vegades parlem, que és això, les tecnologies i l'aplicació d'aquestes tecnologies. Però bé, avui hem parlat una mica això de les vacances i que, bueno, una miqueta la tecnologia també pot ajudar aquests períodes, sempre i quan es vulgui tancar, que s'hagi de tancar perquè no hi ha prou personal per fer rotacions o perquè sigui, necessitem tancar. I també tota l'estona em venia molt al cap un exemple que ja hem dit, que és el de la restauració, per exemple, que és evident que si un restaurant ha de donar vacances a la seva plantilla, és lògic que si tu vas a dinar no hi haurà ningú que et faci el dinar. Però sí que és cert, i portar-ho cap aquí, que per exemple si algú demana informació perquè vol fer un esdeveniment, vol preguntar sobre un menú, vol preguntar sobre quins plats elaboreu, és evident que des d'aquí podem fer-ho, de dir, mira, estem tancats fins a tal dia, és a dir, fins a aquest dia no podràs venir, però si necessites informació te la donaré, si vols reservar pa del dia quan obrim també te la donaré, i aquesta clientela sí que no es perd, que potser d'una altra manera, i no hi ha ningú que agafi el telèfon, sí que la perdries.
0: Clar, però, o sigui, amb el tema de la restauració, és un sector que és poc digitalitzat.
1: Sí. Però,
0: hòstia, algú tan tonto com que pugui reservar per telèfon, sigui via web, sigui per telèfon, sigui que pugui reservar online, que tu arribis allà i puguis consultar la carta online, o sigui, que ja no fa falta persones que et portin la carta, o inclús que et diguin: necessites suggerències? Pregunta-li al nostre assistent. I és un assistent que està entrenat per donar-te suggerències. Hòstia.
1: Ja, sí.
0: Que necessites dues persones menys per poder-ho fer? Doncs són dues persones que podran agafar vacances. Uh-huh. Són dues persones que potser no els cremes. O la qualitat és inclús millor que la una persona et podria donar, perquè si jo li pregunto al novatillo de turno què em recomanes amb aquest vi, potser el novatillo de turno em dirà: ah, però jo recomano un salmó. I potser és l'antítesi el vi amb el salmó.
2: Yeah.
0: Però com jo no en tinc ni idea i el novatillo no en té ni idea, hòstia, doncs jo dic, ah, no he acabat d'aprofitar el salmó, i potser és un salmó espectacular.
2: Sí, sí, sí.
0: Però fa que aquesta decisió, que suposadament jo l'estic preguntant a una persona que en sap,
1: que n'hauria de saber,
0: que n'hauria de saber, potser no en sap perquè potser no ha tingut aquesta experiència de vida. En sí. canvi, si jo li pregunto a algú que ho té tot i que li puc preguntar d'una forma fàcil, no fa falta ni descarregar aplicació ni res, o sigui, escanea i pregunta-li a nuestro sommelier. Hòstia, pues,
2: sí.
0: si ja sap per què, jo li puc dir: ah, no, és que a mi el salmó no m'agrada, què em recomanes per un entrecot? Però mira, et recomano un Rioja, o et recomano un tal, o... ah, pues, i que a sobre t'argumenti per què t'ho recomana. No, és que amb això, amb aquest tipus de carn, el punt mig, aquest vi va millor perquè té més aroma. Hòstia, m'estàs dient el per què, que l'altra cosa és que després ho percebi o no.
2: Sí, sí, sí.
0: Però hi ha aquestes petites coses.
2: Correcte.
0: Que no fa falta canviar el món per, mm-hmm. per digitalitzar un negoci, sí, sí. però que sí que et pot donar aquesta tranquil·litat, aquest aire de sí. donar un bon servei d'una forma totalment digital.
1: De fet, hi ha cadenes de restaurants que tu a través de l'aplicació ja pots demanar, t'ho porten a la taula i inclús ja pots pagar directament des de l'aplicació i des de la taula, tu vas al restaurant, seus.
0: Bueno, aquí l'han dit, i... l'Essència ho sí. fa amb el QR, el del sushi, jo moltes vegades demano del sushi 3 allà al costat del Bonària, jo els hi demano des de la web. Que és la millor web? No, però fa el seu servei.
1: Que
0: és, entro, pedir en tienda.
2: Sí.
0: O sigui, recoger en tienda. Sí, ja sí, està, ja i ballar allà.
1: Però inclús al mateix restaurant, és a dir, no? tu saps el restaurant, sí, obres, es coneix la QR, t'obre una aplicació, i llavors tu pots demanar la carta, vull, mira, doncs vull això, vull això, vull això, i vull per veure això, això i això. T'ho porten, i quan acabes, pagues. És a dir, això,
0: això ho vaig provar jo a Noruega. A Noruega era, sí, a Noruega, unes vacances que van fer allà, hi havia un restaurant d'aquests, un sushi o alguna cosa així, ho feies tot
1: per l'aplicació.
0: Tot des de l'aplicació.
1: Veus?
0: Les persones venien allà, et donaven els plats, què vols més des de l'aplicació? Què vols pagar des de l'aplicació? Què vols dividir compte des de la... O sigui...
1: És que sí. Arribes, t'asseus, demanes, menges, pagues i te'n vas.
0: Sí.
1: És curiós. Bé, la tecnologia amb els negocis, ara que ho hem encapçalat en certa manera amb les vacances, si tancar o no tancar, ja dèiem, això ja és opció de cada empresa, i bé, les possibilitats que la tecnologia poden ajudar a l'hora de fer aquestes vacances i que el negoci almenys pugui anar tirant o pugui anar funcionant, encara que sigui sota mínims, però almenys que tingui certa presència. No, és això, el resum.
0: Correcte.
1: Joan, moltíssimes gràcies.
0: Molt
1: de veritat.
0: Bé. A vosaltres per tenir-me.
1: Que vagi molt
0: bé. La setmana que ve.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
3: Calaixera, a la ment de curatiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that
3: day I stood being a kid. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Doncs ja està, deixem-ho aquí, tanquem barraca, arriben les 12. Segueix la programació d'aquesta casa, com no, amb la nostra companya Marga Márquez, i demà puntuals a partir de les 9 tornem amb 3 hores més de calaixera i 3 hores més de ràdio, d'així, d'aquesta manera senzilla, propera i sense pretensions. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, no hi falteu, adeu-siau.
3: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones migrades que va començar el 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones se'n podran beneficiar a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones relacionades amb aquest tràmit i ha emès prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. Coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'ha acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis i ajudar el seu encaix al mercat laboral. L'escoltem.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I Rosa del Vents, l'empresa que gestiona la Casa de Colònies de Palamós, on fa uns dies dos intrusos van fer tocaments a dues menors, admet que aquest episodi obligarà a revisar i reforçar els protocols preventius. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
3: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
1: I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG11. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Molt bon dia i salutacions. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Us saludem en aquest dimarts, dia ja 30 del mes de juny, el qual doncs acomiadem perquè la cosa ja s'acaba, eh? Així que anem a fer el que hàgim de fer, que després a l'estiu passa molt ràpidament. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts a la quarta hora, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Què tal, com esteu? Espero que molt bé en aquestes hores del matí tan caloroses, eh? Una cosa fatal, fatal. És la roda que ens acompanya des de fa molts dies, que no ens deixa descansar bé, i després ja arrosseguem doncs tot aquest malestar general, i el cos quan no descansa, mal assumpte. Bueno, nosaltres intentarem acompanyar-te, com sempre, amb el nostre contingut habitual. Avui, 30 de juny, es celebren oficialment 3 dies internacionals destacats. Avui és el Dia Internacional dels Asteroides, declarat per l'Assemblea General de les Nacions Unides per conscienciar sobre el perill d'impacte dels asteroides. També és el Dia Internacional del Parlamentarisme, una data fixada per la mateixa organització per reconèixer el paper que tenen els parlaments en les lleis i la democràcia d'arreu del món. I també és el Dia de les Xarxes Socials, la celebració d'àmbit global que va néixer digitalment per valorar i potenciar la connectivitat d'aquestes plataformes en la comunicació actual. Avui, 30 de juny, la llista santoral ens diu que avui és Sant Protomàrtirs de la Santa Església Romana. I avui, dia 30, atenció, que fem, com sempre, una ullada als fets que van passar tal dia com avui a Catalunya. El 1409 va ser la batalla de Sedori. L'exèrcit de la Corona d'Aragó obté una victòria decisiva contra les forces del jutjat d'Arborea a Cerdanya. Aquest triomf consolida el domini català a l'illa. I tal dia com avui, el 1811, va ser la massacre bonapartista a Tarragona. Durant la Guerra del Francès, l'exèrcit francès liderat pel general Suchet va assaltar de forma sagnant la ciutat. I una mica més a prop, el 1994, hi ha el reconeixement de la LSC. La Generalitat de Catalunya aprova el reconeixement oficial de la llengua de signes catalana. Una fita cabdal per als drets del col·lectiu per persones sordes. I anem en busca d'aquesta previsió meteorològica. Avui el Vendrell farà un dia molt assolellat i amb molt de sol. Potser només cal destacar, doncs, que les temperatures avui, mare meva, arribaran als 34 graus i la mínima es quedarà als 22. Està el de cel completament serè, sense núvols, una temperatura molt alta i que pot ser amb una sensació tèrmica dels 36 graus a causa de la humitat. Així que la radiació de l'índex de UV serà molt alt, per la qual cosa recomana protecció solar i, bueno, pues refugi, pràcticament. I amb aquest temps que ens està doncs fent tant de mal, ja sabeu que aquí en la quarta hora també ens aturarem amb el que avui ens despertem, el que has de saber. Les notícies locals de comarca, la mirada a les notícies nacionals i internacionals i també d'última hora. No oblideu que tenim el WhatsApp de participació, el 686-1101, i que ens podeu fer una petició musical. Estarem encantats, de complaure aquesta petició, una dedicatòria, el que voleu comunicar a través del 686-1101. I ja sabeu que arribarà el nostre tema retro i també l'agenda. Amb això, com sempre, caminant en aquestes hores del matí, però a poc, que fa molta calor i les temperatures són realment perilloses. Salutacions de Marga Márquez. Benvinguts.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, és moment d'obrir el punt d'informació amb el que avui ens despertem has de saber. S'ha celebrat la tercera edició del Festival de Curtmetratges de Cunit, que ha confirmat la tendència de l'alça pel que fa a la qualitat de les propostes presentades al llarg d'aquests primers anys. El Films Cunit, celebrat aquest dissabte, ha premiat a 6 pel·lícules repartides en les seves dues categories oficials, a més d'otorgar 4 mencions especials més, 10 reconeixements per un certamen que ha abraçat enguany una 50ena de pel·lícules. El públic ha plegat al bell mig de la plaça Jaume Vidal per perseguir amb interès una nova edició d'aquesta cita del festival. El Festival de Curtmetratges de la Vila Baix Penedesenca queda palesa, i aquest dissabte a la nit la tendència a l'alta del certamen ha premiat a 6 pel·lícules. A la secció de directors independents, el podi ha quedat ocupat per La Pubilleta, seguida de 9.16 i Lo que nunca te dije. A l'apartat d'escoles de cinema, de la seva banda, el màxim guardó ha recaigut en Reflexió d'un dios a un mortal, amb Niñata i No sé què fer, una segona i tercera posició respectivament. A més dels films com A casa, En lloc o La última jugada, El foco caído i El murmullo de l'agua han rebut sembles mencions especials, amb una nit plena d'estrelles que l'any vinent tindrà més continuïtat. Unitat Vendrellenca ha proposat que l'ambulatori de Coma-ruga esdevingui el segon centre d'assistència primària del Vendrell. L'objectiu és millorar l'atenció sanitària de l'àrea bàsica de salut del Vendrell per una població creixent i, en molts casos, d'edat avançada. Unitat Vendrellenca reclama que la Generalitat posi en marxa un nou centre d'atenció primària a Coma-ruga, ampliant el servei i espais que actualment l'ambulatori del barri marítim es considera que la demanda sanitària és prou important com per fer aquest pas. Es tracta de reorganitzar l'assistència primària al Vendrell de tal manera que aquest segon CAP doni servei a tots els barris i urbanitzacions del litoral vendrellenc, tenint en compte els usuaris totals de l'àrea bàsica sanitària del Vendrell. També el grup ha proposat que el mateix espai funcioni com a centre de dia.

I més coses, en aquest cas parlant de la plataforma veïnal del Papagai, que ha rebutjat les conclusions de l'informe encarregat per l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per poder dur a terme la recepció de la urbanització. Es tracta d'un informe jurídic i urbanístic que el consistori va encarregar el passat mes de gener en un despatx d'advocats per reconèixer qui havia de ser el fil de ruta a seguir per complementar la recepció que va quedar en suspens l'any 2016. En un comunicat des de la plataforma lamenten que la solució proposada no té res de gratuïta i passa per l'aprovació d'una modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament urbanístic amb l'objecte d'eliminar un polígon d'actuació urbanístic, el PAU, previ l'elaboració d'un projecte de reparcel·lació i un projecte d'urbanització per emprendre's les obres amb totes les despeses a càrrec dels propietaris mitjançant quotes d'urbanització. Els veïns creuen que aquesta solució no ajuda al problema que presenta la urbanització i que sorgeix apuntant d'un problema jurídic no urbanístic derivat d'una recepció declarada il·legal degut a la fórmula equivocada que van escollir l'Ajuntament de Sant Jaume per fer una recepció. Per tot plegat, rebutgen aquestes conclusions i avancen que estan determinant a portar aquesta qüestió a la justícia mitjançant un recurs contenciós administratiu. Cal recordar que la plataforma ja va denunciar fa poc el cas a l'Oficina Antifrau de la Generalitat. D'altra banda, els propers dies es constituirà l'Associació de Veïns del Papagai amb un nou actor que, segons apunten, entrarà en escena per defensar els interessos dels veïns d'aquest sector i del conjunt de la urbanització. Llorenç posa ressalts en un polígon per evitar les curses il·legals de vehicles. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha posat ressalts reductors de velocitat al polígon del Palme amb la intenció de reduir les curses il·legals, que hi tenen lloc de forma habitual. Segons el consistori, aquesta és una pràctica que posa en risc la seguretat pública i el descans dels veïns. Amb la col·laboració dels ressalts, l'objectiu és dificultar el desenvolupament d'aquestes curses. L'actuació ha tingut un cost de 9.800 euros, dels quals el 85% han estat subvencionats per la Diputació de Tarragona. I la Cambra de Comerç de Tarragona ha obert una oficina de gestió empresarial al Vendrell, amb la qual certifica la seva presència física a la comarca del Baix Penedès. L'oficina està situada a l'edifici de l'Eina i ha de servir per facilitar la tramitació burocràtica als empresaris, autònoms i emprenedors mitjançant una finestra única empresarial, segons ha detallat l'alcalde Kenneth Martínez. La presidenta de la Cambra de Tarragonina, Laura Roguier, ha afegit que aquesta oficina es podrà reforçar amb la relació del treball que ja fa temps tenen amb les empreses, les fires d'ocupació, els polígons de la comarca o els programes d'FP Dual. Per la seva banda, el secretari general de l'empresa de treball de la Generalitat, en Pol Gibert, ha anunciat que l'executiu català té un pla fins al 2028 consistent en un paquet de mesures per simplificar tràmits i reduir despeses a les empreses, afavorint així l'emprenedoria i la competitivitat empresarial. I es posa en marxa uns radars que llegiran tacògrafs dels camions i busos sense aturar-los en una àrea de l'AP7 a Tarragona. Vilaseca serà un dels punts estratègics on s'implantarà la nova xarxa d'estacions de control i anàlisi del transport. És un innovador sistema impulsat per la Generalitat que permet detectar irregularitats en camions i autocars a temps real i sense la necessitat d'aturar els vehicles durant la circulació. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va presentar aquest dijous, dia 25, la nova xarxa intel·ligent, que està dotada amb una inversió de 4,4 milions d'euros i formada per 8 actuacions de control. 7 d'elles estaran ubicades en diferents punts de l'AP7, una de l'AP7 al seu pas per Vilaseca, on s'instal·laran sistemes de control en tots dos sentits de la marxa. L'objectiu és millorar l'eficàcia de les inspeccions de transport
i augmentar la seguretat viària mitjançant tecnologies capaç d'analitzar de manera remota múltiples paràmetres dels vehicles pesants. Els equips podran llegir el tacògraf a distància per comprovar el temps de conducció i descans i detectar possibles manipulacions, verificar la vigència de l'ITB, de l'assegurança o les autoritzacions de transport, a més de fer passatges dinàmics sense que el vehicle s'hagi d'aturar. I parlant de comarca, parlem de Calafell. L'Ajuntament de Calafell ja té a punt les propostes de la ciutadania per als pressupostos participatius per al 2027. El passat 19 de juny va acabar el termini per la presentació de propostes per als pressupostos participatius per part de la ciutadania. I se'n van presentar 32 propostes sobre millores en equipaments, en vials, en seguretat, en mobilitat, en espais canins, en espais patrimonials, en espais naturals, en aparcaments, en zones verdes, en espais infantils. Ara, entre l'1 i el 24 de juliol s'analitzaran per part dels tècnics de l'Ajuntament de Calafell i es valorarà la seva viabilitat o no, així com la qualitat del seu valor econòmic. El 26 de setembre es passaran les propostes pel Consell Ciutadà per la seva validació. Durant el mes d'octubre s'incorporaran les propostes als pressupostos del 27. I més coses, després de fer una ullada a la comarca, ara és moment de saber què passa també al món. Espanya ens diu que el PSPB, PSOE, es querella en el Tribunal Suprem contra Mazón per al fals testimoni sobre la dana del Congrés. Begoña Gómez demana autorització a Peinado per anar a la cimera de l'OTAN a Ankara en la graduació de la seva filla a Londres. La psicoterapeuta i la viuda d'Antic compareixen com a testimonis de la investigació de la mort de l'empresari. També ens diu que el fiscal situa l'exministre Fernández Díaz al capdavant de l'operació Kitchen i s'ha acreditat la seva participació. Altres notícies, ens diu que Keiko Fujimori, la eterna candidata a l'ombra del seu pare, conquereix la presidència de Perú per la seguretat amb la bandera. I arriben a Espanya un avió de l'exèrcit de l'aire als 20 nens de Gaza malalts. També altres notícies parlant d'economia. La llista de grans morosos a Espanya baixa fins a 5.853, que deuen més de 15 milions d'euros a Hisenda. I Cuerpo confia en el seu poder de negociar. No només estarem per presentar pressupostos i amb possibilitats d'aprovar-los. També altres notícies ens fan fer una ullada, en aquest cas a la tecnologia i a la ciència. L'IBEX també ens diu 35 comença la setmana en dubtes i el petroli puja pendent de les conversacions en Orient Mitjà. Altres notícies que en aquest cas ens fan parlar de Catalunya. Ens diu que el secretari general del PP a Catalunya creu que Sánchez ha iniciat un procés per mantenir-se al poder amb el cens especial. La regularització extraordinària de migrants finalitza amb més d'un milió de sol·licituds. Reunió clau del govern amb Hisenda pel nou model de finançament i arranca el judici contra l'exconseller de Salut per la vacunació de policies durant la Covid. També es diu que busquen dos joves per tocaments a una menor en colònies a Palamós. I també ens diu que l'IPC s'estanca al 3,2 al juny per l'abaratiment dels carburants. Parlant de l'eclipsi solar, diu que la Generalitat i Fundespai porten l'eclipsi solar als casals d'estiu perquè 100.000 infants el visquin amb seguretat. I parlant del temps, el juny s'acomiada amb un repunt de la calor intensa. Ara mateix, això és el que has de saber.

I ens encanta escoltar aquesta sintonia perquè això indica que ens anem en busca del nostre tema retro. I avui ens anem amb una de les bandes de rock més influents de la música espanyola i una icona fonamental en la coneguda moguda madrilenya. Parlem dels Radio Futura. El grup va estar actiu entre l'any 79 i l'any 92. Van aconseguir fusionar amb èxit el rock i el pop internacional amb ritmes afrollatins i també tradició de música espanyola. El nucli principal i definitiu de la banda va estar composat per Santiago Auserón, la veu i la guitarra, conegut després com a Juan Perro, Luis Auserón al baix, Enrique Sierra a la guitarra i Herminio Molero i Javier Pérez, que van formar part de l'etapa inicial però que van abandonar aviat aquest projecte. Al llarg de la seva carrera van publicar treballs essencials per al rock en espanyol sota segells com Hispavox o els famosos Ariola. I el 1980, el seu debut amb un so més emmarcat en el tecnopop i la nova onada, que deien, va donar després fruits com La ley del desierto o La ley del mar, al inici del seu so més definitiu del rock llatí, o van aparèixer àlbums com Un país en llamas, al 85, o La canción de Juan Perro, considerada per la crítica la seva obra cimera. Veneno en la piel, l'any 90, el seu darrer treball d'estudi i amb un gran èxit. Cançons que segurament tots recordem, Enamorado de la moda juvenil, a Cara Cruz, la estàtua del Jardín Botánico, o aquell famós Escuela de Calor. El grup va decidir dissoldre's a l'any 92 degut a les diferents desavenències de convivència i la pressió de la gestió empresarial, preferint protegir el valor artístic del seu llegat. El seu catàleg musical el trobareu doncs, en moltes plataformes. I aprofitant de que fa tantíssima calor, anem a quedar-nos amb la seva Escuela de Calor.

l'estiu amb Ràdio al Vendrell. Doncs anem amb els apunts que ens destaca avui la nostra agenda, així que preneu nota, que arriben dies de moltes coses. Avui és dimarts, avui hi ha mercat municipal a Calafell i també a l'Arbós. Demà dimecres hi ha mercat setmanal a la Bisbal del Penedès. Cosetes que us recordem i destaquem abans d'entrar ja en molta matèria, perquè tenim festa major a Calafell, per exemple, i Cunit està escalfant motors. Però abans de res, recordeu que podeu veure l'exposició a la sala d'exposicions Benvinguts Socias del Centro Cultural García Lorca, homenatge al pintor Don Diego de Velázquez, de la mà d'Antonio Villanueva Martín, fins al 5 de juliol, amb horari de 5 a 8 del vespre. Hem de fer una mirada, però ens aturarem una miqueta cap al cap de setmana amb cosetes que poden ser del vostre interès. El Nou Vendrell, al carrer Zínia, celebra un acte benèfic de la mà de la Casita d'Arda. El refugi, l'associació d'Arda, ho fa amb un acte benèfic per recollir aliments. Hi haurà una exhibició canina, K9, aquest dissabte, dia 11, i durant tot el dia hi haurà recollida d'aliments. L'exhibició serà a les 7 de la tarda. Serà a la seu de l'Associació de Veïns del Nou Vendrell. Recordeu, un acte benèfic organitzat per l'associació Arda. I més cosetes, perquè, com us dèiem, Cunit està escalfant ja motors per la seva festa major, que arriba aquest proper cap de setmana. Així que ens aturarem d'aquí uns dies, perquè ja són molts els apunts que ens acompanyen per aquesta cita. Així que apunteu, o com a mínim us heu de quedar una miqueta a la guai de coses que jo ara us recordaré i us informaré. Doncs, per exemple, demà dimecres al Vendrell hi ha la sessió de Mindfulness, Atura't, Calla, Escolta i Mira, l'art i l'atenció plena. Al Vendrell a les 6 de la tarda al Portal del Pardo, amb el guiatge de Jordi Medina en el marc de l'exposició Essencials. El dijous a Sant Jaume dels Domenys hi ha club de lectura al voltant del llibre Les Lleialtats. I divendres, ja com us dèiem, escalfant motors, perquè divendres hi ha assajos generals de balls populars en el marc de la Festa Major de Cunit, a partir de 8:45 del vespre davant de l'oficina de turisme. A les 11:45 ja a la plaça de turisme hi haurà concert amb les Loques del Panda a les nits vora el mar. I també una altra cita que ja comença també amb aquesta Festa Major de Cunit és que dissabte a les 6 de la tarda hi haurà Festa Popular de Tardeo. Estem ja en dissabte. A les 6:45 de la tarda hi haurà presentació oficial dels mullats i cremats en el marc de la Festa Major. I també hi haurà sortida patrimonial de les Masies de Cunit a la Masia de Calcego a 6:45. Doncs tot això, avui és dimarts, però mirant cap al cap de setmana, coses que ens ocupen aquests propers dies.

Més cosetes, com sempre, us recordem la programació de Ràdio El Vendrell. Ja sabeu que tant la ràdio com la televisió ara entren en la seva programació d'estiu. És relaxada dels col·laboradors i també part de la graella que es pren un respir per arribar de nou al mes de setembre. Arribarà a 2:15 del migdia amb l'informatiu. De 2 a 3 arribarà la connexió amb xarxa i de 3 al punt de les 6 el programa Tarda en Estèreo. Avui, com és habitual, a partir de les 8 del vespre arribarà l'informatiu. I la programació de Ràdio Televisió El Vendrell destaca perquè a les 2 del migdia puntualment arriba les notícies. Com sempre, el punt d'informació dels serveis informatius de la televisió local. I amb això, doncs, tenim uns darrers minuts que venen servits de la mà de Kylie amb Rihanna, aquest tema inoblidable que forma part de la seva discografia Wild Thoughts.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Young Money.

0: consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. L'Audiència de Barcelona ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Això evita que s'enfrontin a penes de presó i deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa. La Fiscalia i l'Acusació Popular mantenen les peticions de 12 i 15 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula de salut. El judici continuarà dimecres i s'allargarà fins al dia 15 de juliol. I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG1, un cop acabada la fase principal de les obres d'Adif entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà. La R11 tornarà als horaris previs a les obres i alguns trens milloraran el temps de viatge en sentit Barcelona-Figueres. A la RG1 es rehabilitarà el servei complet i s'ajustaran els horaris per facilitar els enllaços amb la R1 a Maçanet-Massanes. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i, com no, de la resta de la comarca. Parlem del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès. Ho fem possible, com sempre, amb la Marga Márquez de les Vies de So, present la redacció al complet del Vendrell Comunicació, present també, en aquest cas, amb la crònica esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero i davant dels micròfons, qui us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que d'entrada resumeixen en un minut el nostre sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui, bona part de l'actualitat informativa centrada en el ple de caràcter ordinari de l'Ajuntament del Vendrell, ahir amb 25 punts de debat. Maratoniana, doncs, sessió ordinària en la que s'ha viscut aquest dilluns a l'Ajuntament, gairebé 5 hores de ple on els grups municipals aprovaven el projecte executiu del Parc del Botafoc o la modificació del Pla General, que ha de permetre més d'hora que tard la resorció de l'urbanització Mas Astor. Parlem d'aquest ple i de les valoracions del ple, però també haurem de parlar d'Unió de Pagesos, que inicia una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant de la situació delicada que travessa el sector de la Generalitat, que va presentar en dilluns, ahir, la campanya forestal 2026 al Penedès. Tindrem temps també de parlar dels actes del 150è aniversari del naixement de Pau Casals i la instal·lació de l'escultura iolandita de Jaume Plensa als jardins del museu, del Motoclub Vendrell, que ha organitzat l'edició número 13 de la trobada de vehicles clàssics, i també de la tercera edició del Festival de Curtmetratges. Tot això combinat amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Com dèiem, ahir maratoniana sessió ordinària la que va viure l'Ajuntament del Vendrell. Gairebé 5 hores de ple on els grups municipals van aprovar el projecte executiu del Parc del Botafoc i la modificació del Pla General, que ha de permetre, més d'hora que tard, la recepció de l'urbanització de Mas Astor. De la resta del debat sobresurten la polèmica pel tancament de la bocana del Riuet de Coma-ruga i la supressió d'uns complements que cobraven alguns treballadors municipals i que ara s'han declarat com a fora de forma.
3: El ple de juny serà recordat com el dels Banus. Una avaria en l'aire condicionat ha obligat a l'èxtasi públic, una cinquantena de persones en total, a combatre la calor ambiental i discursiva a cop de ventall. I és que la sessió de dilluns ha viscut diversos moments àlgids, com el de l'aprovació del projecte executiu del Parc del Botafoc, una iniciativa compartida per tots els grups, però amb significatives discrepàncies pel que fa a la seva implementació. La regidora de Transformació Verda, Núria Rovira, ha remarcat els trets essencials dels que ha de ser el principal pulmó natural del centre de la vila, en dues fases que es preveu que estiguin enllestides abans del 2030 i una tercera que hauria de convertir, via modificació del Pla General, en definitives unes places d'estacionament que inicialment rebran la condició de provisionals. Des de l'oposició s'ha criticat, però, que no se'ls hagi

0: donat temps suficient per estudiar la documentació, el punt entrat a l'hora del dia per via d'urgència i, sobretot, la reducció de superfície verda que ha anat experimentant el projecte des dels seus inicis, així com l'encariment de les obres que ara supera els 11 milions d'euros amb una subvenció de 4 milions i mig de la Unió Europea. La proposta ha tirat endavant amb el vot a favor del govern, l'abstenció de Comuns i la negativa de la resta de grups. On sí que hi ha hagut unanimitat ha estat en la modificació del punt per tal d'iniciar els tràmits finals previs a la recepció definitiva de Massastor. Un cop rebuts els informes favorables de Bombers i Carreteres, ara es pot començar a desllorigar una problemàtica que feia anys que s'allargava. Entre altres punts, com l'aprovació de les bases del concurs de grafits i la petició de la credencial com a nou regidor de Vox de José Manuel Padilla, el ple també ha tirat endavant, no sense discussió, el conveni que s'ha de signar amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a la redacció dels plans integrals de sanejament de la Riera de la Bisbal, que l'oposició ha alertat que compta amb advertiments de secretaria d'intervenció, i la supressió d'una sèrie de complements salarials a un conjunt de treballadors per tasques de superior categoria. El govern ha avançat que amb el nou reglament retributiu s'ordenaran anomalies com les detectades pels serveis jurídics municipals, mentre que la resta de grups han titllat la situació de força greu. La part de control ha aprovat la presentació d'al·legacions al Pla d'Energies Renovables de la Generalitat, en entendre que no respecta la sobirania municipal, l'estudi per habilitar una àrea d'autocaravanes al Vendrell, el suport del consistori als bombers voluntaris i la reobertura de la bocana del Riuet. Per contra, s'ha tirat enrere la moció de bona part de l'oposició denunciant els perjudicis que, al seu entendre, està ocasionant la construcció d'una superfície comercial a Nirvana i als Masos. Tot i estar-hi d'acord en l'esperit del text, el govern ja ha votat en contra en no detectar-hi cap defecte tècnic ni jurídic. Una decisió que ha caldejat els ànims d'alguns dels presents veïns de la zona en un ple que ha acabat amb els balcons de l'Ajuntament oberts de bat a bat per intentar combatre l'aixafogó.
1: I com és habitual, quan acaba el ple, escoltem valoracions per part dels portaveus dels diferents grups polítics amb representació a l'Ajuntament del Vendrell.
2: Hem finalitzat aquest ple ordinari municipal amb unes quantes bones notícies. La primera és que hem compartit amb tots els regidors i regidores i amb tota la ciutadania l'aprovació del Pla Local d'Igualtat, que el que permetrà és que totes les polítiques progressistes i que permeten que tothom que viu al Vendrell tingui les mateixes oportunitats, doncs es durà a terme al llarg d'aquests 3 anys, fins al 2029, i aquest Pla d'Igualtat el que farà és, com dic, reformar totes les polítiques d'igualtat, com poden ser la gratuïtat de les escoles bressol, també la peu a l'escola, o, per exemple, els casals inclusius. I també dic que doncs, hem aprovat el projecte inicial del Parc del Botafoc, que serà aquesta gran zona verda, aquest gran pulmó verd del Vendrell, reafirmant el nostre compromís per tal que hi hagi un pàrquing, lògicament com no pot ser d'una altra manera, i que hi serà per tant, un espai d'ombra important i un gran refugi climàtic i de jocs pels nostres infants. I finalment, doncs, l'alcalde del Vendrell ha anunciat en aquest ple municipal doncs, que es durà a terme l'any que ve el segon festival de drons de Coma-ruga.
3: Mentre el govern continua centrat en la fotografia i en l'anunci i en fer inauguracions d'obres inacabades, nosaltres hem parlat de problemes reals del Vendrell. De la neteja, de la brossa, de la seguretat, del comerç local, del Riuet, dels barris i dels serveis públics. I a més, hem participat en 5 de les propostes amb solucions reals. Els veïns no volem un ajuntament que arribi tard o generi problemes. Volem un ajuntament que tingui previsió i resolgui els problemes que hi han persistents, com els de l'aparcament, la recollida de residus, la neteja, i són problemes que no es solucionen. Aquest govern no està donant resposta a les necessitats. I aquesta és la diferència entre la manera de governar del PSC-PP i la nostra manera d'entendre el Vendrell. Nosaltres continuarem treballant incansablement per aportar solucions i construir una alternativa sòlida, seriosa i preparada per governar.
4: En la sesión plenaria de hoy hemos dado apoyo a la moción de recuperar la bocana del Riuet, como no podía ser de otra forma. También hemos votado en contra de la propuesta del gobierno del Parque del Botafoc, porque creemos que hay otras prioridades antes. Y por último, hemos formulado una pregunta al señor Soriano, que si van a hacer algo contra el Top Manta. Su respuesta es que no tienen competencia, lo cual es mentira, y que solo se centran en combatir las mafias y dejan de lado nuestro paseo. Es decir, que tendremos todo el verano el Top Manta. Gracias.
5: Ple del mes de juny, on aprovem o avancem amb dos passos importants per al present i futur del municipi. En primer lloc, aprovem el text reforç de la modificació puntual del PJOU, el Pla General d'Ordenació Urbana, que permet avançar en la recepció del Massastor, donant resposta a una demanda ja històrica dels veïns d'aquella urbanització. En segon lloc, també aprovem inicialment el projecte del Parc de Botafoc, que ha de ser un impuls per reforçar els espais verds al municipi, a augmentar a nivell urbà aquesta qualitat, no?, i aquesta equació entre la part urbana i la part més natural, i apostant per un model sostenible i més amable per als veïns del Vendrell. Per tant, seguim mans a l'obra, construint un millor Vendrell, més cohesionat, més agradable, més atractiu i més actualitzat.
6: Bé, en el ple d'avui, sobretot, el tema fonamentat era el projecte sobre el Parc del Botafoc. El nostre programa electoral deia sí al Parc del Botafoc, però també un Parc del Botafoc que sigui aquell lloc que la ciutadania desitja. No hem tingut temps de mirar-ho, però sí que el que sí que diem és que ens van vendre un Parc del Botafoc de 5 hectàrees, només tenim 2,2, es parla d'un aparcament que és només provisional, no és un aparcament definitiu, i sobretot que del cost inicial de 3-4 milions d'euros ja anem per gairebé 7 milions i mig. A més, hi ha dos temes més, el riuet de Comarruga, seguim recolzant a tots els veïns i veïnes que estan demanant l'obertura de la bocana, i també no hem d'oblidar els veïns del Nirvana, que davant la nova superfície comercial que se'ls vol obrir tenen greus problemes de mobilitat.
7: És inadmissible la falta de respecte constant del senyor alcalde cap a mi mateixa, inclús cap a la ciutadania. Ho veiem ple darrere ple. Senyor Martínez, li molesta que li diguem les veritats? No està fent una bona gestió. El poble està brut, està envoltat de brutícia i la pudor que fa alguns carrers és insufrible. L'alcalde, el senyor Martínez, decideix fer obres amb diners públics, sense escoltar la ciutadania. Tabaris, obres a la Riera de Bisbal, fem obres i quan les acabem hem de tornar a fer obres perquè no passen els cotxes. El riuet tapa la bocana, s'ha de tornar a obrir. És insostenible. Aquest govern és un desgovern que no s'estima el Vendrell. No tenim un full de ruta. En resum, falta planificació, és ja una improvisació i deteriorament diari del nostre municipi. Urbanitzacions, barris marítims, al Vendrell. Des de Fem Vendrell, seguim treballant.
1: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar les solucions a la Generalitat davant la situació delicada que travessa el sector. Des del sindicat s'han lliurat una sèrie de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'Agricultura del Vendrell, Valls, Tàrrega i Falset, denunciant el moment que travessa el camp i molt especialment la vinya.
0: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
8: El que creiem principalment és que s'obren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs que així, a l'haver-hi menys producció, que el preu torni a pujar.
0: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors. Crisis n'hi ha hagut sempre, però actualment, afirmen des d'Unió de Pagesos, el moment per a la pagesia és força complicat.
9: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins. El cereal, tots sabem com està. Fruiters, si no hi ha aigua, malament. Hortes, si no hi ha aigua, malament. La fruita seca i l'olivera, també els preus estan molt rebentats. I doncs hem de mirar d'aixecar-ho i d'anar tirant.
0: Des del sindicat s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que 3 setmanes per l'inici de la barema les perspectives són força magres.
1: La Generalitat ha presentat aquest dilluns la campanya forestal del 2026 al Penedès. És un escenari marcat per l'augment de les temperatures i el risc d'incendis. Com a mostra d'això, des del Departament d'Interior han ofert dades dels incendis de vegetació que hi ha hagut a la vegueria els primers 5 mesos de l'any. En total, 107, el que suposa un 19% més que en el mateix període de l'any passat.
10: Aquest migdia, l'Auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. La campanya, un any més, condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern al Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
11: Vull destacar el fet de que ara doncs, la vegueria del Penedès disposa ja d'aquest servei de protecció civil. Ara depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat i en aquest sentit doncs, esperar que, ja dic, que aquest estiu doncs, les actuacions hagin de ser mínimes.
10: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, s'han revisat els incendis forestals que s'han produït fins al moment i s'ha comentat la previsió meteorològica setmanal i els riscos que hi ha associats.
1: En el marc dels actes del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, aquest dijous a la tarda tindrà lloc la instal·lació de l'escultura Llolandita de Jaume Plensa als jardins del Museu de Sant Salvador. L'acte comptarà amb la presència del mateix Plensa, que el 2019 va ser distingit amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional.
12: L'escultor barceloní Jaume Plensa és un dels artistes catalans més internacionals i és conegut per les seves escultures de grans dimensions que es poden trobar en diferents ciutats de molts països. Bona part d'elles són caps de figures femenines que els últims anys s'han instal·lat a l'espai públic de ciutats com Praga, Tenerife o New Jersey, on s'aixeca la imponent Water Soul de fins a 22 metres d'alçada. La Llolandita que es posarà als jardins del Museu Pau Casals té unes mides més modestes, però manté totes les característiques de l'obra de Plensa. Es tracta d'un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alt, que l'escultor català va elaborar el 2024. La seva presència als jardins noucentistes del museu servirà per establir un diàleg amb la casa del mestre, així com amb les escultures del jardí, com ara l'Apolo de Clarà o les flors de Josep Llimona. L'acte d'aquest dijous començarà a les 7 de la tarda i comptarà amb la intervenció del mateix Plensa, així com del director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, i l'alcalde del Vendrell, Quered Martínez. També hi haurà petites actuacions del cor al Petit Estel i d'un violoncel·lista. La Llolandita romandrà als jardins del Museu Pau Casals fins al desembre de l'any 2027.
13: La Rambla del Vendrell ha estat el...
1: El Motoclub Vendrell ha organitzat l'edició número 13 de la trobada de vehicles clàssics Vila del Vendrell, una cita on s'han reunit a la Rambla aficionats i col·leccionistes per gaudir d'una gran exposició de vehicles històrics.
13: La Rambla del Vendrell ha estat el pàrquing de prop de 150 vehicles històrics de les diferents persones que han volgut participar en una nova edició de la trobada de vehicles clàssics Vila del Vendrell. Una cita ja consolidada dins el calendari d'activitats del motor al Baix Penedès i que reuneix tot tipus d'automòbils amb només una condició, tenir un mínim de 25 anys d'antiguitat.
14: Cotxes des de l'any 60, com alguns 600, que és el més antic, un 7600 de l'any 60, com a Ciates, que són molt, molt difícils de veure. Escort Cosworth, Serra Cosworth, 600 de l'any 60.
13: Entre els cotxes exposats s'han trobat joies com un Seat 600 carrossat per Seat a Tarragona, un model del que només es van fabricar prop de 180 exemplars i del que queden uns 12 en circulació.
15: A Tarragona arribaven els xassis dels 600 i allà feien la transformació de forma molt artesanal amb carrosseries, coupés, spiders, que finalment van acabar fent furgonetes.
13: També s'ha exposat d'una antiguitat com un Seat 600 de primera sèrie amb molta història a les seves rodes.
16: I especial és perquè és original de la família, diguem-ne, del meu pare al seu dia, és el primer cotxe que va tenir l'any 60. I res, l'hem restaurat, etcètera, etcètera, l'hem potenciat una mica i va la mar de bé.
13: La jornada ha culminat amb una gran rifa final amb 20 premis valorats en un total de 1.000 euros per celebrar que un any més el Vendrell torna a ser un dels municipis de referència per als amants dels vehicles clàssics del territori.
1: I continuem endavant buscant d'altres qüestions de l'actualitat. Cal fer repàs i balanç del Casal Jove.
13: Casal Jove del Vendrell ha fet balanç de la seva 14a temporada del municipi amb dades positives quant a l'afluència d'usuaris. Un total de 6.390 joves han passat enguany pel casal amb una mitjana de 51 usuaris al dia, dades que augmenten any rere any.
17: La valoració és fantàstica, tenir aquests números d'usuaris doncs ens fa molt contents i vol dir que el Casal Jove doncs, és el que és un centre de referència, un centre on aquests joves doncs, s'hi senten a gust, s'hi senten com a casa i que les activitats que s'hi fan doncs, resulten, no? I estan molt contents. Així que nosaltres més contents encara.
13: El Casal Jove és un dels equipaments municipals més importants adreçat als joves de la comarca. Un espai inclusiu i gratuït de relació i convivència dels joves en favor de la seva emancipació.
18: És la millor definició de contenció i cohesió social que tenim com a espai jove aquí al municipi. Una de les singularitats d'aquesta temporada és l'arribada al casal i a la nostra ciutat de molts joves d'altres països amb necessitats, amb una necessitat de socialitzar i de tenir un espai segur i d'acollida.
13: Un dels serveis més recurrents ha estat el de l'Espai Jove Salut, que complementa aquest recurs amb un espai on els joves poden venir a parlar de les seves necessitats, amb una especial atenció a les problemàtiques en les relacions sexoafectives i el suport emocional.
19: El més important del projecte de l'Espai Jove de Salut és l'impacte que tenim amb l'àrea educativa als centres. S'han realitzat 162 dinamitzacions i han estat 4.171 alumnes ateses i formades, sobretot en perspectiva d'aquesta, de prevenció de la violència de parelles, de com tenir relacions saludables, d'una sexualitat més plena, més conscient i més responsable, i altres punts com ITS, sexualitats diverses, formacions d'acceptació del cos, del bullying...
13: Pel que fa a altres activitats i serveis que ha ofert el casal enguany, han destacat la continuïtat del programa Pro Bullying al Vendrell, l'atenció al programa ASA per a menors amb el tema de drogues i multes, l'eina jove i la seva tècnica de suport d'orientació juvenil, a més del seguiment dels casos de justícia juvenil amb la col·laboració del programa de Medi Obert. Amb aquestes dades, el Casal Jove es prepara per encetar la 15a temporada, consolidat com un dels principals punts de trobada i suport per al jovent del municipi.

0: La tercera edició del Festival de Curtmetratges de Cunit ha confirmat la tendència a l'alça pel que fa a la qualitat de les propostes presentades al llarg d'aquests primers anys. El Films Cunit, celebrat dissabte, ha premiat 6 pel·lícules repartides en les seves dues categories oficials, a més d'atorgar 4 mencions especials. 10 reconeixements per un certamen que ha abraçat enguany una cinquantena de pel·lícules.
1: Su vida transcurría a base de ausencias programadas.
2: Públic aplegat al vell mig de la plaça de Jaume Vidal per seguir amb interès una nova edició del Films Cunit. El Festival de Curtmetratges de la Vila Baix Penedesenca ha palesat aquest dissabte a la nit la tendència a l'alça del certamen, que ha premiat fins a 6 pel·lícules. A la secció de directors independents, el podi ha quedat ocupat per La Pubilleta, seguida de 9-16 i Lo que nunca te dije. A l'apartat d'escoles de cinema, de la seva banda, el màxim guardó ha recaigut en Reflexió d'un dios a un mortal, amb Niñata i No sé què fer, en segona i tercera posició, respectivament. A més, els films com A casa en lloc, La última jugada, El fuego caído i El murmullo de l'agua han rebut sengles mencions especials. Una nit d'estrelles que l'any vinent tindrà continuïtat.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant de ciclisme. El Centre Cívic L'Estació ha acollit aquest dissabte una reunió informativa per al voluntariat que participarà en el pas del Tour de França pel Vendrell. Una 70ena de persones unirà forces amb el dispositiu de seguretat previst per aquest diumenge 5 de juliol per intentar que tot surti a la perfecció i que no es produeixi cap incident. Escoltem el voluntari del Tour, Luis Marco.
5: M'agraden aquests aconteixements esportius grans. Ja vaig ser voluntari a la Copa Amèrica i ara, pues, a veure la possibilitat de ser al Tour, pues aquí estoy. Participar, ajudar a la gent i ja està. I disfrutar jo, també.
4: I escoltem també la regidora d'entitats esportives, Mariana Figueres.
6: Una reunió on s'han explicat més detalladament, doncs, horaris, indicacions que hauran de donar, no? Se'ls ha explicat als voluntaris les tasques, la importància que té el Tour i la importància que té el ser voluntaris, no? Aquesta responsabilitat que hauran de tenir també, doncs, a l'hora d'informar a ciutadania, de donar indicacions. Bé, ells tindran tota la informació del Tour, del pas del Tour, no? Tant de la caravana com dels ciclistes, quan estarà tancada tot el circuit, quan es podrà creuar la via. Doncs aquesta reunió ha servit per explicar-los i perquè veiessin també, doncs, amb diferents vídeos i de més, doncs, la importància que té el pas. Evidentment, també una reunió per donar aquest agraïment, no? als voluntaris. Sabem que seran moltes hores, aquests dies que estem tenint molta calor, sí que és important també, doncs, agrair aquesta tasca.
4: El pas del Tour per la vila requerirà voluntaris i voluntaris des del Francàs, que és per on arribaran els ciclistes de Tarragona, fins al Coll de Calafell, que serà l'últim punt abans que els corredors deixin enrere el Vendrell. En aquest sentit, la regidora d'entitats esportives, Mariana Figueres, ha volgut posar en valor tot l'equip humà que hi ha al darrere del dispositiu de seguretat. Escoltem de nou Mariana Figueres.
6: Ho hem explicat des de la coordinació del dispositiu que està fent el Tour, que amb la policia i protecció civil, doncs, amb el sergent Quim Valls, amb el tècnic Pere Callau, al capdavant del dispositiu més de seguretat, i com a responsables del voluntariat, en aquest cas, doncs, el responsable d'esports, el Valentí Usson, i jo mateixa, doncs, som una mica l'equip que està liderant aquest dispositiu, evidentment amb tota la part implicada, la resta d'ajuntament, altres regidories, serveis. És una feina de tothom i així ho ha de ser perquè sigui també un èxit de tothom. Així que esperar ara a l'arribada del dia del Tour, això, mantenint aquesta comunicació viva amb els voluntaris, en tot moment donant resposta a les seves inquietuds.
4: Malgrat que la centena de persones que formen part del voluntariat ja són suficients per cobrir la jornada, qualsevol ajuda d'última hora també seria benvinguda. I seguim parlant de petanca. La platja de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte una nova edició del torneig de petanca Turismar, organitzat pel Club Petanca Coma-ruga. 96 jugadors d'arreu de Catalunya, repartits en 32 equips, han participat a la cita més important del calendari vendrellenc d'aquest esport, que aconsegueix reunir gent de totes les edats. La competició es duia a terme durant tot el matí, prop de la zona del Riuet, amb un gran nivell, com ho demostra la presència del flamant campió d'Europa, Josito Guasch, així com també d'altres jugadors que han guanyat campionats a nivell català i estatal. Finalment, el vencedor era el Club Petanca Prat, encapçalat per Josito Guasch i ben secundat per la parella de germans reusencs, Raúl i Albert Tavera, mentre que la tripleta subcampiona estava formada per Felipe Campo, Mariano Trujillo i Roger Francés.
7: Temps amb Marc Rodero.
0: I parlem d'estiu i de temperatures. Marc Rodero, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
0: No hi ha manera d'aturar-les i amunt, no?
7: Bé, van escalant. Avui tenim un pic una miqueta elevat, serà de forma transitòria perquè demà tenen tendència a començar a recular, notarem més aquesta baixada a partir de dijous i de divendres, però avui no. Avui s'enfilen les temperatures, hi ha una mica de vent de terra que fa que pugin aquests mercuris, hi ha avisos activats ara al migdia en aquest sector i durant la nit també per calor nocturna entre el sud de la Costa Brava i el nord de la Costa Daurada. Tot plegat amb sol, amb algun nuvolet poc incipient cap a l'àrea interior de la comarca, no acaba de desenvolupar, no aquí, sí en d'altres indrets del nord i del nord-oest del país, i per demà esperem la mateixa llei de temps. Atenció que està propera nit perquè la temperatura podria pujar o mantenir-se no gaire en baixa, amb alguns valors entre els 24 i els 26 graus de mínima a la mateixa línia de la costa, i demà les temperatures que recularien entre 1 i 3 graus respecte a les d'avui. Per tant, pendents avui d'aquesta pujada, pendents també durant aquesta propera nit i matinada, però demà les màximes ja quedaran una miqueta més curtes.
0: Les previsions així una mica més llarg termini ens indiquen...
7: No? Res.
0: Però ens indiquen més calor, volia dir.
7: Ah, pensava que anaves a dir
0: pluja. No, ens indiquen més calor de cara a la setmana vinent, no?
7: Davallen, sí, Víctor, davallen entre dijous i divendres, tindrem un petit respir, baixaran tant que es normalitzaran per l'època de l'any, però a partir de divendres, o a partir, millor dit, de diumenge i els dies que vindran, torna a pujar la temperatura. Caldrà veure a quins nivells, però aprofitem aquest parèntesi que tindrem entre dijous, divendres i dissabte, perquè després sembla que una altra vegada tornen a pujar i tornen a quedar força més altes, Víctor.
0: Doncs res, cadascú que ho suporti de la millor manera possible. Marc, gràcies i en continuem parlant en properes ocasions.
7: Així ho farem. Bona tarda. Fins demà.
0: Bona tarda. Doncs res més per part nostra. Us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial i us emplacem a continuar informats d'allò que passa darrere hora a través de xarxes socials. Molt bona tarda.

0: són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
3: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
3: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista, de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
3: Una oportunitat per gaudir de 9 concerts a la platja de la localitat baixaempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
0: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu, i de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil, i compta amb aquesta brisa de sud, que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix s'adapteix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
12: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
0: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empecé a R0. estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron lo que empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
0: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, la Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: Gairebé un quart de tres, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
18: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
3: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
20: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
19: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
0: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
21: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO, que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns, empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
22: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
21: El comitè confia que en aquests 2 dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
0: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i d'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
24: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
25: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
23: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
0: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Sílvia Fernández.
2: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
5: I és moment per a la cultura. Que avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
6: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
7: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
6: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
5: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
9: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
26: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
9: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
5: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
27: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa, de només 22 anys, abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elit. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
8: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida Club de Futbol i l'associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elit, i a partir d'aquí les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
10: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i a començar des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia complerta des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
8: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
27: I a la Lliga Elit, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
11: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilajoana, ha fet balanç del curs. Una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elit la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
12: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
11: Vilajoana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
27: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41,415, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
0: Déu-n'hi-do, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
15: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.

0: He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'he llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
1: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu, Embaladits.
2: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
5: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
4: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts 30 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
6: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
4: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
6: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
4: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
6: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
7: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
4: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
6: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, volíem dir, a la platja de la localitat Baix Empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
4: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo, no continuarà al Barça.
8: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugranat després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
4: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor.

0: N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot amb el pacte de migració i asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
1: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
7: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
6: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests 2 mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests 2 mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
9: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta
0: que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
8: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
9: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
1: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
10: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
11: De 3 años. Bueno, sí, vas aquí, ¿no? Sí, ya me dijeron lo que... Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
2: Noticias en xarxa.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
1: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
1: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
14: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, la Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la casa de colònies de Palamós.
1: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pràcticament 3:15. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendo, que és oficial de Bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
15: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
3: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
1: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
16: Des de 8:45 del matí fins a 1:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
17: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
16: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
1: I encara més conflictes laborals oberts, la plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
18: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada de veneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
2: Notícies en xarxa.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
19: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per

0: Des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
2: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
3: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
2: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
1: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
5: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
4: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
1: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
6: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
7: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
6: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
8: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
9: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
10: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que que quan, el moment que va venir

0: I va portar moltíssim a l'equip i al club.
1: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
2: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani Garcia es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
3: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
4: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
3: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hajo Poslida, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
2: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
5: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria. Una política que entiende las migraciones como lo que son, un fenómeno consustancial a la historia de la humanidad.
1: El procés ha superat el 1 milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 han estat aquí a Catalunya. Els dos excursionistes que el 14 de desembre de 2024 es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare, Isaac Andic, han dit al jutjat de Martorell que l'home estava en estat de xoc, bloquejat i afectat per l'incident. Tots dos han declarat com a testimonis i fonts jurídiques han explicat que el camí de les coves del Salnitre de Collbató, on va morir l'amo de Mango, no és perillós, però pot fer perdre l'equilibri i no hi ha gaires llocs on agafar-se. Tots dos avui han declarat com a testimonis juntament, això sí, amb la terapeuta de la família i també la vídua d'Andic. I Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes i esdevé la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic.
3: Treballarem en rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
1: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Serà del dia 20 de juliol i fins al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. I acabarem parlant de l'actualitat esportiva amb nom propi, Salma Parellueño, que no continuarà al Barça. La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Ha guanyat 15 títols, en el que destaquen 3 Champions aconseguides. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Energia.
5: Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Bueno, comencem avui així directament amb la música de Doctor Prats, perquè certament amb aquestes hores i després ja de tants dies de calor no necessitem energia. Però també ja sabeu que els Doctor Prats arriben posant música al Tour de França. Aquest any la cosa arribava molt, molt d'hora, amb motiu dels 100 dies que faltaven perquè arribés el Tour. I ja sabeu que passa per Catalunya i concretament ens afecta a nosaltres aquí al Baix Penedès. Així que diumenge ja segurament que esteu assabentats, però si no, no teniu ni idea o no ho sabeu, doncs busqueu informació perquè la cosa estarà complicadeta. Ara la tarda pinta, com sempre, musical, en Tarda en Estèreo, i aquí estarem acompanyant-te fins a arribar al punt de les 5. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta última jornada del dia de juny. Com passen els dies, eh? Doncs amb Doctor Prats comencem. Salutacions de Marga Márquez.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Aquí estava Bebe Rueixà i David Guetta amb aquesta col·laboració que ja coneixeu. I Nil Moliner li posa una miqueta de ritme i frescor a aquests minuts amb aquestes altíssimes temperatures. Certament el que demana el cos és estar en forma relax. Així que de ballar, un poquet, eh? Aquí està Nil Moliner amb Ja no estoy triste.

amb els Àngels i combina la seva música amb el que ens apropa amb les seves lletres. És Sofia Reyes. Això es diu Jo També. Escoltes, Tarda en Estèreo. I no abandonem la música que entenem, és a dir, amb el nostre idioma. Alfred García també presenta Coses Noves. Vine'm a buscar.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. No matter what, you...

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs després de sentir a Lady Gaga i Doechii, que com ja sabeu posava música al Diables Vesteix de Prada 2, una de les últimes pel·lícules en les que han format part en la banda sonora. I Evanescence, doncs cada vegada falta menys per la seva cita catalana i madrilenya. El 2 d'octubre estarà a Madrid al Palau Vista Alegre i el dia 1 d'octubre estarà a l'Olímpic Arena de Badalona. Nou treball després d'uns quants anys. Anunciaven el seu 6è disc el passat 5 de juny, el publicaven amb temes com aquest, Who Will You Follow?

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Doncs així sonava l'uno de Tame Impala amb Jenny Boys Noise, amb aquest tema que es diu Dràcula. Avancem una miqueta, que sonen els Maroon 5 amb el seu darrer treball, que es diu Heroin.

tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to feel on my dream.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Tarda en Estèreo.
6: Passem ja per les 4 i 7 de la tarda i continuem amb la nostra, com sempre, actualitat musical. Els Samurai, aquest 2026, també estan d'actualitat amb nou projecte, nou àlbum i també gira Los Paracaídas. Així que si ara mateix passes per aquí, benvingut a la nostra tarda en estèreo.

Manuel Carrasco està totalment a la seva manera. El de Huelva està, bueno, tremendamente actiu i d'actualitat. El seu pas per Sevilla amb el seu concert, els seus concerts i els artistes convidats que van veure sobre l'escenari. Aquí va una de les seves cançons, Oh, si pudiera. Una d'aquestes cançons que t'aixequen una miqueta de la cadera, amb aquestes horetes de la tarda. Que certament jo em quedo asseguda, perquè amb la calor que fa, la mínima que et mous, doncs la tensió et baixa una miqueta per terra. Estàs aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Just the way you are és l'honor de Milk Ace amb David Guetta. Anem a disfrutar-lo.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo.

Doncs si vols ballar, el pots fer ara amb Helena Rose i Manuel Turizo. Bueno, l'hauries d'haver fet abans, que la setmana ja s'està acabant. No, no, no és que s'acabi la setmana, és el tema. Aquí estem gaudint de la tarda, de la caloreta, i en un format una miqueta més relax, amb bona música, això sí, com sempre. Doncs anem amb més coses que sempre arriben aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell i ens anem, doncs, amb coses fresques que som a l'estiu amb Aina Machuca, que ens regala això. L'estiu ets tu.

La música màgica de la gent d'Afro Club amb aquest One World Atom. Seguim i ho fem amb la música de Lewis Capaldi. Ara ens aturem durant uns 5 minuts amb el seu Stay Alive.

sempre la tindrem present, perquè ha estat l'única artista que ha guanyat dos cops al Festival d'Eurovisió. Loren publicava nou single, ara en primavera, el 27 de març, l'artista sueca presentava el seu nou treball, 9 anys després de l'interior, Tatu, que estarà entre les cançons, o està entre les cançons del seu nou treball. I aquí sentim aquest Coming Close. Doncs estem a una mirada ràpida per arribar al punt de les 5 de la tarda i anem amb una altra diva. En aquest cas, parlem de Katy Perry. L'artista també publicava coses noves aquestes últimes setmanes. Això no es diu Watch I Run.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs avui amb les fèmines al poder, amb l'honor de Grecia Abrams, amb aquest Look at My Life, ens acomiadem en aquesta segona tarda musical d'actualitat amb Tardana Estèreo. Aquí a la programació, com sempre, de Ràdio El Vendrell. Apa, no, que acabis de passar una molt bona tarda i que no passeu massa calor. Aquí estarem demà, en edició de dimecres. Bona tarda.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Grande David Simón.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

7.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: 303. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i, com no, de la resta de la comarca. Parlem del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès. Ho fem possible, com sempre, amb la Marga Márquez de les Vies de So, present la redacció al complet del Vendrell Comunicació, present també, en aquest cas, amb la crònica esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero i davant dels micròfons, qui us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que d'entrada resumeixen en un minut el nostre sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui, bona part de l'actualitat informativa centrada en el ple de caràcter ordinari de l'Ajuntament del Vendrell, ahir amb 25 punts de debat. Maratoniana, doncs, sessió ordinària en la que s'ha viscut aquest dilluns a l'Ajuntament, gairebé 5 hores de ple on els grups municipals aprovaven el projecte executiu del Parc del Botafoc o la modificació del Pla General, que ha de permetre més d'hora que tard la resorció de l'urbanització Mas Astor. Parlem d'aquest ple i de les valoracions del ple, però també haurem de parlar d'Unió de Pagesos, que inicia una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant de la situació delicada que travessa el sector. De la Generalitat, que va presentar en dilluns, ahir, la campanya forestal 2026 al Penedès. Tindrem temps també de parlar dels actes del 150è aniversari del naixement de Pau Casals i la instal·lació de l'escultura iolandita de Jaume Plensa als jardins del museu. Del Motoclub Vendrell, que ha organitzat l'edició número 13 de la trobada de vehicles clàssics i també de la tercera edició del Festival de Curtmetratges. Tot això combinat amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Com dèiem, ahir maratoniana sessió ordinària la que va viure l'Ajuntament del Vendrell. Gairebé 5 hores de ple on els grups municipals van aprovar el projecte executiu del Parc del Botafoc i la modificació del Pla General, que ha de permetre, més d'hora que tard, la recepció de l'urbanització de Mas Astor. De la resta del debat sobresurten la polèmica pel tancament de la bocana del riuet de Coma-ruga i la supressió d'uns complements que cobraven alguns treballadors municipals i que ara s'han declarat com a fora de forma.
3: El ple de juny serà recordat com el dels Banus. Una avaria en l'aire condicionat ha obligat a electes i públic, una cinquantena de persones a total, a combatre la calor ambiental i discursiva a cop de ventall. I és que la sessió de dilluns ha viscut diversos moments àlgids, com el de l'aprovació del projecte executiu del Parc del Botafoc, una iniciativa compartida per tots els grups, però amb significatives discrepàncies pel que fa a la seva implementació. La regidora de Transformació Verda, Núria Rovira, ha remarcat els trets essencials dels que ha de ser el principal pulmó natural del centre de la vila, amb dues fases que es preveu que estiguin enllestides abans del 2030 i una tercera que hauria de convertir, via modificació del Pla General, en definitives unes places d'estacionament que inicialment rebran la condició de provisionals. Des de l'oposició s'ha criticat, però, que no se'ls hagi donat temps suficient per estudiar la documentació, el punt entrat a l'hora del dia per via d'urgència, i sobretot la reducció de superfície verda que ha anat experimentant el projecte des dels seus inicis, així com l'encariment de les obres que ara supera els 11 milions d'euros amb una subvenció de 4 milions i mig de la Unió Europea. La proposta ha tirat endavant amb el vot a favor del govern, l'abstenció de comuns i la negativa de la resta de grups. On sí que hi ha hagut unanimitat ha estat en la modificació del punt per tal d'iniciar els tràmits finals previs a la recepció definitiva de Mas Astor. Un cop rebuts els informes favorables de bombers i carreteres, ara es pot començar a desllorigar una problemàtica que feia anys que s'allargava. Entre altres punts, com l'aprovació de les bases del concurs de grafits i la petició de la credencial com a nou regidor de Vox de José Manuel Padilla, el ple també ha tirat endavant, no sense discussió, el conveni que s'ha de signar amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a la redacció dels plans integrals de sanejament de la Riera de la Bisbal, que l'oposició ha alertat que compta amb advertiments de secretaria intervenció, i la supressió d'una sèrie de complements salarials a un conjunt de treballadors per tasques de superior categoria. El govern ha avançat que amb el nou reglament retributiu s'ordenaran anomalies com les detectades pels serveis jurídics municipals, mentre que la resta de grups han titllat la situació de força greu. La part de control ha aprovat la presentació d'al·legacions al Pla d'Energies Renovables de la Generalitat, en entendre que no respecta la sobirania municipal. l'estudi per evitar una àrea d'autocaravanes al Vendrell, el suport del consistori als bombers voluntaris i la reobertura de la bocana del Riuet. Per contra, s'ha tirat enrere la moció de bona part de l'oposició denunciant els perjudicis que, al seu entendre, està ocasionant la construcció d'una superfície comercial a Nirvana i als Masos. Tot i estar-hi d'acord en l'esperit del text, el govern ja ha votat en contra en no detectar-hi cap defecte tècnic ni jurídic. Una decisió que ha caldejat els ànims d'alguns dels presents veïns de la zona en un ple que ha acabat amb els balcons de l'Ajuntament oberts de bat a bat per intentar combatre l'aixafogó.
1: I com és habitual, quan acaba el ple, escoltem valoracions per part dels portaveus dels diferents grups polítics amb representació a l'Ajuntament del Vendrell.
2: Hem finalitzat aquest ple ordinari municipal amb unes quantes bones notícies. La primera és que hem compartit amb tots els regidors i regidores i amb tota la ciutadania l'aprovació del Pla Local d'Igualtat, que el que permetrà és que totes les polítiques progressistes i que permeten que tothom que viu al Vendrell tingui les mateixes oportunitats, doncs es durà a terme al llarg d'aquests 3 anys, fins al 2029, i aquest Pla d'Igualtat el que farà és, com dic, reformar totes les polítiques d'igualtat, com poden ser la gratuïtat de les escoles bressol, també la PEU a l'escola, o, per exemple, els casals inclusius. I també dic que doncs, hem aprovat el projecte inicial del Parc del Botafoc, que serà aquesta gran zona verda, aquest gran pulmó verd del Vendrell, refermant el nostre compromís per tal que hi hagi un pàrquing, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, i que hi serà, per tant, un espai d'ombra important i un gran refugi climàtic i de jocs, gran refugi climàtic i de jocs pels nostres infants. I finalment, doncs, l'alcalde del Vendrell ha anunciat en aquest ple municipal doncs, que es durà a terme l'any que ve el segon festival de drons de Coma-ruga.
4: Mentre en la fotografia i en l'anunci i en fer inauguracions d'obres inacabades, nosaltres hem parlat de problemes reals del Vendrell. De la neteja, de la brossa, de la seguretat, del comerç local, del Riuet, dels barris i dels serveis públics. I a més, hem participat en 5 de les propostes amb solucions reals. Els veïns no volem un ajuntament que arribi tard o generi problemes. Volem un ajuntament que tingui previsió i resolgui els problemes que hi han persistents com els de l'aparcament, la recollida de residus, la neteja, i són problemes que no es solucionen. Aquest govern no està donant resposta a les necessitats. I aquesta és la diferència entre la manera de governar del PSC-PP i la nostra manera d'entendre el Vendrell. Nosaltres continuarem treballant incansablement per aportar solucions i construir una alternativa sòlida, seriosa i preparada per governar.
5: En la sessió plenària de hoy hemos dado apoyo a la moción de recuperar la bocana del Riuet, como no podía ser de otra forma. También hemos votado en contra de la propuesta del gobierno del Parque del Botafoc, porque creemos que hay otras prioridades antes. Y por último, hemos formulado una pregunta al señor Soriano, que si va a hacer algo contra el Top Manta. Su respuesta es que no tienen competencia, lo cual es mentira, y que solo se centran en combatir las mafias y dejan de lado nuestro paseo. Es decir, que tendremos todo el verano el Top Manta. Gracias.
6: Ple del mes de juny, on aprovem o avancem amb 2 passos importants per al present i futur del municipi. En primer lloc, aprovem el text refós de la modificació puntual del PGOU, el Pla General d'Ordenació Urbana, que permet avançar en la recepció del Massastor, donant resposta a una demanda ja històrica dels veïns d'aquella urbanització. En segon lloc, també aprovem doncs, inicialment el projecte del Parc del Botafoc, que ha de ser un impuls per reforçar els espais verds al municipi, a augmentar a nivell urbà aquesta qualitat, no?, i aquesta equació entre la part urbana i la part més natural, i apostant per un model sostenible i més amable per als veïns del Vendrell. Per tant, seguim mans a l'obra, construint un millor Vendrell, més cohesionat, més agradable, més atractiu i més actualitzat.
7: Bé, en el ple d'avui, sobretot, el tema fonamentat era el projecte sobre el Parc del Botafoc. El nostre programa electoral deia sí al Parc del Botafoc, però també un Parc del Botafoc que sigui aquell lloc que la ciutadania desitja. No hem tingut temps de mirar-ho, però sí que el que sí que diem és que ens van vendre un Parc del Botafoc de 5 hectàrees, només tenim 2,2, es parla d'un aparcament que és només provisional, no és un aparcament definitiu, i sobretot que del cost inicial de 3-4 milions d'euros ja anem per gairebé 7 milions i mig. A més, hi ha dos temes més, el riuet de Coma-ruga, seguim recolzant a tots els veïns i veïnes que estan demanant l'obertura de la bocana, i també no hem d'oblidar els veïns del Nirvana, que davant la nova superfície comercial que se'ls vol obrir tenen greus problemes de mobilitat.
8: És inadmissible la falta de respecte constant del senyor alcalde cap a mi mateixa, inclús cap a la ciutadania. Ho veiem ple darrere ple. Senyor Martínez, li molesta que li diguem les veritats? No està fent una bona gestió. El poble està brut, està envoltat de brutícia i la pudor que fa alguns carrers és insufrible. L'alcalde, el senyor Martínez, decideix fer obres amb diners públics, sense escoltar la ciutadania. Tabaris, obres a la Riera de Bisbal, fem obres i quan les acabem hem de tornar a fer obres perquè no passen els cotxes. El riuet tapat la bocana s'ha de tornar a obrir. És insostenible. Aquest govern és un desgovern que no s'estima el Vendrell. No tenim un full de ruta. En resum, falta planificació, és ja una improvisació i deteriorament diari del nostre municipi. Urbanitzacions, barris marítims, el Vendrell. Des de Fem Vendrell, seguim treballant.
1: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar les solucions a la Generalitat davant la situació delicada que travessa el sector. Des del sindicat s'han lliurat una sèrie de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'Agricultura del Vendrell, Valls, Tàrrega i Falset, denunciant el moment que travessa el camp i molt especialment la vinya.
3: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
9: El que creiem principalment és que s'obren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, que així, a l'haver-hi menys producció, que el preu torni a pujar.
3: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors. Crisis n'hi ha hagut sempre, però actualment, afirmen des d'Unió de Pagesos, el moment per a la pagesia és força complicat.
10: Si treus la vinya, el més hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins. El cereal, tots sabem com està. Fruiters, si no hi ha aigua, malament. Hortes, si no hi ha aigua, malament. La fruita seca i l'olivera, també els preus estan molt rebentats. I doncs, hem de mirar d'aixecar-ho i d'anar tirant.
3: Des del sindicat s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que 3 setmanes per l'inici de la verema, les perspectives són força magres.
1: La Generalitat ha presentat aquest dilluns la campanya forestal del 2026 al Penedès. És un escenari marcat per l'augment de les temperatures i el risc d'incendis. Com a mostra d'això, des del Departament d'Interior han ofert dades dels incendis de vegetació que hi ha hagut a la vegueria els primers 5 mesos de l'any. En total, 107, el que suposa un 19% més que en el mateix període de l'any passat.
11: Aquest migdia, l'Auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. La campanya, un any més, condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern al Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
12: Vull destacar el fet de que ara doncs, la vegueria del Penedès disposa ja d'aquest servei de protecció civil. Ara depeníem de 3 àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat i en aquest sentit doncs, esperar que, ja dic, que aquest estiu doncs, les actuacions hagin de ser mínimes.
11: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, s'han revisat els incendis forestals que s'han produït fins al moment i s'ha comentat la previsió meteorològica setmanal i els riscos que hi ha associats.
1: En el marc dels actes del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, aquest dijous a la tarda tindrà lloc la instal·lació de l'escultura Iolandita de Jaume Plensa als jardins del Museu de Sant Salvador. L'acte comptarà amb la presència del mateix Plensa, que el 2019 va ser distingit amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional.
13: L'escultor barceloní Jaume Plensa és un dels artistes catalans més internacionals i és conegut per les seves escultures de grans dimensions que es poden trobar en diferents ciutats de molts països. Bona part d'elles són caps de figures femenines que els últims anys s'han instal·lat a l'espai públic de ciutats com Praga, Tenerife o New Jersey, on s'aixeca la imponent Water Soul de fins a 22 metres d'alçada. La Iolandita que es posarà als jardins del Museu Pau Casals té unes mides més modestes, però manté totes les característiques de l'obra de Plensa. Es tracta d'un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alt, que l'escultor català va elaborar el 2024. La seva presència als jardins noucentistes del museu servirà per establir un diàleg amb la casa del mestre, així com amb les escultures del jardí, com ara l'Apolo de Clarà o les flors de Josep Llimona. L'acte d'aquest dijous començarà a les 7 de la tarda i comptarà amb la intervenció del mateix Plensa, així com del director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, i l'alcalde del Vendrell, Quered Martínez. També hi haurà petites actuacions del cor al Petit Estel i d'un violoncel·lista. La Iolandita romandrà als jardins del Museu Pau Casals fins al desembre de l'any 2027.
14: La Rambla del Vendrell ha estat el...
1: El Motoclub Vendrell ha organitzat l'edició número 13 de la trobada de vehicles clàssics Vila del Vendrell, una cita on s'han reunit a la Rambla aficionats i col·leccionistes per gaudir d'una gran exposició de vehicles històrics.
14: La Rambla del Vendrell ha estat el pàrquing de prop de 150 vehicles històrics de les diferents persones que han volgut participar en una nova edició de la trobada de vehicles clàssics Vila del Vendrell. Una cita ja consolidada dins el calendari d'activitats del motor al Baix Penedès i que reuneix tot tipus d'automòbils amb només una condició: tenir un mínim de 25 anys d'antiguitat.
15: Cotxes des de l'any 60, com alguns 600, que és el més antic, un 7600 de l'any 60, com a Ciates, que són molt, molt difícils de veure. Escort Cosworth, Serra Cosworth, 600 de l'any 60.
14: Entre els cotxes exposats s'han trobat joies com un Seat 600 carrossat per Seat a Tarragona, un model del que només es van fabricar prop de 180 exemplars i del que queden uns 12 en circulació.
16: A Tarragona arribaven els xassis dels 600 i allà feien la transformació de forma molt artesanal, amb carrosseries, coupés, spiders, que finalment van acabar fent furgonetes.
14: També s'ha exposat d'una antiguitat com un Seat 600 de primera sèrie, amb molta història a les seves rodes.
17: I especial és perquè és original de la família, diguem-ne, del meu pare al seu dia, és el primer cotxe que va tenir, l'any 60. I res, l'hem restaurat, etcètera, etcètera, l'hem potenciat una mica i va la mar de bé.
14: La jornada ha culminat amb una gran rifa final amb 20 premis valorats en un total de 1.000 euros per celebrar que un any més el Vendrell torna a ser un dels municipis de referència per als amants dels vehicles clàssics del territori.
1: I continuem endavant buscant d'altres qüestions de l'actualitat. Cal fer repàs i balanç del Casal Jove.
14: Casal Jove del Vendrell ha fet balanç de la seva 14a temporada al municipi amb dades positives quant a l'afluència d'usuaris. Un total de 6.390 joves han passat enguany pel casal amb una mitjana de 51 usuaris al dia, dades que augmenten any rere any.
18: La valoració és fantàstica, tenir aquests números d'usuaris doncs ens fa molt contents i vol dir que el Casal Jove doncs és el que és un centre de referència, un centre on aquests joves doncs s'hi senten a gust, s'hi senten com a casa i que les activitats que s'hi fan doncs resulten, no? I estan molt contents, així que nosaltres més contents encara.
14: El Casal Jove és un dels equipaments municipals més importants adreçat als joves de la comarca. Un espai inclusiu i gratuït de relació i convivència dels joves en favor de la seva emancipació.
19: És la millor definició de contenció i cohesió social que tenim com a espai jove aquí al municipi. Una de les singularitats d'aquesta temporada és l'arribada al casal i a la nostra ciutat de molts joves d'altres països amb necessitats, amb una necessitat de socialitzar i de tenir un espai segur i d'acollida.
14: Un dels serveis més recurrents ha estat el de l'Espai Jove Salut, que complementa aquest recurs amb un espai on els joves poden venir a parlar de les seves necessitats, amb una especial atenció a les problemàtiques en les relacions sexoafectives i el suport emocional.
20: El més important del projecte de l'Espai Jove de Salut és l'impacte que tenim amb l'àrea educativa als centres. S'han realitzat 162 dinamitzacions i han estat 4.171 alumnes ateses i formades, sobretot en perspectiva d'aquesta, de prevenció de la violència de parelles, de com tenir relacions saludables, d'una sexualitat més plena, més conscient i més responsable, i altres punts com ITS, sexualitats diverses, formacions d'acceptació del cos, del bullying...
14: Pel que fa a altres activitats i serveis que ha ofert el casal enguany, han destacat la continuïtat del programa Pro Bullying al Vendrell, l'atenció al programa ASA per a menors amb el tema de drogues i multes, l'eina jove i la seva tècnica de suport d'orientació juvenil, a més del seguiment dels casos de justícia juvenil amb la col·laboració del programa de Medi Obert. Amb aquestes dades, el casal jove es prepara per encetar la 15a temporada, consolidat com un dels principals punts de trobada i suport per al jovent del municipi.

0: La tercera edició del Festival de Curtmetratges de Cunit ha confirmat la tendència a l'alça pel que fa a la qualitat de les propostes presentades al llarg d'aquests primers anys. El Films Cunit, celebrat dissabte, ha premiat 6 pel·lícules repartides en les seves dues categories oficials, a més d'atorgar 4 mencions especials. 10 reconeixements per un certamen que ha abraçat enguany una cinquantena de pel·lícules.
1: Su vida transcurría a base de ausencias programadas.
2: Públic aplegat al vell mig de la plaça de Jaume Vidal per seguir amb interès una nova edició del Films Cunit. El Festival de Curtmetratges de la Vila Baix Penedesenc ha palesat aquest dissabte a la nit la tendència a l'alça del certamen, que ha premiat fins a 6 pel·lícules. A la secció de directors independents, el podi ha quedat ocupat per La Pubilleta, seguida de 9-16 i Lo que nunca te dije. A l'apartat d'escoles de cinema, de la seva banda, el màxim guardó ha recaigut en Reflexió d'un dios a un mortal, amb Niñata i No sé què fer, en segona i tercera posició, respectivament. A més, els films Com a casa en lloc, La última jugada, El foco caído i El murmullo de l'agua han rebut sengles mencions especials. Una nit d'estrelles que l'any vinent tindrà continuïtat.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant de ciclisme. El Centre Cívic L'Estació ha acollit aquest dissabte una reunió informativa per al voluntariat que participarà en el pas del Tour de França pel Vendrell. Una setantena de persones unirà forces amb el dispositiu de seguretat previst per aquest diumenge 5 de juliol per intentar que tot surti a la perfecció i que no es produeixi cap incident. Escoltem el voluntari del Tour, Luis Marco.
5: M'agraden aquests aconteixements esportius grans. Ja vaig ser voluntari a la Copa Amèrica. I ara, pues, a veure la possibilitat de ser al Tour, pues aquí estoy. Participar, ajudar a la gent i ja està. I disfrutar jo, també.
4: I escoltem també la regidora d'entitats esportives, Mariona Figueres.
6: Una reunió on s'han explicat més detalladament doncs, horaris, indicacions que hauran de donar, no? Se'ls ha explicat als voluntaris les tasques, la importància que té el Tour i la importància que té el ser voluntaris, no? Aquesta responsabilitat que hauran de tenir també doncs, a l'hora d'informar a ciutadania, de donar indicacions. Bé, ells tindran tota la informació del Tour, del pas del Tour, no? Tant de la caravana com dels ciclistes, quan estarà tancada tot el circuit, quan es podrà creuar la via. Doncs aquesta reunió ha servit per explicar-los-hi, perquè veiessin també doncs, amb diferents vídeos i demés doncs, la importància que té el pas. Evidentment, també una reunió per donar aquest agraïment, no? als voluntaris. Sabem que seran moltes hores, aquests dies que estem tenint molta calor, així que és important també doncs, agrair aquesta tasca.
4: El pas del Tour per la vila requerirà voluntaris i voluntaris des del Francàs, que és per on arribaran els ciclistes de Tarragona, fins al Coll de Calafell, que serà l'últim punt abans que els corredors deixin enrere el Vendrell. En aquest sentit, la regidora d'entitats esportives, Mariona Figueres, ha volgut posar en valor tot l'equip humà que hi ha al darrere del dispositiu de seguretat. Escoltem de nou Mariona Figueres.
6: Ho hem explicat des de la coordinació del dispositiu que està fent el Tour, que amb la policia i protecció civil, doncs amb el sergent Quim Baix, amb el tècnic Pere Callau, al capdavant del dispositiu més de seguretat, i com a responsables del voluntariat, en aquest cas doncs, el responsable d'esports, el Valentí Usson, i jo mateixa, doncs som una mica l'equip que està liderant aquest dispositiu, evidentment amb tota la part implicada, la resta d'Ajuntament, altres regidories, serveis, és una feina de tothom i així ho ha de ser perquè sigui també un èxit de tothom. Així que esperar ara a l'arribada del dia del Tour, això, mantenint aquesta comunicació viva amb els voluntaris, en tot moment donant resposta a les seves inquietuds.
4: Malgrat que la centena de persones que formen part del voluntariat ja són suficients per cobrir la jornada, qualsevol ajuda d'última hora també seria benvinguda. I seguim parlant de petanca. La platja de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte una nova edició del torneig de petanca Turismar, organitzat pel Club Petanca Coma-ruga. 96 jugadors d'arreu de Catalunya, repartits en 32 equips, han participat a la cita més important del calendari vendrellenc d'aquest esport, que aconsegueix reunir gent de totes les edats. La competició es duia a terme durant tot el matí, prop de la zona del Riuet, amb un gran nivell, com ho demostra la presència del flamant campió d'Europa, Josito Guasch, així com també d'altres jugadors que han guanyat campionats a nivell català i estatal. Finalment, el vencedor era el Club Petanca Prat, encapçalat per Josito Guasch i ben secundat per la parella de germans reusencs, Raúl i Albert Tavera, mentre que la tripleta subcampiona estava formada per Felipe Campo, Mariano Trujillo i Roger Francés.
7: Temps amb Marc Rodero.
0: I parlem d'estiu i de temperatures. Marc Rodero, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: No hi ha manera d'aturar-les i amunt, no?
7: Bé, van escalant. Avui tenim un pic una miqueta elevat. Serà de forma transitòria perquè demà tenen tendència a començar a recular. Notarem més aquesta baixada a partir de dijous i de divendres, però avui no. Avui s'enfilen les temperatures, hi ha una mica de vent de terra que fa que pugin aquests mercuris, hi ha avisos activats ara al migdia en aquest sector i durant la nit també per calor nocturna entre el sud de la Costa Brava i el nord de la Costa Daurada. Tot plegat amb sol, amb algun nuvolet poc incipient cap a l'àrea interior de la comarca, no acaba de desenvolupar, no aquí, sí en d'altres indrets del nord i del nord-oest del país, i per demà esperem la mateixa llei de temps. Atenció que està propera nit, perquè la temperatura podria pujar o mantenir-se no gaire en baixa, amb alguns valors entre els 24 i els 26 graus de mínima a la mateixa línia de la costa, i demà les temperatures que recularien entre 1 i 3 graus respecte a les d'avui. Per tant, pendents avui d'aquesta pujada, pendents també durant aquesta propera nit i matinada, però demà les màximes ja quedaran una miqueta més curtes.
0: Les previsions així com una mica més llarg termini ens indiquen...
7: No? Res.
0: Però ens indiquen més calor, volia dir.
7: Ah, pensava que anaves a dir
0: pluja. No, ens indiquen més calor de cara a la setmana vinent, no?
7: Davallen, sí, Víctor, davallen entre dijous, divendres, tindrem un petit respir, baixaran tant que es normalitzaran per l'època de l'any, però a partir de divendres, o a partir, millor dit, de diumenge i els dies que vindran, torna a pujar la temperatura. Caldrà veure a quins nivells, però aprofitem aquest parèntesi que tindrem entre dijous, divendres i dissabte, perquè després sembla que una altra vegada tornen a pujar i tornen a quedar força més altes, Víctor.
0: Doncs res, cadascú que ho suporti de la millor manera possible. Marc, gràcies i en continuem parlant en properes ocasions.
7: Així ho farem. Bona tarda. Fins demà.
0: Bona tarda. Doncs res més per part nostra. Us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial i us emplacem a continuar informats d'allò que passa darrere hora a través de xarxes socials. Molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja...

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Bon dia i bona hora. Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Ens hi tornem a posar i comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Comencem jornada avui dimarts 30 de juny, programa número 3.999. Gràcies per fer-ho possible, de veritat, de tot cor. Doncs va, aquesta nova jornada que ens portarà fins al migdia, fins les 12, quan tot just passem gairebé 3 minuts a les 9. I sempre això, lluitant i treballant per aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, amb això, amb tota la intencionalitat d'apropar aquesta estona. Sense més, amb tot el rigor i tota la professionalitat possible. De fet, ara per començar, de seguida anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, sobretot avui, a més, amb l'ajuda i el recolzament dels companys de serveis informatius i també amb l'ajuda i el recolzament de la IMAN. També destacarem els apunts esportius d'en Jordi Grell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i això seguirem i continuarem a la segona part de Calaixera amb més coses. Secció habitual cada 15 dies, a més, avui ja tancant temporada des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, a Baix Penedès Empresa, per conèixer justament això, l'actualitat, la veu d'empreses i empresaris de la comarca. A més, avui també tancant temporada, això com dèiem, i fent una mica de valoració com ha anat tot plegat a través de la pròpia FEC. I també en aquests termes empresarials, però també vitals, tot allò que ens explica la Begoña Cartagena com a psicòloga, com a coach, com a mentora empresarial, a liderar-se per viure millor. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i encara ens quedarà tercera i última part. Els dimarts, aquest bloc està encapçalat per en Joan Molines, de Goil al Vendrell. Ell ens destaca, bé, aquesta part tecnològica de La Calaixera, o la intenció i l'objectiu de perdre por a la tecnologia. Sense por a la tecnologia, és el títol d'aquesta secció. I, a més, a vegades fem aquesta barreja de coses, i avui torna a ser que intentem parlar de tecnologia, però també de comerç, amb altres aspectes. I si és comerç de proximitat, millor que millor. I avui tocarà fer-ho. I encara ens quedarà, suposem, una mica d'estona per la participació i les trucades pels canals habituals, que ja sabeu que sempre passen pel WhatsApp. De fet, ara ja podeu enviar un WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101, o també un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elvendrell.cat. I en aquesta part final de participació i trucades, evidentment, també el telèfon al 977-15-70-69. I amb això arribarem al migdia i amb això ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM. I també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: El temps, per començar, sempre pendents del temps i tot allò que ens explica el Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Què ens espera? Alguna novetat? Com ha d'anar això, Marc? No, ja veig que no.
1: Molt poca. No. Hem de seguir parlant de calor quasi amb majúscules, que ens ha d'acompanyar durant bona part de la jornada d'avui. Per tant, avui seguirem parlant d'una jornada estable, dominada pel sol, de cara a la tarda, amb algun nuvolet a la mateixa línia de la costa i també algun nuvolet cap a l'horitzó, que no ens ha d'afectar en forma de pluja, però sí que van creixent aquestes nuvolades convectives cap al prelitoral del país. Avui parlarem d'aquesta situació d'estabilitat també. Tenim dos avisos, un per calor a tota la costa daurada. Hi haurà una mica de vent de component nord i això afavorirà que pugi la temperatura, i també avisos per calor nocturna de tot el tram costaner des del sud de les comarques de Girona fins al nord de les comarques de Tarragona. Evidentment, aquí posem a dintre el Baix Penedès. Per tant, estabilitat, tranquil·litat, sol, calor i aquesta propera nit matinada amb temperatures força elevades.
0: Uh-huh. I justament actualitzem temperatures en directe, Marc, si et sembla.
1: 28 a Coma-ruga i a Cunit, 27 al Vendrell, 26 a la Bisbal, 27 també al Montmell, 27 a Bonastre i 28 ja a l'Observatori de l'Arboç.
0: Oida, seguirem pendents, Marc. Gràcies per la informació. Fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: I avui, per començar, ens agrada en Kiko Veneno. Acaba de presentar el que és la seva última cançó, Helicrisum, per posar ritme, per començar aquesta calaixera avui dimarts. Som-hi.

0: Kiko Veneno, ens agrada Kiko Veneno, aquesta nova cançó, Helicrisum, i que ens ajuda a posar ritme i a començar ja aquesta nova jornada a la Calaixera. Això avui que ja som dimarts, en directe, en proximitat i a través del 107 amb 1 de l'FM, com no.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts, notícies. Avui tot aquest repàs informatiu amb l'ajuda de l'Iman. Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Comencem parlant d'Aigües del Vendrell, que comencen obres importants.
2: Sí, obres importants perquè l'empresa mixta Aigües del Vendrell és a punt de posar en marxa dos dels projectes més importants en molts anys. Un és la renovació de les antigues canonades que connecten els pous del Tomoví i el molí Blanquillo amb la vila. I l'altra és la cinquena connexió amb les aigües procedents de l'Ebre. Aquestes dues obres i altres treballs han de garantir el subministrament del municipi durant anys, encara que hi hagi problemes. Així ho deia l'Alfons Herrera, el regidor d'Aigües.
3: La cinquena connexió està, estem a punt de començar, estem esperant el material en aquests moments. I el període de construcció de ser uns 3-4 mesos, jo calculo 3-4 mesos. La substitució dels tubs del Tomoví del molí del Blanquillo, aquesta començarà, ha començat avui, ahir, a l'acumulació ja de materials. I el 6 de juliol, un pit passi el tur, no volem que res perjudiqui el pas del tur, començarem a fer intervencions.
2: De fet, els treballs fets per la regidoria d'aigües són molts més. Interconnexió de dipòsits, anellament de la xarxa, garanties de subministrament a totes les urbanitzacions i nuclis. L'empresa mixta també disposa dels plànols de la nova seu única del servei, que s'ubicarà al costat de la casarena dels Mossos i prepara serveis com els nous comptadors intel·ligents. Un dels grans objectius és evitar fuites i pèrdues d'aigua. Ara, el rendiment de la xarxa és del 70%, però amb els nous projectes ha de ser més alt. L'alcalde del Vendrell recorda que tot plegat es fa amb un preu de l'aigua assequible per la ciutadania. Així ho deia el Kenneth.
4: I tot això, i totes aquestes inversions, tenint el preu de l'aigua més barata de les ciutats equiparables a nosaltres. I és fàcil mirar-ho, perquè això està a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la pàgina web.
2: Aigües del Vendrell és una empresa mixta formada per l'Ajuntament del Vendrell i Aqualia.
0: I més qüestions, altres notícies. Representants de la direcció de Sant Gobain Securit i de la representació legal dels treballadors de Devisa han signat ja l'acord que ha de regular el trasllat a la planta ubicada al Vendrell a les instal·lacions de l'Arbós. El text, que han ratificat les dues parts, recull els principals objectius del trasllat, que són les millores amb els resultats i la productivitat, estalviar els costos logístics, els fixos i també els de manteniment, i avançar cap a un model de gestió industrial més eficient. A més, amb el trasllat, els treballadors conservaran les condicions laborals i salarials i l'empresa es compromet a fer inversions en maquinària per adaptar-les a les necessitats actuals de producció. El canvi d'ubicació s'executarà per fases entre el juliol i el novembre i l'acord garanteix la continuïtat de Sant Gobain Devisa, que seguirà existint com a societat i mantindrà la titularitat de l'activitat dels treballadors i treballadores i la resta de mitjans de producció, amb l'única excepció del centre físic de treball. I Unitat Vendrellenca, que demana la reconversió i l'ampliació d'un futur cap de Coma-ruga.
2: Unitat Vendrellenca reclama que la Generalitat posi en marxa un nou centre d'atenció primària a Coma-ruga, ampliant serveis i espais de l'actual ambulatori del barri marítim. Considera que la demanda sanitària és prou important com per fer aquest pas. Raquel Pérez ens parlava d'això.
5: Reducimos los traslados, descongestionamos las urgencias del hospital, podemos actuar en las emergencias, como pueden ser infartos, ictus, donde el tiempo es muy necesario e imprescindible, una picada de medusas, cualquier cosa. No podemos estar saturando las urgencias hospitalarias por cosas que se pueden atender en un CAP.
2: A més, comentaven que es tracta de reorganitzar l'assistència primària al Vendrell, de tal manera que aquest segon CAP doni servei a tots els barris i urbanitzacions del litoral vendrellenc, tenint en compte els usuaris totals de l'àrea bàsica sanitària del Vendrell. Això ho comentava Xavier Robert, candidat a Unitat Vendrellenca.
6: L'àrea bàsica sanitària del Vendrell té 50.000 usuaris. És una de les àrees bàsiques sanitàries més grans de Catalunya. Degut a la morfologia del Vendrell, que és una ciutat molt més extensa i dispersa, creiem que aquesta única àrea bàsica és fruit de la deixadesa o desplanificació. Entenem que el Vendrell ha de tenir dues àrees bàsiques sanitàries, la del centre del Vendrell i una àrea bàsica sanitària que vagi des del Francàs fins al sanatori, tota la gent, tots els veïns que viuen a platja.
2: Robert explica els avantatges que suposaria obrir un segon CAP.
6: Per tant, això ens permet, un, tenir un equip d'atenció primària estable, que els pacients estiguin molt més identificats i relacionats amb el seu equip mèdic, i descongestionaríem el CAP i altres CAPs del centre del Vendrell.
2: El grup proposa també que el mateix espai funcioni com un centre de dia.
0: I canviem de tema, parlem de cultura i parlem de castells amb una doble actuació dels Nens del Vendrell.
2: Els Nens del Vendrell han tornat a plaça aquest cap de setmana, amb bones sensacions. Els de la camisa vermella han actuat a Sant Cugat i Calafell amb un doble objectiu, repetir el millor programa d'aquesta temporada i rodar peces. I dit i fet, en primera ronda a Sant Cugat, els de Pere Rovira, Elisabet Aleu plantaven un nou 4 de 8 de postal, ràpid, enllestit, en poc més de 3 minuts, i ben paradet. Tot seguit, l'agrupació es feia amb un 7 de 7 i remataven la seva participació en territori Gausac amb un 5 de 7, que ja es treballa perquè creixi un pis més. Elisabet Aleu.
7: Tornàvem de vacances, llavors hem fet la màxima diada que portem fins ara, llavors molt contents per poder continuar amb aquest ritme. Sí, al final la diada ha sigut molt llarga, però molt bé, la colla estava a puesto i seguim sumant amb això.
2: Com és habitual per Sant Pere, els nens tornaven a fer comarca i actuaven a Calafell Platja, en solitari i amb la visita posada a fer rodar el màxim de peces possibles, tant al pont de dalt com a la base dels castells. Els de la camisa vermella obrien plaça diumenge amb el 4 de 7, un castell resolt amb solvència i sense entrebancs. A segona ronda, la colla s'anotava el 5 de 7, demostrant la seva autoritat sobre una estructura que dominen a la perfecció. Seguidament, era el torn de la Torre de 6, per tancar presència a les festes de Sant Pere de Calafell, amb una quarta construcció, un 3 de 6 dissenyat per anar donant protagonisme a més membres de l'agrupació. Un cap de setmana ben complet, amb la visita posada en els plats forts de les properes setmanes. El co-cap de colla, Pere Rovira, ens ho comentava.
8: I ara amb ganes de tornar a actuar al Vendrell, la setmana que ve, amb la diada del 25è aniversari del nostre local, una molt bona efemèride per celebrar i per poder-hi fer una bona actuació, i ja després amb mirada a totes les diades també molt grosses que tenim aquest segon tram, com el Catllà, com Festa Major del Vendrell, com les Neus de Vilanova i com la Festa Major de Llorenç.
2: La represa de l'activitat, doncs, serà dissabte a la tarda en companyia dels castellers de Lleida i els borinots de Sants, que ja s'han anotat a la primera tripleta màgica de l'any i apunten cap a la gamma extra.
0: I castells a banda, estem ja a les portes de barris i pocs dies abans de l'inici de les festes del Pavaneit, les comissions dels diferents barris han impulsat de forma conjunta un taller per aprendre a posar pintes, mantellines i clavells i d'altres accessoris pel cercabarri. L'objectiu és transmetre aquests coneixements a les noves generacions per mantenir viva aquesta tradició. Qui ens aporta en aquest cas la crònica d'aquesta celebració, d'aquesta primera activitat, és el nostre company de serveis informatius, Marc Guitart.
9: La cercavila del Pavaneit és un dels actes definitoris de les festes del barri i que entronca amb els orígens de la festa, quan es feia l'antiga benedicció de la farina. Les parelles que prenen part al cercabarri es vesteixen amb un seguit de guarniments que es mantenen fixes, com són la pinta, la mantellina blanca o els clavells vermells. La confecció d'aquests accessoris requereix, però, uns certs coneixements, que molts cops les noves generacions no tenen. Per això, les comissions que organitzen les festes han decidit impulsar enguany un taller per transmetre aquests aprenentatges que s'ha fet aquest passat divendres a la plaça Nova.
10: I que molta gent depèn de la gent més gran o de demanar algú que ensenyi a com posar la pinta o paineta i la mantellina i tot el que és posar-se com engalanar-se per les festes. Llavors vam pensar que seria bona idea fer un acte per transmetre i ensenyar.
9: Diferents voluntaris han transmès els seus coneixements a les persones que estaven interessades, amb la intenció que aquests no s'acabin perdent. De la iniciativa en sortirà també un tutorial de vídeo que es podrà consultar a través d'internet.
10: Sí que és veritat que serà com ensenyar a cadascú els seus com a truquillos per com anar aprenent i potser canviar la manera en què ho fas. Farem un vídeo per pujar les xarxes o per, bueno, per promocionar també la gent que no hagi pogut vindre i que quedi també com enregistrat doncs tot el que farem avui.
9: L'acte ha comptat també amb un taller dels nens del Vendrell i amb la col·laboració de les pastisseries L'Obrador i Fargó, així com de l'Ajuntament del Vendrell.
0: I seguim parlant de cultura, justament també dels espais museístics del municipi i noves iniciatives.
2: La Biblioteca Pública Terra Baixa, en col·laboració amb la Sala Portal del Pardo, ha participat en el projecte Un Museu Fora del Museu, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, que ha portat dues obres de la seva col·lecció a l'interior de la biblioteca. Dues peces vinculades a la reflexió sobre els canvis socials, econòmics i territorials de les darreres dècades. El document Númax presenta, de Joaquim Jordà, sobre la història de la resistència de la fàbrica Númax després de la mort de Franco, i el conjunt de fotografies Warehouse Interior a càrrec de David Goldbach, que captura tota l'operació global que afecta el magatzem de la zona d'activitats logístiques del Prat. Així ho deia la Sílvia Vaquero.
11: Que ha fet és buidar els seus magatzems i portar obres que habitualment estan dins, tancades, i que ningú, cap espectador, té la possibilitat de poder-les veure, obres que no veuen la llum habitualment, i aleshores el que se'ls va ocórrer és que anessin a llocs inhospitats. Quins són? Doncs llocs habituals del nostre dia a dia i, per tant, introduir l'art que forma part, en realitat, de la vida de tots nosaltres.
2: Una col·laboració que permet que equipaments com la Biblioteca Terra Baixa tinguin un espai especial per gaudir d'experiències més enllà dels serveis habituals. La directora de la biblioteca donava declaracions.
12: Allà on s'ha situat és un racó molt especial que aquí a la biblioteca valorem molt, perquè és l'imatge d'aquest balcó que dona al carrer de darrere el Museu Fenosa. És un espai bonic que, més enllà doncs, de l'obra d'art, és també un raconet que nosaltres tenim molt privilegiat com a espai de silenci, de lectura, i per tant crec que el lloc on s'ha ubicat aquesta obra d'art doncs és molt, molt adequat.
2: Amb aquesta proposta, la biblioteca es converteix en un espai de trobada entre la vida quotidiana i l'art contemporani, oferint al públic l'oportunitat de descobrir obres que conviden a reflexionar sobre les transformacions socials del nostre territori.
0: I seguim parlant de museus, de fet. Marxem cap a la Fundació Apel·les Fenosa.
2: Com vestia Nicole Florença i com es vesteix avui, el Museu Fenosa va acollir una jornada dedicada a explicar l'evolució de la moda i dels seus teixits, comparant la indumentària de Nicole amb els actuals problemes de sostenibilitat del sector del tèxtil. Tot plegat en el centenari del seu naixement, així ho deia la Nekane.
13: Hay una serie de tejidos, hay una serie de evolución de la moda de una persona que fue en su boda vestida por Coco Chanel, que le cosió un par de blusas Mercedes Rodoreda. Ella optaba por un tipo de style of life diferente, también con ropa pues más de verano.
2: Les especialistes en vestir estan preocupades per l'evolució del tèxtil dels últims anys. Això ens ho comentava la Tània Gras, la directora de Drap Art.
14: Tant del panorama actual de la moda sostenible avui dia com de la sostenibilitat ancestral, per dir-lo d'alguna manera, com la gent abans tot ho aprofitaven, tot ho reparaven i ho feien durar tot el màxim possible. També parlarem de materials que abans s'utilitzaven, doncs, materials naturals de molta qualitat que també feien més fàcil que les coses duressin.
15: Una mica com es viu la sostenibilitat en el tèxtil actualment i quins recursos hi ha per ser més sostenible tant artísticament com a l'hora de vestir.
2: Hem escoltat també a la dissenyadora tèxtil Berta Alenya. Aquest projecte tindrà continuïtat a finals de novembre amb un taller especial de Berta Alenya.
0: I les gralles del Baix Penedès, que han fet el seu concert de celebració dels 50 anys als jardins del Museu Déu. Una actuació especial on han repassat peces de totes les èpoques i han recordat aquelles que 5 dècades enrere van començar aquesta aventura.
9: La tradició grallera del Vendrell té un dels baluards històrics en les gralles del Baix Penedès. Una formació que, nascuda el 1976 de la mà de Jaume Vidal i Vidal, enllaça amb les formacions i els músics de dècades enrere. Els seus 50 anys d'activitat són un motiu prou important perquè l'efemèride se celebri amb tots els honors. Això és el que s'ha fet aquest divendres als jardins del Museu Déu, on els actuals integrants del grup han desgranat un repertori de peces de totes les èpoques, que ha servit per repassar la seva ja llarga trajectòria. L'Havanera Rosina, el couplet Les Caramelles, el balset El Cinco Reales o la composició d'Enric Montsant Dolors Amunt han format part d'una actuació en què també s'han fet estrenes, com la de la Marxa dels Cetrons, que recorda una de les colles antigues del Vendrell. El concert ha acabat amb la participació de nombrosos assistents, que s'han sumat a la formació per interpretar la peça de Jaume Vidal, L'Amigó, i El Toc de Vermut. L'actuació ha estat enregistrada íntegrament per Ràdio Televisió del Vendrell i estarà disponible aquesta mateixa setmana a través del portal web.
0: I a banda de les gralles, segueix doncs, la compta enrere pel que ha de ser aquest eclipsi importantíssim el 12 d'agost.
2: Amb l'objectiu que l'observació de l'eclipsi solar del 12 d'agost sigui una experiència segura i satisfactòria, la Diputació de Tarragona distribuirà un total de 100.000 ulleres homologades als ajuntaments de fins a 2.500 habitants. La distribució es farà a partir del 15 de juliol, repartint ulleres per a prop del 70% de la població en el cas dels municipis petits. Els diferents consistoris seran els encarregats de distribuir-les entre la població.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
16: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
17: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell, 107.1 de la FM. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Dos quarts en punt de 10 del matí. A partir d'aquí ja arribem a la repassada informativa, una feina d'en Jordi Grell.
18: Hola, bon dia. Començant parlant de ciclisme. Mireia Benito ha completat un cap de setmana de somni a la localitat aragonesa de Savillànigo. Després de conquerir dijous el seu quart campionat d'Espanya de contrarrellotge consecutiu, aquest dissabte, la ciclista llorensenca també s'ha proclamat per primera vegada campiona estatal de la prova en línia. Una victòria que semblava difícil durant bona part de la cursa, ja que Maite Ortiaga s'escapava als 10 quilòmetres i aconseguia mantenir-se al capdavant fins a 6 quilòmetres pel final, quan el grup perseguidor, amb Benito inclosa, l'atrapava. Finalment, a l'última pujada, la ciclista de l'Age Insurançudal es distanciava per guanyar la prova amb 2 segons de marge respecte a Sara Martín i Paula Ostiz, que completaven el podi. Escoltem la campiona d'Espanya de ciclisme en línia, Mireia Benito.
19: Creo en un tipo de ciclismo que quizás no es tanto el convencional y para mí, siendo normalmente gregaria, también es una posición en la que no me encuentro muy a menudo, pero lo más importante de estos días y sobre todo de hoy ha sido poderlo compartir con mi familia. Tengo un montón de familia aquí que han venido, amigos, conocidos, gritos en las cunetas, y para mí esto es lo que realmente va a quedar grabado, porque los resultados al final con los años se olvidan, pero las memorias quedan aquí y eso es lo que a mí me llena de todo corazón.
18: Ara, el pròxim repte de Mireia Benito és el Tour de França, que en el cas de l'edició femenina es disputarà durant la primera setmana d'agost. I seguim parlant d'en vol. Aquest dissabte s'ha tancat la primera edició del campus Marc García Laikempa, organitzat al Pavelló de Coma-ruga i amb allotjament a l'alberg de Santa Maria del Mar. 72 participants, des de categoria benjamina fins a juvenil, han gaudit entre el 20 i el 27 de juny del retorn d'un campus d'en vol al Vendrell, després que fa uns anys Coma-ruga acollís també els de l'Aslo Nagy, Víctor Tomàs o Gonzalo Pérez de Vargas. De fet, l'excapità del Granollers, Marc García, ja s'havia encarregat de dirigir els campus de Tomàs i Pérez de Vargas i ara ha decidit recuperar-ne l'essència amb el seu nom. A més, ha comptat amb la complicitat de l'Embol Vendrell, just l'any en què es commemoren els 50 anys d'Embol a la vila. Escoltem el president de l'Embol Vendrell, Lluís Calmet.
20: A nivell de club hem intentat fer el màxim possible perquè el campus sortigués bé, intentant doncs, que amb el mar posant-se d'acord, en fi, intentar doncs, entre ajuntament i mar nosaltres fóssim els intermediaris, vale? I perquè tot funcionés perfectament.
18: I ara escoltem també l'impulsor d'aquest campus, Marc García Baikempa. Marc García.
21: Hemos estado una semana perfecta aquí en el Vendrell, unas instalaciones estupendas, tanto el albergue como los pabellones nos han servido para desarrollar el campus de la mejor forma posible. Los chicos y las chicas han disfrutado muchísimo de esta primera edición, que tenemos la intención de que sea la primera de muchas que vendrán después.
18: El campus ha comptat amb entrenaments tecnico-tàctics, així com també amb activitats més lúdiques i visites d'altres referents del món de l'handbol, com el flamant campió de la Champions amb el Barça i amb Barrufet, l'exporter blaugrana actualment al Quil, Gonzalo Pérez de Vargas, o la jugadora del Granollers, Ona Vila. A més, durant una jornada també han pogut gaudir del campus una dotzena de membres de l'equip inclusiu de la Fundació de Mano en Mano, de Palau Sotà i Plegamans.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
22: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, un programa únic de tot.
0: I també, com ja és habitual, ben pendents de les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui, dimarts 30 de juny, una repassada habitual i que habitualment sempre comencem pel diari de Tarragona. Iman, què tenim?
2: La primera portada així en gran que ocupa un quart del diari és sobre els drons. Els drons per a frenar los saltos des de les roques en Tarragona.

0: cas encara, eh?
1: En relació a la Costa Daurada, els municipis ultimen els dispositius pel tour. El tour està a la volta,
0: sí, és aquest diumenge,
1: a punt d'arribar ja, i pues, tothom s'està preparant. Descarbonització amb
0: Front Comú, no?, per impulsar la reducció del CO2.
1: Sí. Panorama, el jutge Pedraz imputa 25 persones en el caso Leire.
0: Molt bé. Canviem de portada, també una altra de les capçaleres habituals, com és el diari Ara. Informació destacada. Què expliquen?
1: L'augment d'inversió no es reverteix als problemes cronificats de l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per l'alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats. I, a més, la Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de la PAU. Van ser difícils.
0: Ai, les mates, les mates. En cultura, també?
1: En cultura, el grec s'inaugura amb un retorn als orígens. I es veu una foto d'un anfiteatre amb els actors entre el públic.
0: Sí, l'espectacle inaugural, d'aquest grec 2026, d'aquest estiu.
1: El teatre grec va recordar ahir els seus orígens, ara fa 50 anys, amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, en una versió dirigida per la gallega Marta Pazos i inspirada en l'esperit del teatre popular dels anys 70, quan va néixer el festival.
0: Molt bé. Més titulars encara.
1: La fi de les rebaixes fiscals a la llum i al gas encareix el cost de la vida. La catalana Oprenchip rep una injecció de 115 milions d'euros de fons europeus.
0: I els esports?
1: El Brasil salva els mobles davant del Japó al minut 96.
0: I finalment també hi ha una altra notícia destacada perquè fa el diari Ara.
1: La presidenta de la SEPI està imputada. La fiscalia apunta a delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació.
0: I saltem ja, com sempre, acabem des de La Vanguardia.
1: Un titular que ocupa també un quart de la portada en relació a Feijó, perquè acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats per afavorir el PSOE. Sembla que ja en suma una derrota, replica l'executiu, que retreu als populars que segueixin Vox en l'estratègia trumpista. El jutge imputa la presidenta de la SEPI i 24 persones més per la trama Leire. El jutge Santiago Pedraz ha ampliat la investigació del cas Leire a 25 persones més, entre elles la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, per sospites sobre 5 operacions dirigides per Santos Cerdán, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'exmilitant socialista Leire Díaz. Els imputa petició del fiscal, que hi veu un patró delictiu reiterat.
0: I també des de La Vanguardia expliquen que segueixen les rèpliques a Venezuela i els terratrèmols d'aquesta darrera setmana. Forta rèplica a la Guaira mentre continua tota la cerca dels possibles supervivents. És la fotografia, a més, que mostren a La Vanguardia doncs, edificis destruïts a causa justament del terratrèmol i les rèpliques que segueixen produint. I més informacions, més titulars.
1: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora E. Jean Carroll. El Tribunal Suprem, de majoria conservadora, va ratificar ahir la condemna de Donald Trump per haver violat a finals de l'any 90 l'escriptora E. Jean Carroll als emprovadors d'uns grans magatzems.
0: I també informacions esportives, també de la selecció, avui amb una entrevista a Gavi.
1: Soc bastant paranoic, m'atabalo en llocs públics, deia Gavi.
0: Bé, paraules textuals d'aquesta entrevista que podeu trobar a les planes interiors avui de La Vanguardia. I acabarem ja parlant d'una informació del govern, eh?
1: El govern central reiterarà de mica les rebaixes a les gasolines. Dels 15 cèntims per litre al juliol es passarà als 5 al setembre, de manera progressiva. L'executiu espanyol reiterarà els ajuts als carburants aplicats per la crisi d'Ormuz. També va decidir ahir eliminar definitivament l'impost del 7% a la producció.
0: Fantàstic. Doncs la informació, l'actualitat en totes aquestes portades, les habituals i les que ens ajuda a acabar de perfilar i acabar de conèixer tota aquesta informació una mica més general. Gràcies, Iman.
1: A tu.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Doncs això, un plaer i un gustàs poder parlar amb la jove actriu lloresenca Aina Martínez. Aina, com estàs?
4: Molt bé.
3: Sí?
4: Sí.
3: T'ho pregunto de veritat, no és una pregunta
4: retòrica. Sí, sí, sí.
3: Estàs bé, eh?
4: Estic molt bé.
3: Perquè, escolta'm, clar, sí que el projecte va començar ja fa uns quants anys. Al setembre es va presentar Pubertat, amb D.O. Clar, ha sigut com aquest darrer any, empalmat amb el Si no fos, etc. És a dir, ha sigut un any molt intens.
4: Bastant.
3: Però ho portes molt bé.
4: Sí.
3: Sí?
4: Sí, sí, molt, molt bé, la veritat.
3: Sí, no t'ha agafat allò com, no?, aquest
4: no.
3: vertigen d'exposició pública, de reconeixement, de veure't a la televisió, al cine, no?
4: No.
3: Ostres, que bé. Clar, és que, de fet, jo ho sé, eh? Un dels fets que se't destaca com a actriu és aquesta maduresa que ara estàs demostrant. Tens 15 anys.
4: Sí.
3: No? És a dir, que suposo que per això també el càsting i la dolera es va fixar en tu, perquè clar, va haver-ho molt madura per la teva edat i que podies enfrontar un repte com aquest i com ha estat, no? I ara ho estàs demostrant, perdona que t'ho digui.
4: Merci.
3: Però bé, m'agrada, contenta, eh? Per això, és a dir,
4: sí.
3: Suposo que hi ha hagut molta feina, no?
4: Bastanta.
3: Molta projecció.
4: Sí.
3: Molta promoció, però bé.
4: Molt bé.
3: Sí? I el tracte amb els mitjans, què tal? Hi ha entrevistes com aquestes que has fet unes quantes, també, no? De promoció...
4: Bé, sí, alguna, però... Però res així tan...
3: No, no t'ha atabalat massa, no?
4: No, no, no, no.
3: Bé, està bé, doncs, també.
4: Sí, està bastant tranquil·la.
3: Que et deixin fer, no?
4: Sí.
3: Escolta'm, fem una cosa, ja sé que ho has explicat moltíssimes vegades, però clar, és una història també molt... com molt, molt, molt pel·liculera, no? El fet com arribes a participar d'aquest projecte, que és Pubertat, va ser així, ja ho has explicat. Et van veure en una diada, et van parlar tu amb un assaig, no? Un assaig
4: sí.
3: general que veu fer amb els nens, i la Letícia va parlar amb tu.
4: Sí.
3: Com va ser això? Explica'ns-ho.
4: De fet, el meu pare acabava de veure la... Bueno, havia vist feia poc la sèrie de... la pel·lícula de Vida Perfecta, de Letícia Dolera.
3: Sí.
4: I ens la vam trobar allà, a l'assaig de Castells.
3: Molt bé.
4: I doncs jo vaig anar allà, perquè em feia gràcia que fos una actriu,
3: sí,
4: i vaig fer una foto amb ella.
3: Que és aquesta d'aquí, eh?
4: Sí, és aquesta d'aquí. I res, doncs es veu que es va fixar en mi, però en aquell moment jo era massa petita per fer el personatge de Manuela, però ja va dir que... Doncs que m'hi veia.
3: Val.
4: I al final, gràcies a que es fes, a que trigués més en gravar-se la sèrie, doncs ella va contactar amb el meu cap de colla, el Kevin,
3: molt bé.
4: Per preguntar-li què era de mi, a veure si m'interessava presentar-m'hi.
3: Molt bé.
4: I jo, doncs, mira, vaig dir que sí.
3: Mira.
4: No m'havia fet mai, no m'havia plantejat tampoc, però per provar.
3: Ah.
4: I mira, doncs ho vaig fer bé, per sort, li vaig agradar.
3: Ho deuries fer bé, no?
4: Sí. I ja està.
3: Ostres. Clar, tu no havies fet mai d'actriu.
4: No.
3: Ni tan sols allò de dir... No, no, ni provar-ho.
4: De petita...
3: Home, a Llorenç hi ha molt de teatre, eh?
4: Sí, ja. Jo volia fer teatre de petita, però entre el Castells i tot això no podia. I al final res, no ho vaig fer. Però sempre se m'havia quedat les ganes, ara, saps? I mira, doncs això m'ha anat bé.
3: I no va fer gens de por? És a dir, que sense cap tipus d'experiència et vingui la Letícia Dolera i et digui, mira, vull que participis en un projecte que és gros, com una de les actrius principals, de fet tot gira al voltant de la Manu, que és la Manuela, que és el teu personatge, evidentment amb tot el que arrossega i comporta aquest personatge, que és una mica la base de la sèrie, no? De debò? És que m'estàs deixant parat, de veritat, eh?
4: No, no, gens.
3: Ai, no he de dir ni por, ni de dir, ostres, no sé si seré capaç de fer-ho. No, no, tu, endavant.
4: Al principi vaig pensar, bueno, quan vam fer el segon càsting,
3: clar,
4: va ser com... No, no sé si m'ha sortit tan bé. O el primer, de fet, com... És el primer cop que ho faig, no crec que m'agafin, és... No, jo no sé fer-ho, això,
3: clar,
4: és... Ho he intentat i ja està. Potser a casa faig alguna obra de teatre amb ma germana o alguna cosa així, però...
3: Està.
4: Res de l'altre món.
3: Ostres.
4: I doncs mira.
3: Ostres. Bueno, això vol dir que ho portes bastant a dins, doncs, no?
4: Sí.
3: Que potser sense saber-ho inclús
4: sí,
3: ho portaves bastant a dins. Clar, això t'ha fet descobrir un món, entenc. Perquè a partir d'aquí, ja ara en parlarem, has anat enllaçant algun projecte important basat en la interpretació.
4: Sí.
3: Vull dir que entenc i veig que una mica vols anar cap aquí, no?
4: Sí.
3: Sí?
4: Sí, a mi m'encantaria.
3: Ostres, has entrat, doncs, per la porta grande,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, tinc molta sort.
3: Clar, anem una mica a això, anem a conèixer una mica més pubertat. Clar, el rodatge, corregeix-me, Aina, va ser a l'estiu del 2024, no?
4: Sí.
3: Més o menys, però
4: sí,
3: el que he anat veient, es va estrenar aquest passat setembre, és a dir, sí, que han sigut, doncs, aquestes produccions tenen el seu temps. El rodatge va ser a l'estiu, doncs, i escolta'm, torno a fer aquesta pregunta, és a dir, sense mai haver vist un rodatge... Que també suposo que s'allunya una mica el teatre, no?
4: Sí.
3: Treballar en un rodatge és diferent que treballar en un escenari o treballar per televisió. No sé com ho vius. Aquí, primer dia de rodatge. Allò, suposo que els càstings, els assajos, perquè assageu,
4: sí,
3: però el dia 1, allò, el primer dia de rodatge. Què recordes?
4: De fet, va ser el, com... Va ser molt, molt fort perquè el primer dia va ser l'atac d'ansietat.
3: Sí, sí?
4: Sí, i va ser començar, o sigui, de zero, i a més... Una cosa és que em diguis que doncs començo, per exemple, amb el botellón,
3: uh-huh,
4: o una altra cosa més senzilla. Però començar de cop amb un atac d'ansietat sense haver fet res va ser com un cop, però...
3: Clar.
4: No sé, em va sortir sol, també, vull dir, és com que, no sé.
3: Clar, la Letícia Dolera et va acompanyar moltíssim, no tinc entès. També assageu, és a dir,
4: sí,
3: abans d'arribar a rodar...
4: Abans de fer-ho vam assajar molt,
3: molt
4: de temps.
3: Moltíssim.
4: Sí.
3: Però suposo que també aquesta pressió tècnica, no? Tot l'equip tècnic, de so, tot... T'ho va impressionar.
4: Sí, molt, molt, molt. Però és molt bonic.
3: És un bon xulo, no?
4: Molt.
3: Sí? Quant temps ho estava rodant? Pubertat? Quants dies de rodatge van ser? O setmanes de rodatge van ser?
4: Van ser... Bueno, així per setmana no ho sé. Van ser... Jo recordo per mesos vam començar l'últim dia... O sigui, l'últim... Sí, l'últim dia de juny.
3: Val.
4: I va ser fins a... Agost, diria que va ser... Vam fer una pausa.
3: D'acord.
4: I després... Fins a setembre, no sé si va arribar a octubre, també.
3: Val. Llavors, després de rodar, arriba tota la feina de producció,
4: sí,
3: muntatge, etc. I arriba el dia que s'estrena. S'estrena una plataforma tan important com
4: sí,
3: és HBO, que és evident que hi ha implícit tot el que és, no?, promoció, anar a saraus, eventos, a presentacions,
4: sí, sí,
3: a mitjans de comunicació, que és també una part de ser, no?, de la interpretació, que és una mica vendre el que vas fent. També bé, no cal que t'ho preguntis. També la promoció,
4: tot
3: la mar de bé.
4: Sí, sí, sí. Molt bonic, tota la gent que ho veu. I a més, tot i que no et coneixin de res, que et feliciten, saps?
3: Clar.
4: Que jo hi ha gent molta canalla d'altres colles que em venen i em feliciten. I és com jo, no sé qui ets tu, però... Em fa molt feliç que sàpigues qui sóc jo. És molt bonic.
3: Que bé. Clar, és el que també té aquesta feina, i a més en el teu cas, que és aquesta projecció pública brutal, d'un dia per l'altre, amb una plataforma tan important com HBO, és a dir, que de cop i volta suposo que la gent t'havia començat a reconèixer,
4: sí,
3: a seguir a xarxes i aquestes coses, no?
4: Mm.
3: I també ho portes bé.
4: I també ho porto bé.
3: Sí, clar, també, tu et mous en els ambients castellers, perquè tot parteix, ja ho hem dit, dels Nens del Vendrell, la temàtica de pubertat també tractes castells, és un tema que ja coneixies de prop, però clar, fa que també quan et bellugues, vaja, amb actuacions, però encara hi vas a castells, no?
4: Sí, sí, sí.
3: Quan et bellugues, quan vas, suposo que et deu reconèixer molta
4: sí,
3: gent d'altres colles.
4: Sí, sí, sí, sobretot sí, de colles castelleres.
3: Clar, i se n'acosten.
4: I se n'acosten.
3: I et demanen fer la fotografia.
4: Sí.
3: I aquest tipus de coses que us passen als actrius.
4: Sí.
3: I les actrius més conegudes,
4: Sí, a més, això de que fos de castells, també, la sèrie, jo crec que va ser el que fes que fos molt més fàcil.
3: Val.
4: Perquè jo ja en sé i ho porto
3: clar,
4: dintre i ho domino i sé
3: sí,
4: de què va. Una cosa és que em diguis ara que ets de fer una sèrie de futbol, jo no en tinc ni idea de futbol, potser és costaria molt més difícil.
3: Costaria més. Però clar, és una temàtica molt, que tenies molt dominada. De fet, també sé que algunes de les escenes dels castells són falsejades, no?
4: Sí.
3: Són en croma i aquestes coses.
4: Sí.
3: Però clar, la posició, el tronc, tot això, clar...
4: Sí, ja
3: tot i que amb una pantalla verda ho havies d'interpretar i ja ho dominaves,
4: sí.
3: En aquest cas. Clar, també s'ha de dir que hi havia una cara coneguda, no sé si era sempre els rodatges, o només els rodatges on es feien castells, que tu has anomenat el Kevin Prados,
4: sí.
3: Que ha estat cap de colla durant molts anys, ho ha tornat a ser ara, justament ara, i que de fet ha estat l'assessor casteller de la productora,
4: sí.
3: I que també ell ajudava. Suposo que amb ell també devies tenir bona relació.
4: Sí, sí.
3: Llavors devíeu parlar moltíssim, també, no? Això també ajuda, una cara
4: molt,
3: coneguda també
4: molt,
3: ajuda.
4: Molt, molt, ajuda molt.
3: El boom de pubertat, tot el que passa a pubertat, ara aquest mes de maig, a més, una altra de les productores de la sèrie, que és 3.cat, TV3.
4: Sí.
3: També l'emet a través d'aquest canal, de la televisió pública,
4: sí.
3: Va ser aquest mes de maig, que fa que es torni a parlar altra vegada molt de la teva feina de pubertat, i sembla que també torna a tocar altra vegada a fer les promocions, fer les entrevistes, i una mica també perquè estàs aquí, arrel de tornar a parlar de la pròpia sèrie, no? I aquest salt a la sèrie aquesta dels migdies que tots coneixem, si fos
4: com
3: ahir...
4: Com si fos ahir.
3: Com va ser? Com arriba o com saltes d'aquí a allà? Com funciona aquest món per poder participar aquí?
4: Doncs, no ho sé, em van veure, de fet, jo, com si fos ahir, era una sèrie que jo ja veia els
3: Clar.
4: Migdies, i a cop quan em van dir, ei, que sortiràs com si fos ahir, jo, perdona,
3: sí.
4: Jo? O sigui, no m'ho creia perquè... Jo la mirava i a mi m'encanta, jo la miro cada
3: sí, sí, sí,
4: migdia.
3: Sí.
4: I no ho sé, no ho sé, em van veure, suposo, igual que la Leti, els hi vaig agradar.
3: No, la vista així és, bueno, és aconseguir-ho d'una manera, anava a dir fàcil, que no ho és així, és evident que no, perquè no és fàcil... sigui d'una manera o altra, és evident que tu has de treballar i si no és pel talent no aniries enlloc. El fet d'enllaçar projectes, això és molt bona senyal, però clar, el fet d'això, de començar d'aquesta manera tan mediàtica, fa que, no?, aquesta visibilitat... Clar, perquè això ha fet un cop ja comences amb el projecte que hagis de tenir representant, perquè tens representant,
4: sí.
3: O estàs amb una agència
4: sí.
3: d'actors,
4: que
3: és qui una mica gestiona això... I és el que, en principi, s'encarregaria de buscar aquestes feines i suposo que la productora de la sèrie es va posar en contacte perquè tu anessis a treballar en
4: sí.
3: aquesta sèrie, oi? Deu ser molt diferent, també, treballar, no? Que és una sèrie que és una mica més pausada,
4: sí.
3: tot i el vertigen que suposa, però una sèrie diària, segons tinc entès, el
4: sí,
3: ritme
4: és
3: gravar,
4: o sigui, no complicat, sinó diferent.
3: Val.
4: O sigui, amb la Leti, ella ens donava moltes més oportunitats. O sigui, ara ho podem de fer així. Ara provem-ho d'aquesta altra manera. Aquí no. Com si fos ahir, és com, ho fas així. Si a la primera veus que no, doncs mira, podem provar a fer-ho d'aquesta altra manera, però
3: Val.
4: És tot molt més ràpid. La Leti també ens ensenyava més, perquè era la primera, també, i és... tenim més temps. Aquí tot és ràpid.
3: Ja.
4: O sigui, a la primera que ja està bé, fora una altra.
3: Sí. Clar, és això, clar, és, no? Suposo que el temps apreta... a la televisió encara
4: sí.
3: més, clar, s'han de complir unes quotes de gravacions, però aquest capítol ha de sortir d'aquí pocs dies, s'ha de rodar, s'ha de muntar, s'ha de treballar, clar, per això tot va més rodat.
4: Sí.
3: Però tot i així, us ho posen fàcil, no?
4: Sí.
3: Els actors, les actrius, i els actrius i els actors joves encara més, no?
4: Sí, i s'agraeix moltíssim.
3: A més, sou una colla, no?, dins de...
4: Sí.
3: Com si fos ahir, més o menys, les mateixes edats.
4: Sí, de fet, sí.
3: I suposo que sempre, clar... Per les casuístiques dels capítols, més o menys us toca sempre rodar junts, no? Perquè més o menys...
4: Pràcticament.
3: No? Tots esteu sempre
4: sí,
3: implicats
4: és tot
3: a les mateixes
4: escenes. Mateix, sí. Sí.
3: I allò de matinar molt, és veritat? Us
4: sí.
3: toca matinar molt, sí?
4: Molt, sí. Perquè, a més, jo que sóc d'aquí, Llorenç,
3: Clar.
4: I els rodatges sempre són a Barcelona.
3: Ja.
4: I jo, entre una hora de camí, haig d'estar una hora específica. Ara potser... sortim 20 minuts abans per si trobem caravana, saps?
3: Ja.
4: Perquè mai se sap.
3: Sí.
4: I són bastant d'hores.
3: Val. És la logística que comporta aquestes
4: sí.
3: feines. Jo crec que també, ja també t'ho volia preguntar, que és el tema familiar, no? Que també una mica pateixen, entre cometes, amb tu el que s'ha posat això, perquè una mica, clar, tu ets menor d'edat encara.
4: Sí.
3: I suposo que sempre amb tu hi ha d'haver-hi crec que és el teu pare, ho podem dir-ho, no? Que és el teu pare Sergi, qui t'acompanya als rodatges. Sí, que una mica s'encarrega una mica dels contactes, perquè nosaltres per parlar amb tu hem parlat amb ell perquè tu poguessis venir. Clar, i ell és el que una mica també pateix aquests ritmes i és el que li toca acompanyar-te.
4: Sí.
3: És important això també, no? Que a casa una mica confin amb tu i que una mica apostin amb tu i que t'ajudin a portar a terme, no?
4: Sí.
3: No, és el cas. I els estudis? Què?
4: Bé.
3: Perquè això, clar, implica, suposo que faltar molts dies a l'instint, rodatges... Però us ho faciliten molt, no? Em deia abans el teu pare.
4: Sí, sí, sí. De fet, els rodatges del Com si fos ahir són sempre, això et dic, molt d'hora i no trigo gaire. I normalment arribo sempre, o quasi sempre, a les 3 últimes hores, més o menys, i intento saltar-me el mínim possible.
3: Val. I et tocarà treballar a casa, a banda de prendre els textos, no?, de les escenes que toquin fer, estudiar, prendre textos... No sé si estàs en formació, també, a nivell interpretatiu, eh?
4: No, però m'encantaria.
3: Sí? Mm. Però bé, això t'ho han dit molt, i també ho he vist molt en moltes crítiques sobre la sèrie, que ha tingut diferents premis, com el Premi Ondas, la millor sèrie de ficció, etc. Has tingut reconeixements, i algun premi ja, per la teva interpretació, i el que es destaca molt és justament... Ara no recordo textualment com deien aquestes crítiques, però sobretot això, aquesta interpretació natural i gairebé intuïtiva que tens, perquè justament parteixes del zero, és a dir, no estàs contaminada per res, no? Ni per cap curs, ni cap tipus d'ensenyança, ni tècnica, ni res. I això,
4: de fet,
3: és bo.
4: Hi havia una optativa al meu institut, però jo ja l'estava fent quan feia la sèrie. Vull dir que no és que l'hagués fet abans i llavors després hagués fet la sèrie, sinó que ja l'estava fent a la mateixa hora, o sigui, tampoc és que em va ensenyar gaire.
3: No, i tant. Això, la crítica deia interpretació orgànica. És a dir, que és aquesta interpretació que et surt de dins. És el que dic, és això, és intuïció i, bueno, i una mica, i talent. No? Sí? Fa vergonya parlar de talent o no?
4: No,
3: tens, ho portes tot bé, no? M'agrada molt, de veritat. El que dèiem, a partir d'aquí, tu et veus treballant d'això, o continuant treballant d'això, perquè ja treballes d'això. No sé, que et preguntaria, no sé com ho visualitzes, si és un món que ara ja coneixes una mica més de prop, si costa mantenir-se avui dia, enllaçar projectes, no sé si et veus, on et veus, què fent, de quina manera, com...
4: A mi m'agradaria molt seguir, la veritat.
3: Sí?
4: Sí. M'agradaria estudiar i formar-me professionalment. Perquè és que és molt bonic, en veritat. És que és molt guai i m'encanta. Jo no m'esperava, la veritat. O sigui, jo en cap moment em vaig arribar a imaginar que podria fer una sèrie i que m'agradaria, saps? I això va ser com... Pues mira, ho provo i si m'agrada, pues bé, i si no, pues ja està.
3: Clar.
4: I és que és molt bonic, és molt guai.
3: És una sort, eh?
4: Sí.
3: És una sort d'això, de descobrir i poder participar en això que és el món de interpretació i que a vegades molta gent ho intenta i ho persegueix i potser no ho acaba aconseguint. I tu sí que ho has fet. Només començar, que és
4: És
3: evident que sempre estarem una mica des d'aquí, des de la comarca, perquè sempre ens agrada aquesta proximitat i treure pit, no? I en aquest cas és de Llorenç, és de la comarca, és tal, etc. I això fa que més que mai et seguim la pista. Ara sé que marxes de vacances, suposo que ara toca una mica desconnectar de tot aquest món, la interpretació i tot plegat. I de cara al setembre, no sé quan torneu a rodar altra vegada, com si no fos ahir.
4: Jo ara mateix no sé com aniré sortint, suposo, sí, com ara.
3: Val.
4: Em diran.
3: Val. Però com funciona això? És a dir, van plantejant escenes, va per contracte, no ho sé, va per temporades? No sé.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Les 10 i 3 minuts, tornem després de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. I això, a partir d'aquí, segona part de programa. Avui, que som dimarts 30 de juny, programa número 3.999. Demà farem 4.000 programes. Poca broma. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, com no, com sempre, a través i sobretot del 107.1 de l'FM, ràdio, sempre a la ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat i també a través de televisió, com solem explicar. Doncs va, més qüestions i més coses a la segona part de programa, bé, segona i tercera part de programa, que encara ens queda, perquè fins a les 12 volem ser-hi. Ara, de seguida, com és habitual, cada 15 dies, tot el contingut que ens proposen i ens porten, vaja, des de l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, el que anomenem Baix Penedès Empresa. I, a més, avui hem de parlar justament de la pròpia institució, de la pròpia federació. No us ho perdeu. A banda, anirem a altres temes més culturals, repassarem l'agenda, propostes importants per aquests propers dies i quan, a més, estem ja a portes de les festes de barri. A les 11 actualitzarem les notícies i ja enfilarem la tercera i última part amb aquesta intenció també setmanal de perdre la por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines de Goll. I acabarem amb participació i trucades. Així que vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.
2: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: ara sí, ja de ple el contingut d'aquesta segona part, i que ja sabeu que cada 15 dies passa per la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i que, a més, avui tanquem temporada, i ja en van unes quantes, em sembla, amb la tonteria. Amèlia Maestre, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal,
0: com estem? Estàs, tot bé?
1: Bé. Sí? Sembla que ja és la segona o tercera vegada que comentem, que potser portem, o sigui, no sé, què eren, 20 anys, quasi, no? Des de l'inici del programa.
0: Sí.
1: 2012, 2010,
0: no? És possible, no? Que hem anat col·laborant, no? Sí. Han passat moltes veus per aquí, també s'ha de dir, a través de la FEC, però això també ens ha portat a moltes empreses, empresaris, empresàries, idees, hem parlat, hem debatut, ens hem enfadat, hem rigut, hem fet una mica de tot, això està molt bé, eh?
1: Està molt bé, perquè, a més, avui venim a explicar, i per això hem vingut la Mireia i jo, una miqueta quin ha estat el recorregut d'aquests anys i on hem arribat a dia d'avui.
0: Fantàstic.
1: Que és un moment, penso, molt dolç pel que és la federació i perquè és aquesta xarxa d'empresariat amb la que estem treballant dia a dia.
0: Doncs això també t'acompanya, com bé deies, la Mireia Tablada. Molt bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Que en aquest cas, com sabeu, és la veu habitual i que ens ajuda a portar els temes i a introduir els temes que tractem cada 15 dies. Bon dia, també.
2: Bon dia.
0: M'ha agradat això, Amèlia, un moment dolç.
1: Sí, és un moment dolç, doncs, perquè, bé, com sabeu, la federació a nivell origen, no? Doncs, va néixer en part al Garraf, després va haver-hi també una miqueta de creació, bueno, no, perdó, una miqueta de creació, no? Va haver-hi una associació que es deia a la web a l'Alt Penedès, i des d'aquesta unió del Garraf i l'Alt Penedès i la quantitat d'empreses que estaven treballant amb el Baix Penedès, no es va voler excloure el Baix Penedès.
0: Val.
1: En aquest moment, tu ja hi eres, i ja ens donaves veu a través de la ràdio, perquè ja sabies o ja era evident que hi havia un creixement a nivell empresarial d'empreses del Baix Penedès adherides a l'associació per aquesta voluntat de fer xarxa i per aquesta diferència que hi ha amb altres patronals en quant a que nosaltres treballem al territori, no? Doncs amb aquest recorregut, que ha sigut un recorregut, com deies tu, de molts matisos, però sobretot al final un recorregut molt amable, a través també d'un índex que mai ha abandonat el Baix Penedès en quant a dades, perquè també sempre hem tingut molts socis aquí, estem parlant que ara tenim al voltant de 200 socis dintre del Baix Penedès, ha acabat consolidant-se amb convenis amb els diferents ajuntaments, a l'Ajuntament del Vendrell, un conveni molt important, va ser una fita que vam aconseguir l'any passat, que també vam fer la nit de l'empresa, no sé si recordaré, que vam fer la nit de l'empresa aquí al Vendrell, com a Ruga. Va ser una voluntat perseguida de molts anys, no? Això ha sigut una mica el que ha obert el camí, no? I de veritat, molt important la vessant de la comunicació, que des de Ràdio i Televisió el Vendrell ens heu estat donant suport als informes, a les notícies que han anat succeint, des d'aquí la Ràdio La Creixera, que no ens heu abandonat mai. Ha sigut com una consolidació, una progressió, no? Doncs que ha acabat signant amb el Vendrell, ha acabat signant amb Calafell.
0: Molt bé, que
1: avui
0: bé.
1: Hem signat amb Calafell, bueno, avui aquest any hem signat a Calafell, i ara estem en línies que ja es va aprovar en el ple d'alcaldies amb el Baix Penedès.
0: Molt, no?
1: Amb el,
0: que bé.
1: Clar, això què vol dir? Vol dir que de les diferents administracions hi ha pressupostos, hi ha programes que surten per impulsar tot el que és el teixit econòmic, i nosaltres, d'alguna manera, provoquem que aquestes ajudes vagin directament a empreses del territori, perquè els proposem com a interlocutors, com a líders.
0: Sí.
1: És a dir, està bé que a vegades anem a buscar gent, no?, a les capitals, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Però també s'ha de tenir molt en compte això que ara ens omple tant la boca, no?, que és el tema del talent al territori, i que ja en tenim.
0: I tant, o la proximitat, a vegades, no? I cada vegada més és una eina comercial, publicitària, no? Proximitat, perquè és una mica el tret distintiu a moltes vegades, a nivell empresarial, governamental, no? Però evidentment que és un tema que des de sempre heu treballat, des de la FEC, és aquesta proximitat. És això, està molt bé, les capitals estan molt bé, i els ponents internacionals estan molt bé.
1: Estan superbé.
0: Però és evident que donar valor i conèixer la veu o què s'hi cou a la comarca, en aquest cas a nivell empresarial i comercial, marcial, està molt bé, perquè és el que tenim a tocar, no?
1: I després que hi ha una... A veure, hi ha situacions que es repeteixen a diferents empreses i a diferents tipologies d'empresa. Dintre del que és estratègia de comunicació, i això ho sap molt bé la Mireia, vam separar què és el tema autònoms, no?, de l'empresa en general i del que pot ser la gran empresa. La gran empresa té accés a les administracions, potser tant o més, o és igual, o igual que la federació empresarial. Però té un desconeixement en general força gran del territori. Clar. I de les empreses veïnes. Doncs, bueno, doncs, tot això és una facilitat que dona la FEC. També a nivell de formacions, i a vegades a empreses molt grans que s'ho autogestionen, però d'altres que no, o a vegades busquen doncs, a formacions molt concretes que poden compartir entre altres empreses. És molt important aquestes empreses grans, que normalment fan de motor, que la gent conegui quins són els projectes que hi ha. Llavors, això passa molt sovint, que les empreses, o sigui, que el jovent, quan busca projectes empresarials amb els quals invertir, no té ni idea del que s'està coent dintre del territori. Doncs sí. Això és una cosa que, a través d'aquests projectes que et comentava i d'altres que fan propis la federació, doncs és una manera d'impulsar aquesta via. I al mateix temps la soledat de l'autònom. Tenim moltíssims autònoms aquí.
0: Sí. Majoritàriament,
1: Bueno, sí, clar, aquí n'heu entrevistat a moltíssims, no? Sí. Sempre són més accessibles i sempre tenen més ganes de tenir veu.
3: Clar.
1: Doncs, clar, la soledat de l'autònom és una cosa que dintre d'una federació, i per això els actes com tant del col·lectiu de dones, que ara en parlarem, i de joves, que en parlarem també, donen molta aixopluc a les idees, als problemes que poden haver-hi en un moment donat, a situacions que una a vegades es pensa, no?, doncs que li ha tocat cada trepitjar, no?, allò, una mica de sort, no? I no, i troba que en el col·lectiu són situacions recurrents on les experiències compartides fan de motor perquè aquelles empreses no caiguin,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, la nostra feina, jo sempre diem que és molt territorial, és a dir, no busquem expectatives fora del territori. Sí que és veritat que tenim dos col·lectius molt potents, sobretot el de dones, que ara celebrarem la 19a trobada, per tant, l'any que ve ja fem 20 anys, que estan al Consell Nacional de les Dones, liderant algunes de les propostes que s'estan coent des d'allà. Estem convidades a tots els fòrums de dones de diferents territoris com a exemple i referència de com han evolucionat. A la Xupluc, i la plataforma que dona aquest col·lectiu de dones és espectacular, és a dir, hi ha una màxima als esdeveniments de la federació que és natural, que és que tothom que vingui no es queda sol. Llavors, això també és una manera, doncs, de nodrir el que està passant, la col·lectivitat, a la xarxa, i això al final és una miqueta l'esperança de que, bueno, doncs, que aquí encara hi ha molta feina per fer.
0: I tant, aquesta xarxa, en general, i d'aquests, com dir, no?, aquests objectius comuns o aquestes preocupacions comunes que tenen la majoria d'autònoms i d'emprenedors, segurament, que és aquesta soledat que ara comentàvem. I és un fet molt bàsic, però crec que és importantíssim, com és el fet de compartir, simplement compartir mals de cap. Hem de mirar positiu, i hem de compartir alegries, però simple fet el compartir preocupacions ja és molt important, no? De dir, ostres, doncs mira, t'està passant exactament el mateix que m'està passant a mi, tot i que jo treballo en un altre sector, no? Però les inquietuds són les mateixes.
2: Sí, són preocupacions, són lluites també, per exemple, no?, aquesta 19a trobada que tenim ara el 9 de juliol, que li donem el premi honorífic a la Sara Berbel. Ella estava de presidenta de l'Institut Català de les Dones, és una dona, no?, que sempre ha liderat, està treballant molt per la igualtat i és una miqueta també, no?, aquest referent, i els referents que volen guanyar també una miqueta al grup de dones d'empresa, no?
1: És que de fet, sí que és veritat que abans, per exemple, amb les trobades buscàvem algú que fos molt mediàtic, no? Però i que sempre hi ha una carrera personal darrere, i que és una cosa que és, bueno, no sempre té, jo recordo l'any de la Nina, que a mi em va semblar una persona espectacular. no? La Rosa Maria Ferrer també em va semblar una persona espectacular, no?, quan la van portar al Congrés. Hi ha persones que realment omplen, d'altres que no tant.
0: Ja. Bueno, és com tot, no? Clar, és una mica, és com tot.
1: Bueno, i llavors una mica l'aposta del nou col·lectiu de dones, que a més el col·lectiu de dones ara ho han fet molt bé, portaven molt de temps liderant un grup de 12 persones que es portaven francament bé a nivell personal, i llavors han volgut fer un pas al costat una mica per deixar entrar nova energia. I el que hem fet és un procés participatiu entre diferents dones que d'alguna manera estaven o eren fidels a la rutina d'actes i de sessions de dones d'empresa, doncs, que s'han incorporat. Ara mateix hi ha un grup d'unes 20 i pico persones, sí. No? Llavors, bueno, aquí també, doncs, com ho han fet, aquest procés participatiu, aquesta comunió que s'ha creat entre aquestes diferents dones, doncs són espais on realment doncs, la majoria autònoms, però no totes, no totes, és molt important que dintre d'aquests col·lectius sempre hi hagi representat una gran empresa, una directiva, no? Doncs recull una mica l'escenari que tenim a dintre de la federació, doncs puguin trobar espais de convivència i de cohesió. I fent referència una miqueta al que també parlaves abans, que parlaves d'aquella soledat, no?, que a vegades s'entén, vull dir, és molt bàsic, no?, però és molt important, perquè nosaltres, dintre del nostre dia a dia, tenim espais d'amics, tenim espais d'amistat, tenim espais familiars, on no podem anar de manera diària amb les preocupacions mentals de la feina, no? Perquè no tothom ens entén com a empresaris. Sí. I després perquè l'empresari de per se és bastant positiu, però quan té un problema afecta més d'una persona.
0: Sí.
1: I també responsabilitats amb altres persones i amb tercers, no? Llavors aquest espai és el que és molt rellevant i cobreix molt el col·lectiu de la federació.
0: Sí. De fet, aquesta trobada del dia 9, aquesta trobada de dones, és un dels actes importants, o crec una de les activitats de l'estiu,
1: Sí.
0: No, la FEC?
2: Exacte, tenim aquesta, no?, la del dia 9 al Nàutic de Cal Blai a Vilanova. I després també tenim una altra trobada d'estiu, que és el col·lectiu de joves, el dia 16, també a la Marabanda, a Vilanova, on es trobaran dos peces, no?, fortes de la innovació, cada una en el seu àmbit, que és el Jordi Morera, de l'Espiga d'Or, i que és un forner, bueno,
1: mediàtic,
0: reconegut.
2: I després també
1: i que ha innovat en un àmbit molt bàsic.
2: Exacte.
1: I molt artesanal.
0: Correcte, és veritat, com tecnològicament el que fas explicar una cosa molt bàsica, que és l'elaboració de la farina o del blat.
1: Exacte.
0: Del pa, per suposat.
1: Sí.
0: Però l'objectiu principal del Jordi Morera és justament és
1: la preservació.
0: El blat, exacte, i
2: que s'ha fet
0: recuperar.
1: Bueno, és perquè la innovació no sempre és tecnològica.
0: No, clar, i tant.
2: I llavors, doncs, bueno, combinat amb l'Ignasi Clos, que ell és un especialista en tecnologia, en innovació, doncs faran un TED Talk, on l'Ignasi, doncs, farà més les preguntes, el Jordi farà més les respostes i ens explicaran una mica des del seu àmbit també com és això de la innovació, doncs, en un espai tan bàsic, no?, i tan rural com és el seu forner, no?, al final, aquesta cosa primària, no?, que bueno, que està molt lligada a la tecnologia, i més que ella és una cara mediàtica i visible, també.
1: Serà un espai, penso que dels més xulos que hem tingut aquest any, 2026, perquè l'Ignasi ve és cofundador de SDLI, una consultora d'innovació de Barcelona, molt enfocat en àmbit mèdic i també economia blava, ho dic perquè com a àrees, no? Així més... Bueno, potser l'economia blava també molt enfocada en l'àmbit artesanal, no?
0: Sí.
1: la feina del pescador, etcètera, etcètera, i com això ha afectat o ha definit un territori, no? Clar, serà com una xerrada d'algú que és una... Em sembla que és cinquena generació, Jordi, diria, no me'n recordo
2: sí.
1: Ara, sí, perquè sí, en alguna entrevista ho hem comentat, amb algú, no?, que té aquesta visió àmplia de la part d'innovació, de treure aquesta innovació de la part tecnològica i enfocar-ho més a la part més creativa i a la creació d'empresa o de projectes o de... No? bueno, una mica... jo penso que serà molt divertit i de fet molt interessant i obert a tots els públics. Ho promociona Jove perquè ells encara són joves, eh? I des de la joventut han creat l'imperi que tots dos tenen, no?
0: Molt bé,
1: per una banda
0: sí,
1: i l'altra,
0: sí,
1: no?
0: Doncs, són grans sí. exemples. Serà el 16 de juliol.
2: El 16 de juliol,
0: 16
2: exacte.
0: 16 de juliol.
2: Sí,
0: són aquestes dues grans cites. El sí. 9 de juliol, són dos dijous, no?
1: Sí.
0: 9, dijous, 9 de juliol, aquesta trobada de dones d'empresa, i el 16 de juliol, aquesta trobada de joves d'empresa.
1: Sí, casualment les dues a Vilanova, perquè com que són itinerants per elles mateixes, han coincidit que tocava és així com funciona el rol, no? És a dir, tots els actes importants, que bàsicament és l'acte de joves, la trobada de dones, el congrés, que aquest sí que es fixa, i la nit de l'empresa, intenten itinerar entre les tres comarques, perquè estem a les tres comarques i és natural que sigui així. El que passa és que com que itineren independents, doncs ha coincidit que les dues tocava el Garraf. Però bueno, així ho hem fet. I després també volíem parlar, i és una dada que és molt interessant, és que a través de l'índex de competitivitat comarcal que impulsa la federació des de 22 edicions, amb uns indicadors, que són uns 50 indicadors que més o menys venen a ser els mateixos, tot i que a vegades doncs, la conjuntura o l'aspecte socioeconòmic fa que canviïn, situen per primera vegada la 14a posició en competitivitat al Baix Penedès. Aquesta és una molt bona dada, perquè és una millora respecte a l'any anterior. Millores destacades per l'esperit emprenedor que hi ha aquí al territori, al Baix Penedès, amb 6a posició.
0: Molt bé.
1: Per tant, molt bé.
0: Bones xifres.
1: Millora també la seguretat laboral. El que passa és que, com sempre, en aquests territoris de costa tenim un problema amb el sol.
0: Clar.
1: Estem molt enfocats a serveis.
0: La temporalitat d'aquestes feines.
1: Exacte. Bueno, ha millorat una mica, però seguim allà. Clar, al Baix Penedès hi ha hagut un creixement social molt important. Uh-huh. Per tant, s'han hagut d'aplicar molts serveis a la benvinguda de les persones, no? I bueno, i aquí és una miqueta doncs, també aquest factor de creixement relacionat amb tota aquesta situació. Però bueno, també doncs, hem de millorar molt en temes de sostenibilitat, i acabar d'ajustar aquests desequilibris entre creixement demogràfic i estructura productiva.
0: Sí. El que sí que és cert és que hi ha un bon camí, no?, en aquest sentit, que es va creant un bon camí.
1: Molt.
0: Les dades sempre han sigut molt negatives al Baix Penedès,
1: continuen sent
0: negatives, no tant, per això dic, és a dir, sempre buscaré aquesta part positiva, sobretot, és a dir, que el camí està encetat i simplement és anar seguint, no?, amb aquest perfil o amb aquestes millores que a vegades inclús reflexa aquest propi estudi.
1: Una 6a posició en emprenedoria diu molt
0: de les ganes de sortir-se, no?
1: del que depara aquest futur, no?
0: Sí.
1: Per tant, ostres, és molt bona notícia. I bueno, aquestes són una miqueta les aportacions que podem fer des de la federació, més enllà d'evidentment tot el que és la part de formació, que també ha crescut moltíssim en els darrers anys.
0: Sí, és una part fonamental.
1: És una part fonamental perquè cada cop necessitem que els nostres equips estiguin més formats ad hoc, no? I per afrontar reptes que ens està situant tot el tema de la intel·ligència artificial.
0: Correcte.
1: No? Que és com l'arribada d'internet, és a dir, aplicar la intel·ligència artificial als processos és un repte que ens obliga a tots a moltíssimes coses, no només a un coneixement tecnològic, sinó també a adaptar-nos a aquesta velocitat amb la que funcionen totes les exigències, no? I sí que és veritat que ara podem tenir un informe de manera molt més molt més fina i molt més ràpida, però molt més impersonal, però en canvi, clar, i a vegades, no? Són reptes que les empreses hem d'estar preparades en aquest i tants àmbits, i per tant la formació és molt important. I entrar dintre de les empreses i saber quines són les necessitats que tenen les empreses a nivell formatiu, a nivell de certificacions, de professionalitat, a nivell d'altres formacions, i nosaltres tenir la capacitat de poder de manera lliure, no? Anar enfocant aquestes necessitats a través de formacions específiques, doncs també és una de les grans puntes de la federació.
2: I que les empreses, això s'estan, totes s'estan preocupant per la formació, sí, perquè cadascú estigui especialitzat també, i perquè al final tot això del talent es retingui, no? Que és aquest problema, no? que veiem arreu i que bueno, s'està intentant també solucionar d'aquesta manera, donant ajuda i oportunitats de formació.
0: Clar, sí, sí, la formació com a eina indispensable avui en dia per l'adaptació, sí, que a vegades n'hem parlat, que és el que dèiem, poder adaptar-te a tot el que succeeixi, a nivell tecnològic però també personal, amb recursos personals i això. Aquesta manera que per sort cada vegada entenen les empreses, que és això, no? El talent, retenir el talent, que és molt complicat, i que una empresa ha de deixar de ser més enllà de números, que és evident que és la part fonamental, sí, però si volem uns bons números és evident que també, no? El seu equip humà ha de ser important i ha d'estar ben cuidat, si no una cosa no lliga amb l'altra.
1: Sí, sí. Doncs això també és una de les fites que hem assolit aquest any i per tant estem molt contents. I després també la darrera, potser com a important, perquè amb els projectes que estem motivant des de diferents espais, la veritat és que estem molt contentes de com ha anat funcionant tot. Però després hi ha també el tema de la borsa de treball local. És molt important que tothom tingui un espai on amable, perquè la veritat és que és tan impersonal el fet d'anar inscrivint-te a ofertes de treball, clar, en llocs que no saps ni on són, ni per què són, ni, no? Una mica així més amplis i més deslocalitzats. És que sempre estem amb el mateix, no? Amb el tema de territori. Doncs aquí a la federació també hi ha un espai per les empreses a publicar de manera gratuïta ofertes de treball, uh-huh, i la gent que busca no desplaçar-se, tenir un espai de coneixement, d'ofertes, de vacants per poder treballar en el territori on vivim, que és la nostra màxima i una de les grans reivindicacions que hem tingut sempre des de la federació.
0: Sí, sí. Que sembla des de fa pocs anys, semblava que l'èxit anava associant a treballar a la capital, no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: És a dir, l'objectiu és jo, he d'anar a treballar a la Barcelona, a la gran empresa i tal. I al contrari, ara una mica l'objectiu de qualsevol treballador, i evidentment talentós o no, és poder desenvolupar la seva professió el més pròximament a casa seva,
1: És que valorem molt més el temps.
0: Clar,
1: i la qualitat del temps. Abans era el més eficient, el que passava més hores a la feina, sí, el que estava, sí, sí, no? Més... I ara va totalment diferent, és a dir, necessitem descongestionar, necessitem fer conciliar familiarment.
0: Correcte.
1: Tot i que cada cop les famílies són més diferents, en el sentit de que abans doncs hi havia un projecte de família, ara la gent jove cada cop menys es tira per fer famílies d'amics, no? O família social.
0: Sí.
1: Vull dir, però sí, tothom necessita més temps lliure i d'alguna manera doncs i també ens farà més rics, vull dir, a nivell territori, és a dir, si les persones que viuen en el territori treballen en el territori, apostaran per moltes millores del territori i per tant crearem ecosistemes molt més saludables.
2: Bueno, és un dels objectius, no? Al final, treballar i fer territori i també trobar aquest benestar aquí, que al final no hi ha color.
0: Clar, però això es tradueix de manera indirecta o no tan indirecta, que és això el que dèiem, sostenibilitat, eliminar desplaçaments, eliminar la petjada de carboni, és a dir, que tot va molt lligat.
1: Sí,
0: és a dir, sembla una tonteria, però que la gent no hagi de marxar fora a treballar, crec que és un benefici comú,
1: Home, digue-li a totes aquestes persones que estan tot el dia esperant al tren o que es mengen les entrades i les sortides de Barcelona d'anar a treballar en bicicleta.
0: Per això, és un canvi important. I imagina't, inclús caminant,
1: Sí,
0: seria rizar el rizo, en certa manera.
1: Però...
0: Molt bé, doncs hem fet una mica de tot avui, hem valorat, hem reflexionat, hem comentat, hem fet tertulieta i hem conegut aquestes activitats properes importants que arriben aquest estiu a través de la FEC. Després d'això fareu aturada, suposo, com
1: a l'agost,
0: bons fills de veïns.
1: A l'agost és sagrat, perquè la majoria d'empreses també fan vacances.
0: Correcte,
1: però bueno,
0: sí.
1: Cada cop ens despertem més a finals d'agost, cada cop ens despertem més aviat.
0: Bé, de cara a setembre Tornarem, no, en principi? Sí, jo últimament faig aquestes renovacions en directe, però és la millor manera de fer-ho, eh? Renovem temporada de cara al setembre.
2: Molt bé.
0: Fantàstic.
1: Super, gràcies.
0: Gràcies a les dues, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
7: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
8: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
3: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Tableja tot aquest contingut que hem anat explicant i que ja és fixa cada 15 dies aquesta secció que una mica va això, entre aquesta línia de la vida més personal, professional, el lideratge, el món empresarial, professional, com ara deia, i un llarg etcètera. Tot això amb el mestratge i tot allò que ens explica la Begoña Cartagena, que ja està amb nosaltres. Begoña, molt bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia.
0: Com va això?
9: Molt bé, molt bé. Sí, encantada d'estar aquí.
0: Que
9: de
0: bé, igualment, que ens acompanyis, que ens ajudis a conèixer tantíssimes coses, i és un dels hàndicams de cada secció, i t'ho pregunto molt, que és allò, aquesta línia tan fina que hi ha entre temes personals i professionals i que a la fi tot està molt, molt, molt unificat,
9: Clar, és que no hi ha separació.
0: No
9: hi ha separació. tots ens esforcem per ficar aquesta línia, per distingir entre la meva vida personal, la meva vida professional, però al final és el que hem dit altres ocasions. Tots som un.
0: Sí, està clar. I en contrapartida també sempre ho recordem, que això no vol dir que haguem d'estar treballant 24 hores al dia, eh?
9: Tampoc.
0: No és això, ni molt menys.
9: És molt saludable no fer-ho.
0: Correcte.
9: I ens hem d'esforçar, ara estem arribant a un punt que també ens hem d'esforçar per descansar, per desconnectar, per posar límits, per defensar la nostra salut mental.
0: Correcte, està clar que hem de respectar els descansos, les hores de lleure, i encara que tot siguem un, hem de saber diferenciar o saber trobar aquests punts de desconnexió.
9: Sí, que cada vegada costa més, eh?
0: Perquè es diu que estem a la
9: crisi de l'atenció.
0: Correcte. Mm? Estem en alerta contínuament del cortisol, que ara està molt de moda pels núvols, i realment això sempre en aquest punt d'alerta.
9: Sí, amb aquesta supervivència que se li diu també, no? O sigui, veient que tot allà fora és un perill, és una amenaça. Llavors, les persones tenim com dos accions, no? Davant aquests aconteixements, que és o em defenso o fujo, no? O ataco o me'n vaig, retiro, no? I estem tota l'estona inconscientment funcionant d'aquesta manera.
0: I això descriu molt bé els nervis, la violència actual a la societat, etc.
9: Sí. És que el món actual, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. No sé com acabarà aquesta conversa, eh?
0: No. Si no anem més enllà.
9: S'està polaritzant molt, hi ha molta crispació a l'ambient.
0: Per això que hem d'intentar evitar-ho, i és evident que tot passa. Ja ens agradaria poder canviar la societat actual. Bueno. Està molt complicat a les nostres mans, però almenys sí que fer aquestes reflexions personals o unipersonals, i que si cada un de nosaltres les poguéssim fer... No?
9: Clar, crec que... aquesta és la clau. No podem canviar la societat. M'agradaria que la societat ara fos tal cosa. No, perquè... Mm-hmm.

0: automàtic, etc. Sí. Això ens dona informació. Uh-huh. I amb aquesta informació ens podem plantejar, d'acord, i què vull fer o què puc fer amb aquesta informació, uh-huh. no? Aprenc, trec un aprenentatge i passo a l'acció d'una manera diferent,
1: sí.
0: o què hi faig,
1: correcte.
0: No? Llavors, aquí és agafar la responsabilitat sí, sí, d'un sí. mateix.
1: Perdona'm la conya,
0: digues, digues.
1: Ja ho deia Capitán Siam, ets com jo de la generació Capitán Siam, eh? I els petits canvis són poderosos.
0: I tant,
1: és una gran
0: tant,
1: frase aquesta, els petits canvis són poderosos.
0: I tant, subestimem molt això, perquè de vegades les persones també, jo quan treballo amb empreses, amb professionals, etc., ens marquem com grans fites o volem uh-huh. aconseguir tal cosa en un any, en dos anys, en tres anys, cada vegada menys, eh? Perquè com hi ha tantíssima incertesa, però abans es feien com plans d'empresa o plans d'acció a 3-5 uh-huh. anys vista, vale? Cada vegada anem una mica més a curt termini, però és així, subestimem la capacitat que tenen fer petits canvis, uh-huh. canvis a dia d'avui, i un compromís a dia d'avui que em porta a ser com a més resilient o ser més perseverant en els propers dies,
1: clar,
0: exemple.
1: Sí, sí. Mm-hmm. I posar-nos a l'acció de seguida, no? Que a vegades
0: també.
1: Aquests grans canvis o aquests grans plans és, bueno, ara, demà, o demà passat, o el mes que ve, és que ara no puc, demà, no?
0: Clar,
1: I en canvi
0: sí,
1: no.
0: Sí.
1: Petites coses, però que comencis ja, des d'ara, des d'aquesta mateixa tarda, si cal.
0: Exacte. Idealment seria això, prendre petites decisions, però uh-huh. decisions que ens impulsin a l'acció avui,
1: clar.
0: Que no puguem posposar, perquè aquest és tot un tema, eh?
1: Sí,
0: la procrastinació, el posposar...
1: Sí.
0: I, bueno, i el tema que teníem previst avui també
1: sí,
0: va
1: sí.
0: relacionat
1: correcte.
0: Amb això.
1: Correcte, i el títol és, i anem cap aquí ja, aquest episodi número 3, converses que evitem, decisions que bloquegem.
0: Totalment.
1: Uau.
0: Totalment.
1: T'ho vaig dir la setmana passada fora d'antena, t'ho dic ara en antena. Mm. Sembla que aquest programa el facis per mi.
0: Clar, és que...
1: Perquè descrius
0: que
1: cada una de les coses.
0: El que jo no t'hi dic és que jo sé llegir la ment.
1: No, això vol dir que és un...
0: Això vol dir que
1: és molt
0: comú.
1: Una situació endèmica que ens passa a la gran majoria de mortals.
0: És molt comú. Saps què passa normalment jo quan treballo amb les persones? Que cadascú es pensa que el problema que té és molt seu, que és raro, és diferent, etcètera, però quan li posem paraules ens n'adonem que uh-huh. la majoria és mortals, com diem, o ho hem passat, o estem passant, o són aspectes prou comuns.
1: Sí, sí. Doncs va, per on comencem? Això, aquestes converses que evitem, decisions que bloquegem.
0: Doncs bàsicament, pues, pel principi podríem dir, no?
1: Uh-huh.
0: De que jo crec que tots sabem que tenim converses pendents.
1: Uh-huh.
0: Converses pendents amb la nostra parella, això passa moltíssim, amb la nostra parella, amb un company, companya de feina, amb un cap que tinguem, amb un client, pues, per reconduir alguna situació, algun servei que no s'ha fet bé, etc. No? Llavors, ens fa molta por portar aquestes converses. O sigui, aquesta, clar, primer de tot, hem de saber quin objectiu té aquesta conversa i per què no ho estem fent, no? L'objectiu és, doncs, deixar clar un tema, posar un límit, arribar a una conclusió o a una presa de decisions plegats, no? És com comentar algo que pot ser incòmodo d'entrada i justament per això fa que no tinguem aquestes converses.
1: Val.
0: Ens fem veure nosaltres mateixos que, bueno, no passa res, ja li diré, sí, sé que tinc que parlar amb tal persona, però, bueno, ja ho faré demà,
1: la
0: setmana
1: sí.
0: vinent, no, és que ara no tinc el dia, no, és que avui no estava preparada per tal cosa, no? I ho anem allargant, i mm. això té un perill, perquè tot el que no expressem fora se'ns queda dintre,
1: baix.
0: I això pesa molt.
1: Sí.
0: Pesa molt.
1: Uh-huh.
0: I si no som capaços de gestionar aquest tema, o sigui, de donar el pas per tenir aquestes converses, pues, això pot tenir unes conseqüències, com és tensionar molt les relacions,
1: uh-huh.
0: és caure en algun conflicte, ens podem trobar amb alguns aspectes negatius d'aquest tipus.
1: I per què ho fem, això? a vegades inclús, i ja és un, el tema que tractàvem la setmana passada, ho fem de manera inconscient.
0: Sí, sí.
1: No? És a dir, sí, ja ho faré.
0: Ho fem de manera inconscient per no exposar-nos. Jo crec que moltes vegades no ho fem per no saber, perquè, o sigui, jo crec que pensem, per una banda, pensem que no sabem què dir. Val. Però això és fals, perquè a la que t'hi poses...

0: pues ja comences, no? A donar-li forma amb aquest discurs que has de tenir, etc. La raó per la qual no tenim aquestes converses és perquè tenim por a la conseqüència d'aquesta conversa. Perquè nosaltres podem controlar el que diem o el que no diem mínimament, però el que no podem controlar és com s'ho prendrà l'altra persona, com reaccionarà, què em dirà, què passarà a partir d'aquí. Llavors, ens obre una incertesa que
1: la volem evitar.
0: Exacte. I amb això estem arrossegant aquestes converses, però que dic que fan molt de mal.
1: Clar.
0: Perquè ens treuen molt foco, ens dispersen moltíssim. És com un desgast d'energia mental brutal,
1: tindre
0: aquestes converses. Ah. Perquè al principi ho podem prendre com algo inconscient. No? Sí, bueno, o sigui, com algo de petit caire, no? Però després, inconscientment, tu pots estar fent qualsevol cosa i dius, ui, em passa això, no li he dit tal cosa, com acabarà tal tema, no? Llavors, és una idea recurrent que et va rondant. Llavors, és el que dèiem, que et desgasta moltíssim.
2: Tu ho anomenaves com el cos del silenci. Que està, és profund també, quin és aquest cost de no abordar aquella conversa, del silenci.
0: Clar. Mira, és que moltes vegades pensem que no tenir aquesta conversa ens alleuja, no? O sigui, és millor per nosaltres. I això, en un primer moment, o a curt termini, així és, però a la llarga ens va molt en contra, no? Per el que dèiem abans. Ens bloquegem, no? I fem que li donem moltíssima energia a una idea sense resoldre el problema, sense prendre cap decisió. Llavors, el tema que estem evitant, doncs, precisament, se va allargant, no? I això té un cost que no sempre veiem. O sigui, aquest silenci és doncs aquesta acumulació, no?, interna, és aquest cansament, aquestes decisions que no arriben. Tot això és un cost que estem pagant, que no ens n'adonem, però és un cost molt important, eh?
2: Sí. I també a vegades això, aquest silenci que comporten, que abans també ho deies, que és malentesos, allò que potser segurament en una reunió de 5 minuts o una conversa de 5 minuts ja ho diries enllestit.
0: Exacte.
2: Que es va convertint en malentesos, en ara que no em parla, em sembla que no em parla, em sembla que fa mala cara, em sembla que està enfadat o enfadada, no?
0: Totalment.
2: I clar, a mesura, i anem afegint més ítems, clar, que segurament són
0: clar.
2: Són
0: fictícies,
2: eh? I estan en el nostre cap
0: moltes vegades,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: estan en el nostre cap. Clar,
2: no
0: m'ha saludat, això vol dir que, clar, el que li vaig dir ahir no s'ho ha pres bé, perquè tal, i ens anem contant unes històries bàrbares, no? Quan el millor és abordar la situació. O sigui, sí que s'ha de tindre una actitud així com valenta, com de coratge, d'assumir cert risc i dir, mira, podria parlar d'aquest tema. Però, clar, costa. Mira, avui quan venia amb el cotxe estava així pensant sobre aquesta conversa que tindríem i m'ha vingut al cas una situació que vaig viure fa molt de temps, però va ser com bastant representativa, Mira, si et sembla, te la comparteixo.
2: Sí, sisplau.
0: En aquell moment jo no estava treballant pel meu compte, o sigui, estava treballant amb una empresa fent selecció de personal, Llavors, per la tarda me'n recordo que jo venia de dinar i per la tarda m'estava esperant un client que no havia quedat ni res, m'estava esperant, dic, ui, estàs aquí? Què passa? Llavors vam anar a una sala i, bueno, jo no sé què li havia passat amb aquell senyor, però, es va portar, o sigui, va començar a cridar.
2: Sí, estava
0: a dir
2: molt
0: coses,
2: enfadat.
0: Estava molt enfadat, estava com sobrepassat per algo que jo no li trobava el sentit, no? En aquell moment vaig solventar vaig trampejar la situació com vaig poder, vale? Sí que tenia claríssim que no em podia posar al seu nivell perquè si no, allò no tenia cap solució,
2: sí.
0: No? Llavors, bueno, pues ho vaig anar portant, el vaig poder tranquil·litzar, vaig arribar, bueno, es queixava d'alguna cosa, no? Llavors, vaig agafar el tema i vaig dir, bueno, no et preocupis que això ho solucionem i ja està, no? I es vam acomiadar, però a mi m'ha quedat un mal cos. Tremendo.
2: Sí.
0: I clar, què vaig fer a posteriori? El mateix dia no, però després, això és molt significatiu, que s'ha de tenir una conversa. Una conversa que serà molt incòmoda, perquè clar, has de partir del moment que tu has viscut, del moment que estàvem vivint, no? Llavors vaig convocar amb aquesta persona, i vam tindre aquesta conversa. Evidentment, que com diem, no és còmodo, no trobes mai el moment, pensem que tant de bo no hagués de dir això, però si no, se van acumulant una sèrie de malentesos que no afavoreixen per res la relació.
2: No?
0: I després, la conversa, o sigui, el fet de tenir aquesta conversa, perquè, cuidado, moltes vegades ho posposem també perquè volem tenir la conversa perfecta, volem trobar l'espai perfecte. I l'espai, el moment, no està mai perfecte.
2: Mai serà perfecte.
0: Mai serà perfecte. El que és perfecte és que tu trobis el moment de la decisió i diguis, venga, anem-hi. I, curiosament, aquella conversa va anar tan bé que després, bueno, aquesta persona era com... era un CEO d'una gran empresa, d'unes bodegues i tal, i després ens va convidar amb la meva parella, anar un cap de setmana allà, o sigui, ho vam arreglar molt bé.
2: Fantàstic.
0: Però Déu-n'hi-do, s'ha d'atravessar aquestes incomoditats que n'hi han moltíssimes.
2: Clar. Que és això, no? Aquesta previsió d'una situació incòmoda, de que ho passaràs malament, perquè evidentment ho passaràs malament, et bloqueja. T'invalida, no? De dir, intentes evitar-la i posposar-la. De dir, clar, no vull arribar a aquest moment de patiment, no?
0: Clar,
2: però... d'incomoditat, més que patiment, incomoditat.
0: Sí, però moltes vegades nosaltres anem recreant aquesta incomoditat, no?
2: Sí.
0: Perquè jo si dic, bueno, no vull tindre aquesta conversa perquè sé que patiré, perquè no sé com dir-li, perquè, bueno, és que s'ho prendrà tan malament. O sigui, abans de tenir la conversa, ja estem anticipant que anirà fatal. Però, cuidado, que no estem veient l'altra part, que també és possible que vagi no tan malament com nosaltres esperem, que l'altra persona ens pugui entendre, que puguem causar, doncs, que puguem tenir aquesta empatia amb l'altra persona. Llavors, estem com tan angoixats que ens nublem i deixem de banda aquests aspectes positius que també poden donar-se.
2: Clar. Amelka, perdona,
0: digues.
2: Crec que va una mica també a la qüestió que estem parlant històries. No, meva, és una història d'aquests contes amb moraleja o inclús amb mig acudit, que és una persona que necessita un martell i jo necessito un martell, i doncs li aniré a demanar al meu veí aquest martell, i pensa, bueno, li vaig a demanar, i després comença a reflexionar, no, però i si no me'l deixa? No, clar, és que l'altre dia no li vaig dir bon dia, i potser no em deixarà el martell perquè l'altre dia no el vaig veure, estava distret, no li vaig dir bon dia, i llavors està enfadat amb mi i no em deixarà el martell i tal. I així que va tot enfadat a casa del veí, li toca la porta i diu, el martell, te'l fiques on te'n càpiga.
0: És una mica això, no? És representatiu. Sí, és això. Perquè les persones, al final, no acabem gestionant allò que passa, sinó estem tant a la nostra ment, a la nostra persona...
2: que ens imaginem la nostra escena.
0: Claro, aquestes històries. I és això el que ens fa patir i ens incomoda.
2: Sí.
0: Per tant, des d'aquí és, convidar tothom que ens pugui estar escoltant a donar el pas, a pensar que hi ha altres possibilitats que ara possiblement no estàs contemplant si t'estàs enfocant únicament en lo negatiu, que hem de sortir d'aquí. Hem de veure l'escenari tal com és. I que moltes vegades, degut a gestionar aquests conflictes, a gestionar aquestes converses, doncs arribem a prendre decisions conjuntes, arribem a canviar un protocol d'empresa, ens n'adonem que hi ha algun tema que ho hem fet amb la millor voluntat però que no funciona i per tant ho podem canviar, no? I sempre se diu que allò, quatre ojos ven més que dos, no?
2: Pues
0: de vegades, quan estàs amb l'altra persona, estàs co-creant.
2: No? I abans com més aviat prengui certes decisions, la solució serà més fàcil.
0: Totalment. Clar, és que el que fem és evitar, justament, és evitar aquestes decisions.
2: Com a consell principal, tu apuntes que és important preparar aquesta conversa difícil.
0: Sí. O sigui, preparar no vol dir escriure un guió.
2: No.
0: Però, clar, som conscients de... ja tinc una conversa pendent, no sé com fer-ho, vale? Doncs pren-te uns minuts i, sobretot, reflexiona amb tres preguntes. En primer lloc és, què vols de la conversa? Quin és aquest objectiu? Doncs vull que prenguem una decisió plegats. Vull explicar-li el meu malestar. Vull posar un límit perquè me n'adono que últimament... el que sigui.
2: Yeah.
0: No? Llavors, per tant, quin és l'objectiu? Què és el que vull? Després és, què em fa por? Reconèixer aquest punt abans t'ajudarà a anar, doncs, més preparat.
2: Val.
0: Doncs què em fa por? Com ell s'ho pugui prendre, ell, ella, aquesta persona, la reacció de l'altre, el conflicte, la incomoditat. Llavors, a partir d'aquí, et pots anar també preparant. Bueno, pues, si surt un conflicte, ho gestionarem. Llavors et pot venir al cap doncs, un altre conflicte anterior que tu has pogut gestionar i que tampoc va anar tan malament com tu pensaves inicialment. I sobretot, també, la tercera pregunta seria què necessito expressar?
2: Això és important. Tenir clar què és el que jo necessito expressar, oi?
0: Exacte. Exacte. Però tot això ho hem de fer amb assertivitat. Tot això ho hem de fer buscant aquesta empatia amb l'altra persona, buscant aquesta comprensió, aquest enteniment, i tenint respecte tant pel que pugui comentar l'altra persona, el seu punt de vista, com del nostre, perquè moltes vegades no ens atrevim a donar la nostra opinió, però amb assertivitat i amb empatia tot sempre és possible. Clar. És possible donar-ho. I això ens dona com a una autoconfiança gran. Sempre aplicant aquests principis, sobretot. Jo que faig molts cursos d'assertivitat, és que és bàsica l'assertivitat, perquè moltes persones van per la vida dient no, jo dic el que penso perquè jo sóc així.
2: Sí, ja està. Sí. No, això és molt comú, no?
0: No.
2: Jo sóc així, jo sóc molt tal, molt natural, jo sóc tal com tal. No, aquí
0: pots fer molt de mal. Sí. I no es tracta d'anar dient únicament el que tu penses i estar com per sobre de tothom, no? Perquè tu ets així. No, o sigui que tingues en compte l'altra persona, prepara-t'ho, fes ús de l'empatia. Es pot no estar d'acord, que ser empàtic amb una altra persona no vol dir que hagis de pensar el mateix, que estiguis d'acord, sinó tu pots no estar d'acord amb aquestes idees, principis que té l'altra persona, però pots tindre respecte per la seva opinió i tu manifestar la teva opinió.
2: Clar.
0: El tema resideix aquí.
2: Sí. També un cop vaig sentir, tu no ets sincer, ets mal educat.
0: Déu-n'hi-do.
2: No? És allò, no? Si jo ho dic tal qual, perquè sóc molt sincer, i ho dic tal qual. I això, jo recordo, bueno, també un context, també un context real, però de dir, no, tu no ets sincer, ets un maleducat.
0: Clar, perquè no tens en compte a l'altra persona.
2: Clar, no tens aquest principi d'assertivitat o d'empatia, no? Evidentment que segurament serà així com tu ho veus, però no li pots llançar la cara d'aquella manera, no?
0: Exacte.
2: No, és poc assertiu, és poc empàtic.
0: Exacte, i és que llavors ens anem justament a l'altre extrem, que estem parlant de manera agressiva.
2: Clar.
0: Quan una persona només té en compte el seu criteri, la seva manera de veure les coses, etc., encara que no digui res malsonant, encara que no estigui cridant, encara que pugui parlar tranquil·lament, s'està comunicant de forma agressiva.
2: Clar.
0: Perquè amb una comunicació, quan estem a mínima a dues bandes, sempre hem de tindre en compte el criteri de l'altra persona.
2: Sí. Estem parlant del món empresarial, sempre ho enfoquem tot al món empresarial, però és evident que tots aquests consells es poden aportar
0: totalment,
2: a la part personal.
0: Totalment.
2: Tu ho deies abans, converses de parella, converses familiars, que són molt comunes.
0: També aquí.
2: I allò, no, també és una frase típica, no? Et dec una trucada, no? O em deus una trucada. Hem de saldar aquests deutes, entre cometes.
0: Clar, perquè això ens carrega molt.
2: Sí.
0: I no ho fem, i moltes vegades, mira, l'estrès ve molt de tenir aspectes no tancats.
2: Clar.
0: O sigui, de tindre doncs, aquestes converses, temes pendents, no? Llavors, me n'adono, mira, tant de bo avui, a qualsevol persona que ens pugui estar explicant, que pugues prendre consciència de quin és aquell tema que té obert, que té pendent, aquella conversa, amb una amistat, amb algú de feina, amb qui sigui, i que es pugui preparar mínimament per tenir aquesta valentia i passar a l'acció. Perquè llavors ja tanquem, la nostra ment necessita tancar temes.
2: Sí,
0: llavors, quan algú
2: ho
0: tanquem, bé o malament, ja està tancat.
2: Fora.
0: Ja ens podem...
2: A altra cosa.
0: Exacte, però si anem deixant aquests temes oberts, llavors és quan estem col·lapsats, no ens podem concentrar, és quan el nostre cortisol del que tu parlaves...
2: Sí. El soroll mental,
0: sí,
2: etcètera.
0: Sí, l'autoexigència,
2: sí.
0: Tot, de tot fem una muntanya.
2: El cafè, és allò, tenim un cafè pendent, jo parlava de trucada, que també, pues, el cafè, no? Hem de fer un cafè,
0: clar,
2: tenim un cafè pendent,
0: clar.
2: És molt molt tòpic, que tenim un cafè pendent. Que és això, eh? Sí, en sí, resum, sí, és sí, això, sí. Tenim un cafè pendent.
0: Sí, sí, però quin bon moment tenim un cafè... Podem sí. triar un espai que sigui agradable, amb una sí. beguda, amb un cafè, el que sigui. Uh-huh. O sigui, no cal que sigui... O sigui, que sigui real, eh?
2: Clar, clar, correcte, correcte.
0: Llavors, prendre alguna cosa, o sigui, estàs compartint. Ja no és una conversa únicament per parlar d'aquell tema en concret, sinó que va molt més enllà.
2: Uh-huh. Sens dubte.
0: Sí, sí.
2: Grans consells, eh? Mm-hmm. T'ho agraeixo moltíssim, t'ho agraïm moltíssim, vaja, crec que per el nom de l'audiència. No sé si dins aquest tema tan interessant que avui hem desenvolupat té alguna cosa més a tancar.
0: Jo només, mira, acabaria amb una frase que evitar una conversa no elimina el problema, el manté.
2: El manté.
0: Llavors, ja que parlem abans de...
2: Clar, o l'agreuja.
0: Exacte, el manté i l'agreuja. Mm-hmm. Sí.
2: I, de fet, si algú té dificultats per afrontar aquestes converses... sobretot que es pugui posar en contacte amb professionals com tu, en aquest cas, tu que ets qui ens acompanyes sí, sí. cada 15 dies, com a psicòloga, recordem-ho, com a, sí, coach, com a mentora empresarial, etc., que puguin exposar els seus problemes i que es deixin ajudar.
0: Sí, exacte, exacte, perquè moltes vegades aquesta confusió que podem tindre, aquest moment d'estrès, acompanyat amb un professional, te pot ajudar a prendre decisions, a baixar aquest estrès, a guanyar claretat. I quan tu guanyes claretat, tot lo de més ja és
2: sí,
0: com una conseqüència.
2: Sí, és veritat. Sí, sí, sí, sí, ve sí. tot sol. I si algú t'acompanya i t'ajuda a portar a terme aquestes... converses pendents, doncs tot ajuda i molt, eh? A més, ets molt activa a xarxes socials, Begoña, eh? Ets sí? molt activa, que la gent et segueixi, que no ho dubti, que fas vídeos, fas reels, fas informació sí, sempre sí, sí. en tots aquests aspectes que anem fent aquí a la sí, ràdio, sí. eh?
0: Bueno, és que parteixo la base de que tot això que he après i m'he format i aquests coneixements s'han de... O sigui, fan tan bé a la humanitat, o sigui, fan tan bé a tothom que no ho puc callar,
2: sí, sí.
0: no? Llavors, bueno, pues es tracta de buscar la manera d'arribar i per això estem aquí també, no?
2: Fantàstic, si és un canal
0: més... Per expandir,
2: sí. T'ho agraeixo, doncs això, cada 15 dies aquí a la Calaixera i si la gent busca Begoña Cartagena a través de xarxes, a l'Instagram,
0: sí,
2: sobretot...
0: Sí, estic a l'Instagram, sí, com a Bego Cartagena, arroba Bego Cartagena, estic a LinkedIn també i a la meva web, que són www.begocartagena.com.
2: Molt bé, doncs que la gent no dubti en donar un cop d'ull i que pugui conèixer-te una mica més en profunditat allò que fas i que puguin arribar a contactar amb tu si així ho necessiten.
0: Tant de bo, molt bé.
2: Gràcies, Begoña.
0: Moltíssimes gràcies,
2: Pere. Fins d'aquí 15 dies.
0: Molt bé, adéu.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
3: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Ens plantem a partir d'aquí ja la tercera i última part de programa. Després d'aquesta actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, com és en principi habitual, arribem a això, a aquesta tercera i última part, quan ja passem 4 minuts de les 11. Tornem a la proximitat i a la sintonia de Ràdio El Vendrell, del 107.1 de la FM. Avui dimarts 30 de juny, programa número 3.999. Moltes gràcies per fer-ho possible, de veritat. També ens podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat o ens podeu seguir a través de Televisió El Vendrell. I això sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, tercera part, que encapçalarem ara de seguida en principi amb una mica de repassada a l'agenda, propostes culturals, i després d'això anirem ja de pet. I com fem cada setmana, aquest objectiu de perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, una secció prou àmplia i que a vegades també doncs, el que fa és apropar altres temes i continguts que una mica tenen aquest enllaç amb el qüestió, amb el tema, com és el cas d'avui, que en principi hem de parlar de comerç, de les botigues, de l'estiu, de les vacances, tot això combinat amb la tecnologia i, en certa part, també, altra vegada, a l'intel·ligència artificial. I després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades, també per aquests punts i pels canals habituals. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última hora, Sony.
1: Calaixera, un programa unicat de tot.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit, els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
2: Sempre amb la intenció d'intentar perdre, és això, també, la intenció d'intentar perdre la por a la tecnologia en totes les vessants i en tot allò que sempre ens explica en Joan Molines, que ens torna a acompanyar ja una setmana més. Joan, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Què dius? Com estàs?
7: Pues molt bé.
2: Sí?
7: Cansat, vinc atabalat.
2: Ai.
7: He arribat això just, he arribat fa 2 minuts.
2: Sí, és cert.
7: I mira que sempre acostumo a venir amb temps, amb tot imprès, avui vinc amb un PDF al mòbil, com me l'he pogut fer, però bueno.
2: Ah, cap problema. A vegades és pitjor això, l'atabalamenta que no el cansament, em sembla.
7: Ah, no, jo ja vaig cansat cada dia, així que sí? Anar cansat no...
2: Sí, escolta'm, Joan, no és bo normalitzar-ho, això, eh? Ja sé que tu tens aquest esperit sempre d'això, de treballar i de sempre i no posar-hi hores, i som-hi, però a vegades... Joan, ja sé que la feina és la teva passió. Ara faré una mica del teu psicoanalista.
7: Vale, papa.
2: És veritat, una mica paternalista també ho és. Clar, ja sé que tu t'apassiona la feina i que hi dedicaries les hores que facin falta, però a vegades s'ha de desconnectar, Joan. A vegades has de...
7: Bueno, jo tinc el gran problema de que desconnecto treballant.
2: Sí.
7: És el meu gran problema, o sigui, és com qui se'n va a jugar a pàdel, qui se'n va a la platja, qui se'n va a fer una birra amb els amics. A mi m'agrada tant la meva feina que jo faig altres coses de la feina, no, o sigui, algú m'agòbia per desconnectar, no ho faig,
2: ja.
7: Però tinc el gran problema o el gran avantatge de que la feina és el que més m'agrada i tinc la sort de dedicar-me a una cosa que m'apassiona.
2: Ho dius de veritat, Joan, això?
7: Sí.
2: No s'ho dius per cada bé, aquí a la ràdio... No,
7: jo, si algú vol venir a passar un dia, una setmana amb mi, veurà que...
2: Va, no, ja ho sé, que ja ens comencem a conèixer i ja sé que ho dius realment així, però a vegades com és allò de... ¿Cuál es tu mayor defecto? Que soy muy perfeccionista, no? És una mica... No.
7: No, jo...
2: Que que realment ens ho creiem, que ets un apassionat de la tecnologia, és obvi, i que això et porta justament a la teva feina...
7: És el peatge que vaig decidir pagar fa molt de temps, de vull fer alguna cosa gran amb la meva vida, m'he de sacrificar i estic disposat a fer-ho, llavors...
2: Sí, estàs aconseguint fer alguna cosa gran o què?
7: Sí.
2: Sí,
7: encara queda molt per fer, però sí.
2: Sí, eh?
7: Sí.
2: Que bé.
7: Espero venir amb algunes notícies que en principi ja les podria dir, però jo fins que no està res signat... tenim notícies guais i tenim projectes que podem fer programes sencers que són d'un àmbit molt, molt guai.
2: Sí?
7: És un àmbit de...
2: Això com ho dic, desconec, el vostre funcionament, però implica treballar amb grans empreses, desenvolupar grans projectes...
7: Sí, però no tant en l'àmbit privat, sinó en l'àmbit públic.
2: Àmbit públic?
7: Sí, perquè al final aquí podíem parlar de projectes privats i podíem dir lo bé que fem les coses, les que no, però la idea d'aquest programa és parlar sobretot de la tecnologia, però... Sí. però en principi ens han adjudicat un projecte molt gran, molt guai, amb un molt bon transfons, que espero poder parlar aviat. Però jo fins que no està tot signat...
2: No, ja fas bé, fas bé.
7: Si en principi el farem nosaltres, però com ja he pres a base de...
2: No, fas bé.
7: Fins que no està tot firmat, està tot consensuat i tal, millor no dir res...
2: No, fas bé.
7: Jo prefereixo esperar-me una setmana, dues setmanes, un mes, el que sigui, i ja vindrem.
2: Tampoc no t'apretaré, perquè jo també segur molt d'això.
7: És que si m'apretessis tampoc et diré res.
2: Clar, però ja ho sé. Oh, no em subestimis, Joan, no em subestimis. No. No ho farem, evidentment, i ja fas bé de no explicar-ho fins que no estigui realment allò lligat, el sac ben lligat, que diuen, eh? No és el tema. No, és que m'agrada molt parlar d'aquestes coses per tu, i més aquestes inquietuds que tens i aquests objectius. Perquè, és a dir, el màxim èxit per tu, quin seria a nivell professional, Joan? Tu quan dius fer alguna de fer alguna cosa grossa, què vols dir? Fer crear un Apple o, saps? O crear
7: no sé,
2: un...
7: O sigui, com no sé fins on puc arribar, no sé què és el que vull aconseguir. O sigui, jo hi ha una cosa que és, òbviament, tenir diners al banc per no haver-me de preocupar dels diners.
2: Això
7: aquesta per mi és una de les coses més bàsiques de dir, sí, voler canviar el món està molt bé, però jo amb ganes de canviar el món no em donen una hipoteca, no puc pagar la guarderia de la meva nena, no puc fer res d'això. Llavors, l'estar, el que es diu... jubilat financerament, això espero aconseguir-ho amb no gaires anys. La meva idea és als 35, ara en tinc 32. Amb 35 tenia la tranquil·litat de que no he de preocupar-me dels diners.
2: Què dius?
7: És el bo que té el meu sector. O sigui, el meu sector és molt competitiu, és molt sacrificat, però hi ha el gran avantatge de que a dia d'avui encara no és impossible, pues, el vendre una empresa i el català comprim per molts... Òbviament has de fer molt bé la feina, per suposat.
8: No, clar, això no ve...
7: Però
8: no ve
7: de... jo sempre he pensat que si fem bé la feina, els clients estan contents i no fallem, l'èxit és una repercussió. Perquè vol dir que has anat vehiculant tot a la teva vida per arribar allà. Òbviament, si t'endeutes més del que hauries...
2: Clar.
7: Hi ha molts factors que fan que una empresa pugui... O sigui, pugui quebrar. Però... No, jo penso que al final amb això, sigui any abans, sigui any després, no crec que quedi gaire. El que vull aconseguir, hòstia, no ho sé, perquè, òbviament, sempre és el... O sigui, jo el que sí que tinc molt clar és... Vull ajudar, o vull que la meva tecnologia, la meva empresa, ajudi el màxim número de gent possible. Encara ens queda molt de món per veure, llavors... No sé si d'aquí dos anys arribarem al nostre sostre, si serà d'aquí cinc o si no el veurem mai. De moment, i això potser va una mica en contra del que diuen tots els experts amb empreses i tal, és com no sé fins a on puc arribar, no sé quin és el meu llindar. O sigui, no... És ser on vull arribar, que és el màxim, però com no és algú tangible, no és... No, bueno, quan arribi a 1 milió d'usuaris o quan arribi a 50.000 clients, ja està, jo ja m'he passat el joc. No, és... Bueno, pues si en podem tenir 50, millor que 40, i si en podem tenir 100, millor que 90. Llavors, sempre és el anar una mica a més. I això és el que a mi almenys em manté amb aquesta gana, amb aquesta ambició de dir... És que, bueno, ens queda molt per fer. I jo sempre li dic a la gent que m'envolta, el dia que m'escolteu que no em quedi molt per fer, aquest dia jo faré un pas a l'esquerra, o a la dreta, digue-li com vulguis, i ficarem algú a banda de l'empresa o la tancaré o ficarem algú, perquè vol dir que ja hauré perdut la meva ambició d'arribar...
2: La motivació de...
7: Sí.
2: Bé, que no passi, doncs, o que es vagi ampliant, aquesta motivació...
7: No, res, o sigui, ara que les coses comencen a funcionar, perquè hem passat moments complicats, i això si algun dia voleu fer programa de com és una empresa tecnològica, les coses bones, les dolentes, coses bones que hem passat, coses dolentes, jo encantadíssim de parlar-les. Però, hòstia, hem parlat molt malament, hem menjat molta merda per començar a arribar on estem arribant. O sigui, ens hem sacrificat molt, hem treballat molt, hem perdut equips, hem perdut clients, ens hem endeutat, ens hem arruïnat. O sigui, hem passat per moltes etapes que les havíem de passar, perquè gràcies a això estem arribant a on hem d'arribar. Hòstia, ara... Que les coses comencen a funcionar, anem a disfrutar una mica.
2: Que bé, no, i tant.
7: Que ho hem disfrutat molt, però vull dir, ara...
2: Sí, sí. Ara encara més.
7: Ara encara més.
2: Amb resultats.
7: Si hem viscut tot això, l'únic que ens queda per viure és tancar l'empresa. És l'únic. Tota la resta ho hem viscut tot.
2: O sigui, bé.
7: Hem estat a punt de tancar-la, però no l'hem tancat. Hem estat amb diners negatius al banc, hem hagut de sacrificar-nos sense cobrar, hem hagut de passar per tots els processos que per mi és natural que una empresa com la nostra passi. Que és l'ideal? No, òbviament no. Però gràcies a això, pues, ara que comencem a veure la llum, o sigui, el primer raig de llum, hòstia, ens agafem allà i...
2: Que bé, doncs endavant, molta força.
7: No és lo recomanable, jo això no ho recomano. Jo no ho recomano si no estàs tan grillat com jo, perquè és molt sacrificat. O sigui...
2: Clar, és el que jo et deia, no? Que jo, quan t'ho preguntava amb sinceritat, i sé que em responies amb sinceritat, ho deia per això, perquè no tothom, de fet, jo crec que jo no seria capaç de fer el que fas tu o els sacrificis que segurament tu has hagut de fer.
7: És el
2: que és la gran diferència de tu i jo, també t'ho
7: no,
2: dic.
7: No hi ha diferència. O sigui, no hi ha una opció bona ni una opció dolenta. Cada un escull el que més li omple. A mi m'omple això. Yeah. I jo he estat molts caps de setmana plorant sol a l'oficina perquè no et veia temps amb la meva nena. Clar, o sigui, quan la gent diu, ah, és que et va molt bé la vida o no, jo no considero que em vagi bé la vida, jo tinc el sou que tinc i amb això estic feliç. Però la gent diu, ah, és que lo estàs petando. Ja, però és que no ha sigut de la nit al dia. Ningú ha vist... els dies que m'he quedat a dormir a l'oficina, les nits que no he estat amb la meva parella, els Nadals que no he pogut estar amb la família, ningú ha vist això, i això la gent no ho valora, i tampoc ho sap, ni ho té per què valorar, ni molt menys.
2: Yeah.
7: Però, hòstia, jo que ho he viscut i que sóc el que ho he sacrificat, hòstia, pues, que em mereixo que les coses em vagin bé? Crec que sí. Que treballo molt perquè les coses em vagin bé? Sí. Que treballaré molt més perquè les coses em vagin millor? Per suposat. Per suposat.
2: Sí, bé.
7: És recomanable? No. És gratificant? Per mi moltíssim.
2: Ja. Yeah.
7: Que llavors, si no estàs disposat a sacrificar, que la gent segurament té camins molt més fàcils per arribar on estic arribant jo.
2: O no.
7: A mi és el camí que m'ha tocat.
2: Que tu has triat, no?
7: I és, les meves decisions és on m'han portat.
2: Això sí que no
7: que me n'arrepenteixo? No, ho tornaria a fer. Coses diferents. Però que tornaria a passar per allà per on vull arribar?
2: Pues va, bé, ets molt jove, Joan. Sí. 32 anyets que has dit que tenies. Això no és res.
7: No, per això ja estic amb una vitalitat brutal. I espero fer-ho ara per no haver-ho de fer després, que després em pugui liar amb altres temes, perquè sempre em liaré, però que el sacrifici d'ara valgui la pena amb tot, amb l'aspecte econòmic, amb l'aspecte de qualitat, amb l'aspecte de tranquil·litat, amb tot. Perquè si no... O sigui, que el normal és que no vagi bé i que hagi de tornar a començar des de zero. Però com fallar, sé que està allà, però no és una cosa que contempli, doncs sempre lluito pel sí. El no sempre està allà.
2: Sí, sí, és veritat.
7: Sí, hi ha massa gent et diu que no a la vida. Sí, hi ha massa gent et diu no, perquè no ho has d'intentar, no, perquè...
2: No cal ni que t'esforcis, no perdis temps.
7: Sí, hi ha massa gent que ja t'intentarà enfonsar. Pues, gent, que no sigui un mateix el que...
2: Sí, sí, de fet, l'autocensura sempre és la pitjor de les censures, eh?
7: Sí.
2: Dic autocensura perquè ho porto una mica amb el terreny, no és aquí, seria, no? L'autolimitació potser seria, no?
7: Sí.
2: Limitar-se a un mateix és el pitjor que existeix.
7: Sí, a veure, òbviament, si jo volgués ser Messi, no puc ser Messi. Per més que vulgui, per més que ho desitgi, per més
2: no,
7: que
2: entreni,
7: mai seria Messi.
2: Per això que mai intentaries...
7: Però són els meus límits, llavors.
2: Clar.
7: Tot el que no sigui el meu límit, vaig a ser el millor.
2: Que bé.
7: Sempre, amb tot el que això comporta, que no sempre és saludable. Jo reitero que...
2: Jo també, veus, jo començava per aquí, de fet, començàvem per aquí una mica, dius, ostres, Joan, però no, ja veig, evidentment, que això ja va amb el teu caràcter i la teva manera de fer,
7: sí.
2: I que potser parar et faria més mal que no pas seguir, no sé si m'explico.
7: Jo no puc estar parat.
2: Per això.
7: Jo m'avorreixo molt.
2: Jo sé que endavant.
7: Jo estic dos dies sense agafar un ordinador i fer alguna cosa del que m'agrada, ja no parlo de feina, alguna cosa del que m'agrada, no sé què fer. Hi ha dies que sí que és el que li dic encefalograma plano, que és enfigo coses de fons i ni ho miro, o sigui,
2: sí.
7: Desconnecto, però són dies molt puntuals quan ja estic escoltant.
2: Perquè, escolta, ja, perdona, pregunta personal, i amb això entrarem al tema. Tens hobbies, és a dir, què t'agrada? És a dir, tot es basa en la tecnologia, quan tu o fas alguna cosa més física?
7: M'agrada menjar.
2: Bé, bon tema, i tant, bé, bon tema.
7: M'agrada menjar, m'agrada cuinar. O sigui, a mi el menjar em canvia el dia. Puc estar, per exemple, avui he tingut un problema que no he pogut esmorzar, hòstia, doncs avui vinc més a risc, però hòstia, ja per dinar doncs m'agafaré un plat que em vingui de gust, perquè a mi el menjar em canvia.
2: Sí.
7: O sigui, tinc la sort de que la meva família ha sigut família de restauració, no de restaurant, però de restauració i de bona qualitat de menjar tota la vida, llavors a mi en aquest aspecte m'han malcriat. O sigui, jo arribava a casa i tenia... tortellinis de pasta fresca, salses caseres, o sigui, amanides, o sigui, la meva família, el món culinari, agrada molt.
2: Sí,
7: jo he crescut així, i hòstia, per mi és part del meu...
2: Fantàstic, bé.
7: Del meu dia a dia. M'agrada... Hòstia, m'agrada... No, estar en un lloc que no hagi de pensar, per exemple, estàs, jo què sé, a la piscina, m'agrada disfrutar el moment d'estar a la piscina cremant-me o no fent res. Jo adoro molt aquells moments, adoro els moments d'estar amb la meva nena, amb la meva parella. El fet del que a mi em fa feliç. Hòstia, m'agrada anar a pàdel, sí, jugo a pàdel quan puc, però no és allò de que sigui el meu hobby. M'agrada perquè em desconnecta, però com la feina la disfruto més, doncs si he de disfrutar alguna cosa, doncs vaig cap al que disfruti més. Llavors, disfruto molts pocs moments, però disfruto molt intensament. O sigui, una bona copa de vi, anar a un restaurant on es mengi bé, no? Que no sigui el simil, que sigui car, sinó que sigui un restaurant on, hòstia, disfrutis el menjar, disfrutis el servei. Si m'agrada viatjar, m'agrada viatjar perquè provo altres restauracions, altres gastronomies, altres cultures, i ho intento fer amb la mesura del
2: que fantàstic, molt bé.
7: I òbviament també m'agrada anar algun dia amb els meus amics, fer una birra amb ells i tal, però no és el que faria cada dia. Ui, perdó. Sí, perquè no... O sigui, m'omple, però hi ha coses que m'omplen més. I de moment... sempre dir-ho pel que m'omple més. Quan l'altre m'omple més, quan trobi un hobby, sigui, no sé, anar a fer paracaidisme, per exemple...
2: O anar amb bicicleta, ara tothom va amb bicicleta, ara.
7: Ja, però és que no...
2: No t'atrau.
7: No. Pues ja m'hi dedicaré. De moment, faig el que més m'omple, i a vegades també és el més sacrificat.
2: Ja està, gràcies per ajudar-nos a conèixer-te una mica més, eh?
7: No, sí, jo encantadíssim. Jo sóc un llibre obert, o sigui, l'altra cosa no. I parlo molt poc de mi, perquè sempre penso, i tinc en aquest comerç, entre cometes, la falsa modèstia de que a qui li interessarà el que jo hagi d'explicar.
2: No, jo penso que...
7: Però sí que penso que hòstia, tinc punts de vista a vegades una mica diferents de lo que pot ser, entre cometes, normal, que tot és normal, eh?
2: Sí.
7: Però vull dir que no sigui el que és més comú. I, hòstia, doncs cada vegada em vaig obrint una mica més a explicar la meva història, que sento i tal. És una cosa que m'he treballat amb mi mateix, perquè sempre pensava, i jo ara que li he d'explicar amb el Pere, a què faig amb la meva vida? Que ella té les seves mogudes. Però sí que és... Que, hòstia, jo una cosa que faig també molt és preguntar sobre els altres. Ahir, per exemple, estava per Twitter... I vaig veure un tio que seguia emprenedor que explicava, hòstia, he estat els últims mesos molt desconnectat perquè he hagut de tancar l'empresa, no ho he passat bé, he tingut molta ansietat, i em va sortir enviar-li un missatge privat a Twitter, escolta, no ens coneixem de res, l'únic que compartim és que ens agrada molt la nostra feina i que ho hem passat molt malament, si en algun moment necessites parlar, aquest és el meu número, i jo encantadíssim de que encara que no ens coneguem de res, pues, hòstia, si et puc tirar un cable, perquè puguis obrir-te amb algú que et digui, o amb algú que t'escolti, que a vegades amb que t'escoltin
2: és suficient. Avui en dia, si l'escolta activa...
7: Pues ho vaig fer. I mira, vam estar parlant per la nit i tal, i ara segurament setmana que ve quedem per prendre alguna cosa.
2: Molt bé. Hòstia,
7: és un món tan petit el nostre, i és tan solitari moltes vegades, que em surt el... Hòstia, pues si el Pere, fiem l'exemple, el Pere és emprenedor i fica algú dolent, o algun no tan bo, hòstia, em surt de dintre el dir, escolta, si necessites parlar, aquí estic, perquè jo ho he necessitat moltes vegades, sí, ningú m'ha tirat aquest cable, primera, perquè no ho he expressat, i després perquè potser no podien, o no tenia ningú al voltant que m'entengués de la forma en què jo ho estava fent, que és, estic sacrificant pràcticament tot. L'últim que necessito és que algú em digui, és que s'ha sacrificat molt, ja, en soc conscient. O sigui, altra cosa no, però en conscient soc. Llavors, hòstia, algú que últimament fa és això, és de forma totalment genuïna i altruista, sense esperar recanvi, si puc dedicar-te el més preciat que tinc, que són, fica-li el meu temps, pues mitja hora, que tu puguis estar millor, pues jo content de poder-ho fer. Perquè jo ho he necessitat moltes vegades i no ho he tingut perquè no ho he expressat.
2: Sí, llavors, sí, i tant.
7: El que fa és, ho expresso i a qui li agrada bé, qui no. El problema és seu.
2: Correcte.
7: Perquè no fa mal a ningú.
2: No, això mateix. Bueno, doncs mira, aquest fet de venir cada setmana aquí a la ràdio és un bon exercici.
7: Sí, a mi m'agrada perquè em fa desconnectar, parlem de temes diversos, m'obliga a, encara que siguin 10 minuts, a preparar-me un programa, a pensar què podem fer, a la improvisació de... Hòstia, jo avui no sabia que anava a parlar de mi, jo avui venia a parlar del...
2: No, ha sigut introductòriament, a mi...
7: Dels tres blocs que...
2: Sí, jo sóc un apassionat, i a vegades hem parlat, jo sóc un apassionat de... A mi m'agrada molt, diguem, de la meva feina, diguem, el format d'entrevista és el que més m'agrada, perquè el que més he treballat durant els anys, però m'agrada molt el context personal, saps? No aquest personal de xafarderia, que s'entengui, sinó sobretot aquest apartat vivencial, com tu ara molt bé estaves fent, no? De dir, ostres, he arribat fins aquí, però és això, ostres, m'ha costat, i m'agrada que els convidats o la gent amb qui parlo, que sigui totalment sincer, i un dia en vam parlar, que és el meu objectiu sempre en una conversa, parli amb qui parli, és trencar aquesta línia de flotabilitat, de no, vull dir, oblida tant que estem a la ràdio, no intentis quedar bé, no intentis explicar-me coses per vendre amb la moto. No, no, vull que tu siguis sincer, que siguis natural, com jo intento ser-ho. Sí. No? I quan et pregunto si realment estàs bé, doncs que dius, sí, doncs estic bé, no? O no, no sé com dir-ho. Però que sigui el més sincer possible.
7: Sí, aquí sí que és veritat que jo això m'ho he treballat molt. Uh-huh. O sigui, he fet molta retrospectiva amb mi mateix, he agafat coach perquè, per desgràcia, vivim en un país on, si dius que et va bé, tens sort.
2: Sí.
7: I si dius que et va malament, ja t'ho vaig dir.
2: Sí, sí, sí.
7: I llavors, sí, això no ajuda a res a obrir-nos. O sigui, sigui, és igual, sigui un pare, una mare, un amic... O sigui, l'últim que necessita una persona que t'està dient que no està bé, uh-huh, és que tu li diguis, és que veus com t'ho vaig dir i el senyalis i el ja faci... No, sí, és... Ok. Estaves avisat? Has arribat aquí? Què podem fer? Uh-huh. Perquè el passat ja no podem tirar. O sigui, què podem fer? Tenim solució? És una solució a curt plaç? És una solució a llarg plaç? És algo que podem controlar? És algo que no podem controlar? Perquè si no podem controlar, per què ens preocupem? Uh-huh. Si no podem controlar,
2: sí,
7: escolta, no pots fer res.
2: Sí, sí,
7: llavors,
2: sí,
7: per què et sobrepreocupes? Llavors, hòstia, el simple fet de moltes vegades dir no estic bé, ja et veuen com a dèbil, et veuen com que no ets un referent... Pues jo em sento molt més bé i em sento molt més fort i més empoderat, que es diu ara, dient que no estic bé i obrint-me i no estic bé, no passa res, ja està. Uh-huh. O sigui, la vida és això, la vida té bons moments, la vida té mals moments.
2: Sí, no tan bons.
7: Si el fet d'expressar-ho per tu és un problema, el problema és teu, no meu.
2: Ja, ja. Sí, sí, sí.
7: Perquè
2: sí,
7: jo no t'estic fent cap mal a tu, jo t'estic dient no estic bé, uh-huh, o necessito ajuda. Si això em fa menys... Home, el que es diu ara, no? És que els homes no podem estar malament ni podem plorar. Jo sóc el primer que ploro i sóc el primer que estic malament.
2: Sí, sí.
7: Si això em fa menys, home, el problema el tens tu, uh-huh, i no el tinc jo. L'altra cosa és que tu em diguis algo normal i jo m'ho prengui malament i llavors aquí ja entraríem amb matisos i tal. Però si jo, pel fet que sigui, em sento malament, he de tenir la total confiança i el meu espai per poder dir estic malament. I si algú no ho accepta, bueno, el problema és
2: el problema, correcte, tu no pots anar més enllà, i està clar, està clar.
7: Mentre el que faci jo no et fa mal a tu.
2: Hosti, Joan, mira, que interessant aquesta conversa inicial.
7: Bueno, si entréssim aquí a filosofar, estaríem... No, però a mi és un tema que m'agrada molt i que intento, no ser un exemple, però que intento que la gent que podem començar a tenir èxit, i l'èxit és molt ambigu, per alguns és diners, per altres reconeixement, per l'altre és deixar un llegat, cada un té el seu tipus d'èxit, però, hòstia, per la gent que mínimament ens pot començar a anar bé la cosa amb el que naltros, cada un de naltros considera anar bé, hòstia, el poder-ho expressar tan bo com dolent, doncs mira, malament bé les coses, però estic deprimit.
2: Que bé. Sí, sí,
7: i
2: sí.
7: Això passa molt amb jugadors.
2: Sí, sí, sí, sí, sí,
7: dit, gent que té molt d'èxit i els diners ja no són un problema per ells, diuen, jo és que he estat deprimit 2 anys, i em connecta aquests, o gent que s'ha passat el joc, com ara es diu, que és, ja ho tenen tota la vida, i no són feliços.
2: Ostres. Wow, sí, sí, sí.
7: És curiós, és un tema...
2: És un tema important, eh?
7: És un tema important.
2: Si guanyaríem amb la salut mental, tot plegat, el benestar emocional, que són temes importantíssims. Sí. Interessant, en podem parlar, ho podem desenvolupar altres dies, ja, també, Joan.
7: El dia que vulgueu en podem parlar d'això.
2: Fantàstic.
7: A veure com ho veu cada un, perquè jo al final tinc el meu punt de vista, no és el correcte ni l'incorrecte,
2: és el teu.
7: El meu punt de vista.
2: És el teu.
7: I amb el que he decidit pues viure i el com ho he decidit veure-ho. A partir d'aquí, cada un agafa el que cregui que ha d'agafar, i si no agafa res, jo content que almenys hagi aguantat fins aquí, i si agafa alguna cosa, doncs content també.
2: Clar, és això, és la llibertat que qüestiona els altres, això, no?, d'agafar-ho o aprofitar-ho o no, que nosaltres sí recomanem que sí. Bé, anem cap a la qüestió del tema d'avui, que de fet tampoc no va massa allunyat d'aquí, no?, de retruc, crec, no?, quan parlem això, perquè avui en principi volem parlar de l'empresa a l'estiu, de si les vacances, no, el descans, etc, i sobretot a nivell tecnològic, de fet, el subtítol de l'episodi d'avui, que diu fins on deixem que la tecnologia agafi el volant de cara a l'estiu, s'entén, no?
7: Sí.
2: I una mica anem cap aquí, no? Què fer a l'estiu, si tancar o no tancar, o deixar que la tecnologia s'encarregui del negoci.
7: Sí, he portat aquest tema perquè just ara... Sí, just ara que comença l'estiu, que va començar fa uns dies, hòstia, molts dels nostres clients sempre estan preocupats, perquè al final una empresa, pensem que es crea per guanyar diners. O sigui, si jo tanco l'estiu, deixo de guanyar diners.
2: Sí.
7: Clar, hi ha negocis i negocis. Clar, si tu tanques un restaurant no guanyarà diners, i si tu vens roba, no guanyaràs diners, i si tu talles cabells i tanques, no guanyaràs diners.
2: Clar.
7: Hòstia, hi ha negocis que poden més o menys funcionar durant l'estiu. Potser no guanyaràs igual, però de tenir 0 a tenir 100, doncs potser un 70 ja m'està bé, o potser un 50.
2: Sí,
7: llavors,
2: sí,
7: tenim
2: sí,
7: molts
2: sí
7: clients que ens demanaven, hòstia, jo aquest estiu tinc 4 persones de vacances, o 5, o una, o les que siguin, o jo agafo vacances, el meu sistema no pot deixar de funcionar, perquè la gent té preguntes, perquè la gent vol comprar, perquè la gent vol reservar, perquè la gent vol fer el que sigui. Què podem fer? Llavors, en aquests últims mesos ja m'ha estat treballant amb moltes estratègies tecnològiques per donar tranquil·litat a les persones, als nostres clients, en aquest cas empresaris o comerciants, perquè quan tinguin manca de personal perquè estan de vacances o perquè quan ells estiguin, doncs estiguin una mica més tranquils en què la part tecnològica no serà el gran problema, que és, si jo no tinc una web on no em poden reservar, em poden trobar, ja, però si ningú pot agafar el telèfon, qui ho fa? Bueno, doncs trobem formes de que tinguis un calendari disponible, que aquest calendari estigui sincronitzat en temps real, que la gent pugui entrar i reservar-te, que pugui comprar per internet, o sigui, trobar diferents tipus d'estratègies tecnològiques, que no és res de l'altre món, moltes d'elles, però que tu puguis estar a la platja, a Roma, o a casa teva, sense haver d'estar davant d'un ordinador o sense haver d'estar a la botiga i que el teu negoci segueixi funcionant. Llavors, com últimament hem estat treballant amb això, crec, o m'ha semblat un tema interessant, el dir com ho fem nosaltres, quins aprenentatges hem fet i què és el que la gent més està fent servir perquè aquest estiu doncs el negoci li funcioni no sol, però d'una forma més
2: autònoma. Bastant més autònoma. Clar, depèn molt, el que dèiem, depèn molt del negoci, no, de que si hi ha una exposició directa al públic o no, etc. Suposo que, i buscant sempre la mitja de tot, suposo que un híbrid seria la solució, no? És a dir, no perdre el contacte de la teva clientela durant l'estiu, és obvi, no desaparèixer durant tot el mes d'agost, si és el cas, o el setembre, octubre, perquè també estem en un lloc de costa, i jo també és un hàndicam, a l'hora de fer vacances en aquestes èpoques estivals o no, però suposo que una mica... Ara potser vaig pel final, però suposo que era això, no? Que es troba que està això, no una desconnexió total amb la teva clientela, sinó que si algú truca, té alguna consulta, doncs pugui trobar algú o algú que els pugui atendre, però clar, mantenir la productivitat al 100% tampoc no crec que sigui possible. No?
7: És inviable.
2: No és possible.
7: No. No, inclús per nosaltres, que estem molt digitalitzats internament, sí. Si jo, per exemple, el Pere, que és una de les persones que va venir el seu dia, ha estat de vacances 4 dies, jo tinc 8 hores menys d'una persona que em produeix, sí, em produirà 10 vegades més,
2: ja.
7: Però tinc 8 hores menys d'una persona. Per més automatitzat que ho tingui tot, si aquesta persona té una responsabilitat, si aquesta persona està de vacances, aquesta responsabilitat, algú l'ha de cobrir. Això vol dir que si algú l'ha de cobrir, s'està deixant de fer alguna cosa. Llavors, es pot arribar a fer fins a un punt? Es pot arribar a fer molt, però si part del negoci depèn d'unes hores d'una persona, podràs mitigar-ho, però mai suplir-ho. Perquè si no, per què tens aquesta persona? Si jo puc suplir,
2: per què
7: vols aquesta persona?
2: No tindria sentit, no?
7: No tindria sentit tenir aquesta persona, no sé que la vulguis tenir, perquè és el teu millor amic. Vale, perfecte, cap problema. Però si hi ha algú que és 100% substituïble, lo normal és que aquesta persona ja no hi fos perquè és 100% substituïble.
2: Clar. I en aquesta pregunta de tancar o no tancar... també segur que la resposta pot ser molt dispars, però clar, no, clar, opteu per tancar o fer torns si la plantilla t'ho permet, no sé quina opinió.
7: Ja
2: pot ser com a empresari també,
7: Nosaltres fem torns, jo no em puc permetre tancar perquè...
2: Nosaltres no tanqueu, Goil no tanca l'estiu.
7: Si Goil no tanca, en tot l'any tanca el dia 24 de desembre, tanca el dia de Reis, però nosaltres amb jornades, o sigui, dies laborables obrim tots, i dies laborables, o sigui, dies festius que siguin només a Catalunya, sempre hi ha algú de guàrdia, perquè tenim clients fora. Llavors, tu al client de Madrid o al client de Portugal no li pots dir, no, és que com és festa al meu poble, avui tanco. No, o sigui, som una empresa sèria i sempre hi ha d'haver algú, que és el que li diem, algú de guàrdia o algú de backup. I aquí, responent a la pregunta, nosaltres tanquem dies puntuals, dies de festivitats generals i tal, però sí que és veritat que tenim moltes eines que fa que la gent ens hagi de trucar poc, en el cas d'incidències i tal, i fa que, per exemple, quan sigui festa major Vendrell, jo tingui el mòbil a mà, però estigui bastant tranquil de que només em truquen si és una urgència, perquè ja hem ficat moltes capes perquè només ens arribi una trucada real si és que el sistema no ha sabut com resoldre-la. Hem invertit molt de temps i diners en fer que el nostre sistema sigui autònom, o sigui, la nostra empresa sigui bastant autònoma.
2: Val.
7: Però sí, és veritat que sempre hi ha algú que et pot parlar per WhatsApp, i en aquest cas, si és crític, ho responem al moment, sempre quan ho veiem al moment, si no, responem l'abans possible, i si no, ja ho responem el dia següent.
2: D'acord.
7: També hem d'educar els nostres clients a que, si és dia de Reis, el dia de Reis no es treballa.
2: No, clar, això sí que també hi ha d'haver una mica de consciència per part de la clientela, no? També, que no tot s'hi val.
7: Que molta gent no la té.
2: No, la majoria, no entenc.
7: Perquè com es pensen que per pagar-te ets el seu esclau,
2: ja.
7: doncs et truco a les 11 de la nit. Uh-huh. A mi si em truques a les 11 de la nit, jo te l'agafaré. Uh-huh. Però si em dius que és perquè no saps com crear un usuari, quan t'he ficat 40.000 formes de que puguis crear un usuari sense haver-me de trucar, la següent ja potser no te l'agafo a les 11 de la nit.
8: Yeah.
7: Perquè és... És com el conte de la caperucita i el lobo.
2: Sí, sí.
7: Si tu avises la primera vegada, doncs et faran cas. Si avises la segona, et faran cas. Si la tercera, ja cada vegada menys. I això és una forma d'educar. Per què? Perquè he invertit molt de temps i diners en crear un sistema que tu, si vols crear un usuari, o si vols consultar el control horari, o si vols preguntar-li quin horari tens disponible demà, ja no m'hagis de trucar.
8: Sí, sí, sí.
7: I és un sistema que pots arribar per múltiples vies.
2: Val. I és això, eh? Aquesta tecnologia que et permet automatitzar aquesta comunicació amb la clientela, que veig que una mica anem cap aquí, que es veu que és el més important de tot, a l'hora d'això, a banda de la productivitat. Per on passa? Passa per trucades, per contestadors automàtics, pels... Ara estan molt de moda els chatbots aquests, no?
7: Sí, passa per diferents capes. Com ho treballem nosaltres. Uh-huh. Sí. Nosaltres tenim dos tipus de clients. Tenim un tipus de client, però tenim dos tipus d'usuaris. Tenim l'usuari que és l'empresa, com a tal, que poden ser l'empresari, els treballadors, o sigui, el nostre client, i després tenim l'usuari del nostre usuari.
8: Val.
7: O sigui, tu imagina que tens una empresa, Acadèmia d'Idiomes. Doncs el client de Goil és l'Acadèmia d'Idiomes. Val. Però el client de l'Acadèmia d'Idiomes és el pare, la mare, el nen, qui sigui. Llavors, nosaltres hem muntat sistemes que fa que el client final, o sigui, l'usuari final, que és el client del nostre client, ja no li vagi el nostre client, o sigui, que ho pugui resoldre pràcticament tot des de l'aplicació, des del sistema que faci servir, perquè no hagi de trucar el nostre client, que el client es trucarà en altres, i que el nostre client també tingui les seves eines per consultar de forma totalment diferent el que pugui necessitar. Llavors, aquí és... Depenent, ens integrem amb trucades, o sigui que tu truquis amb un número i et surti un assistent d'intel·ligència artificial que tu puguis trucar, i que arribi un punt del flux que determini, vale, ja no tinc més informació, ja no sé què més fer, llavors et passo amb una persona, o t'obro un tiquet, per exemple.
8: Val, sí.
7: Depenent de la gravetat i tot. Després, automatitzacions via chatbot, o sigui, a dintre el panel de control o a dintre de l'aplicació tenim assistents virtuals que tu li pots preguntar coses. Escolta, com es creava una reserva? Quants diners he fet aquest mes? Com crear un usuari? Què tan ocupat estic la setmana següent? O sigui, preguntes que tu pots realment entrar i veure.
2: Sí.
7: Però que dius, és que m'ho van explicar el seu dia i no me'n recordo. Vale, cap problema. Doncs et fico un mini Joan al costat perquè tu li puguis preguntar, i és un mini Joan que té coneixement sobre tot el sistema tècnic, sobre totes les teves dades, sobre com interaccionen els teus usuaris, o sigui, té tot el know-how que se li diu sobre la teva empresa. Llavors, amb un 99% et respondrà el que tu li estiguis preguntant. Si li respons com fer una truita, doncs potser no t'ho sabrà respondre.
8: Yeah.
7: Però si no saps fer una truita, a mi tampoc m'hauries de tocar per com fer una truita. Llavors, ja ens hem cuidat molt de que l'assistent virtual tingui tot el coneixement de l'empresa, com funciona, per què funciona, com factura, quan factura, o sigui, tot el que l'empresa està fent servir perquè jo li pugui preguntar d'una forma lo més tonta possible i entengui el...
2: Val, sí.
7: I això ens ha baixat el ritme de trucades.
2: Sí?
7: Totalment,
2: ostres.
7: Sí, perquè et fiquem vídeos, et fiquem un chatbot, et fiquem articles, o sigui, et fiquem diferents capes perquè si t'agrada llegir, puguis llegir, si ets lo més vago del món, ho puguis fer servir també, i si el sistema falla, que a vegades el sistema falla, el nostre assistent detecta aquest fallo i interpreta el fallo i et diu, vale, t'acaba de fallar perquè el número de telèfon que estàs introduint ja existeix, perquè si no em trucaràs a mi i diràs, és que el sistema falla.
8: Yeah.
7: I és veritat, el sistema et falla.
2: Falla,
7: però no és que el sistema funcioni malament, sinó el sistema falla perquè estàs creant, per exemple, si estàs fent alguna cosa que el sistema no t'ho permet fer, que és tenir dos usuaris amb el mateix número.
2: Sí.
7: Si jo et dic, el sistema falla, ok, per què falla? He d'invertir temps jo com a Joan, mirant, entrant al sistema, i ho acabaré trobant, vale. Però si el sistema, que ja coneix tot, té accés a tot el sistema com a tal, ja detecta que hi ha un error, interpreta l'error, perquè l'error està ben tipat, si està ben tipificat, que vol dir, l'error diu exactament el que és, i fa match amb, vale, diu que és això, consulto la base de dades, veig aquesta limitació, ja està, ja ho tinc. I li dius a l'usuari, estàs intentant crear un usuari amb un número repetit, per favor, creant un amb un número diferent. Això, ens evita que l'equip de suport hagi d'estar pendent de preguntes no tontes, sinó de preguntes que poden ser resoltes de forma automàtica.
2: Val, sí, sí, sí, sí.
7: I això fa que jo pugui estar a la platja, per dir-te alguna cosa, prenent el sol, i que sàpiga que només em trucaran en cas d'urgència, la majoria de vegades, perquè el meu sistema és tan potent que detecta totes aquestes coses i li resol el dubte a l'usuari sense haver-me de trucar. Dones un millor servei a l'usuari i evites les trucades.
2: Que no, clar, clar, clar, és això, que
7: estàs,
2: estàs de vacances i estàs descansant, no, en aquest cas.
7: Bueno, ja no tens de vacances, sinó...
2: Bueno, ho fem una altra cosa, clar, és evident.
7: I ara estic aquí a la ràdio.
2: Dedicant el temps a altra cosa, és veritat.
7: A mi ara em podien trucar i sí, dir-me sí, que sí. El sistema t'està petant. No, ja evito que clar. A mi ni a ningú de l'equip ens arribin trucades que no són realment importants.
2: Val, val.
7: Òbviament hi ha clients i clients, però val. La majoria ja van tots
2: I això és fiable, doncs, eh? És a dir, el sistema té la capacitat de solucionar aquests problemes de manera autònoma o sempre hi ha d'haver una supervisió?
7: Bueno, o sigui, el sistema ho fa de forma autònoma perquè l'equip humà...
2: Sí, perquè l'ha programat per...
7: Ja ens hem encarregat de documentar tot el sistema.
2: Val.
7: O sigui, ja ens hem encarregat i hem invertit un temps en agafar totes les, o sigui, totes les dubtes dels clients. Com, què ens van preguntar? Com ens ho van preguntar? Com ho van respondre? Va ser satisfactori o no va ser satisfactori? Com funciona el sistema? Com es connecta amb la base? O sigui, ja hem invertit un temps perquè sigui el més fiable possible. Sí, possible. Per això dic un 99%, no dic un 100%, perquè sempre hi ha un 1% de que es pugui equivocar. Però fa no res.

0: Mira, resulta que aquest matí m'he anat a connectar perquè resulta que meu fill no puc pagar, no sé què. Clar, què hem de fer? Hem de fer per rafada o hem d'anar a paraules clau?
1: Et ficaré un exemple d'un dels últims que ens van enviar. Estic buscant el mòbil per la gent que no ens vegi. Estic buscant el mòbil perquè fa no gaire li vaig enviar a l'equip. Mira, és que parlem molt.
2: Està molt enrere, no?
1: A veure, un segon, que estic buscant... No, realment va ser fa un parell de setmanes, però sí, parlem tant.
0: Bueno, parlem dels chatbots, però també avui en dia també es treballa molt per WhatsApp, no? També el sistema funciona i treballa a través de WhatsApp.
1: També.
0: Que és una de les plataformes o la plataforma més utilitzada.
1: Ens connectem a qualsevol canal. Uh-huh. Sí, per nosaltres, la nostra intel·ligència artificial és un canal més.
0: Sí. Val.
1: Llavors, nosaltres connectem els diferents canals, WhatsApp, el nostre assistent, Telegram, el chat GPT, Claude Anthropic, a la nostra intel·ligència artificial. Llavors, és una intel·ligència artificial agnòstica. Li arriba un input i diu un output. Sí, per exemple, una de les preguntes que em van fer un dels clients que tenim. Si programo una notificació per les 17 i ara tinc 15 usuaris i se'm registren dos més, abans de les 17, la notificació s'enviarà els 17 o els 15? És normal, no fa falta fer una parrafada. Doncs li va explicar exactament de... Si has configurat la notificació d'aquesta forma, ho rebran els 17. Si has configurat la notificació d'aquesta forma, ho rebran els 15. Com he vist que has configurat la notificació d'aquesta forma, et puc assegurar que li arribarà els 17.
0: Val.
1: Sempre i quan els 17 s'hagin descarregat l'aplicació. Això respon millor
0: que jo. I això ho respon automàticament a aquest servei que vosaltres teniu programat i el vostre sistema en aquest cas.
1: Sí, al final jo li fico aquestes tres frases i a sota em desenvolupa el tema, em lliga amb els articles que nosaltres hem fet internament on expliquen això i et diu els següents passos. Que vols que només ho rebin 15 i no 17? Doncs has de canviar aquestes coses. El que no fem, perquè és una decisió que vam prendre, és fer-ho automàtic. Podem fer-ho automàtic, sí. Però si jo et dic, vols que t'ho faci jo, i tu dius sí, i t'ho faci malament, em diràs, tio,
0: m'ho ha fet malament.
1: M'ho ha fet malament.
0: Clar.
1: Llavors que m'ho vas dir tu. Ja, però llavors ja entres en un...
0: Ja.
1: Entres en un cercle viciós on no és bo per l'empresa.
0: Ja.
1: Perquè ho fem amb tota la bona fe del món, que és, et vull fer la feina més fàcil, però... com encara no estem molt acostumats a interactuar amb chatbots, a tot li diem que sí, perquè ens llegim poc,
0: sí.
1: Tu diràs que sí, el chatbot farà el que ha de fer, t'ho configurarà bé, però potser no és el que tu esperaves.
0: Clar, és una altra cosa.
1: Llavors, cagada per mi.
0: Clar, ho ha fet malament.
1: Ho ha fet malament.
0: No ho ha fet malament, ho ha fet diferent, o no és el que tu volies.
1: No, però... no, la gent és, ho ha fet malament.
0: Ho ha fet malament.
1: Esto falla.
0: Clar.
1: La gent és, això falla.
0: Sí, sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Llavors, aquí som conservadors en el fet de, si falla, que falli perquè tu has volgut que falli.
0: Sí, sí, sí.
1: No
0: sí.
1: Perquè m'has dit que sí sense llegir-ho. Que sí, que al final tu has volgut no llegir-ho i ja. Però és, ens crea un soroll que moltes vegades és
0: necessari. Sí. I suposo que ja anem finalitzant la secció, que un dels objectius d'això és que el client no percebi que està parlant amb un sistema informàtic.
1: Sí,
0: o sigui, és aquest objectiu o és igual, el client ha de saber que està parlant amb una màquina, o no?
1: Clar, és que és molt humà, o sigui, no és com abans de introduce-me tu DNI, tal, d'acuerdo, tengo tu... O sigui, no era un pregunta-resposta, sinó ara tu li envies la informació, la interpreta, i amb algo que és molt bo, la intel·ligència artificial, és amb redactar, o sigui, és molt bona comunicant,
0: sí.
1: I, a més, com tots són diferents, com tu li vols dir el mateix, però l'output pot ser diferent perquè no és determinístic, la intel·ligència artificial no és determinista, sinó el mateix input pot donar diversos outputs, hòstia, doncs li dona un toc molt humà, i a més nosaltres ja hem personalitzat el prompt.
0: Val,
1: perquè sigui molt proper. Llavors ens referim amb ell, ens referim al client amb el seu nom. Hola Joan, què necessites, per exemple?
0: Clar.
1: Aquestes coses són coses molt tontes, però que jo et vagi dient el nom, que jo t'ho expliqui com si tingués una persona al costat aquí, com si tingués un mini Joan al costat, fa que, bueno, pues no és una barrera. Òbviament la gent sempre vol parlar amb persones, perquè si s'han de cagar amb algú, es caguen amb persones.
0: Per això.
1: Però la idea és que no es caguin amb ningú.
0: No, està clar.
1: Llavors... Bueno,
0: està bé. Sí. I l'assistència en veu existeix, ja? És possible que tu facis una consulta d'això, atenció al client, el que sigui,
1: ja ho fem.
0: I puguis tenir una conversa fluir

0: vida amb...
1: Sí.
0: Sí? És possible, això, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, ho fem.
0: A banda de, clar, jo tinc, sempre tinc al cap allò de...
1: No és un loquendo.
0: Ahí està, no? Digue'ns quin és el seu problema.
1: Marque uno para tal.
0: Exacte.
1: No, si això és el que hi havia abans de l'intel·ligència artificial, cosa que estava molt bé, ara no, ara... O sigui, ja mira de fer-ne un dia i portar-lo, de fer una trucada en viu.
0: Val, o sigui, doncs mira, estaria molt bé, eh?
1: De fer una trucada en viu amb un assistent i preguntar-li coses. Ja prepararé un dia amb...
0: Ah, doncs mira, és un tema interessant, que bé.
1: Sí. Al final és un canal més, o sigui, lo important de l'assistent és que sàpiga d'on consultar les dades.
0: Val.
1: Si no tens dades...
0: Ja... No, està clar, que tu t'es limita
1: més. Ja pots crear l'assistent més millor del món, el més guai, el més xulo, el que tingui la millor veu, que si és tot tu, la gent no el farà servir. Però si tu l'assistent el nutreixes... Hòstia, és molt...
0: Clar, i arribarà al punt que ni tan sols els plantegem de que sigui una màquina o no. No, és que sí, no, és...
1: I ara, amb les noves generacions, tot això canviarà. Ara, perquè encara estem molt acostumats a que volem trucar al pringaio de turno per dir-li que el que fa és una merda.
0: Quan
1: aquesta persona ni pinxa ni...
0: Sí, està clar. A mi tota l'estona em sembla que em ve al cap i crec que encapçalen el rànquing. Amb voluntat pròpia, que és el tema serveis, telefonies, serveis d'electricitat, de gas, que s'emporten el rànquing absolut de queixes, de tot plegat, és a dir, que
1: realment... Són molt pesats, és que...
0: Per això, si jo m'estic imaginant això, de dir, ostres, tots acabem tenint problemes amb la facturació, amb el telèfon, amb la llum, perquè m'han cobrat, perquè no sé què, perquè hi ha un problema, sempre acabes trucant un servei d'atenció al client que és un desastre, ja no et dic les esperes, sinó que és un desastre.
1: Però és un desastre perquè, per com tenen organitzada la informació, és que és un desastre.
0: Per això, clar.
1: O sigui, el problema no és la tecnologia.
0: Però hi ha intenció de canviar-lo, això, perquè jo podria, una gran tecnològica ho podria canviar ja.
1: Et faré una reflexió que últimament estem tenint amb tota l'evolució tecnològica, i és: el que està acomodat no vol la revolució tecnològica.
0: Ja.
1: O sigui, el funcionari,
0: ja,
1: el directiu d'una gran empresa o el de middle management d'una gran empresa que té aquest caos i amb ell li paguen per ficar ordre en aquest caos, no vol que les coses canvin. Per què?
0: No, clar, es queda sense feina.
1: Es queda sense feina, llavors. Ah. Els funcionaris volen que tot sigui digital? No, perquè llavors sobren funcionaris. Aquí hi ha funcionaris, diu qualsevol gran empresa,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: siguin
0: sí, sí, sí.
1: 1.000 persones. Jo, ja em diràs tu que amb una empresa... que no necessiti realment 1.000 persones perquè volen 1.000 persones, però la gent els té. Hòstia, o sigui, fins que no entenguem que la tecnologia ha estat aquí per quedar-se i que hem de canviar com treballem per ser imprescindibles a l'empresa, la gent no voldrà fer aquest canvi. Perquè... els fotran fora.
0: No, està. Sí, ara ja ho enllaçaríem amb aquest debat que sempre hem tingut de l'intel·ligència artificial, eh? Avui...
1: I qui diu intel·ligència artificial? O sigui, hi ha altres tecnologies.
0: Sí, les tecnologies, perdó. És... Sí, sempre ho focalitzem cap aquí, és veritat.
1: Tenir l'ordre, però és tenir ordre a la informació. A vegades,
0: si
1: tu tens tot en un sol repositori, potser necessites una persona perquè t'ho consulti. Si tu tens tot en 5 repositoris de 5 departaments diferents, doncs necessites una persona que li pregunti a l'altra, l'altra que li pregunti a l'altra. Llavors, hòstia, aquests 5 no volen que les coses s'ordenin perquè dels 5 se'n quedarà un.
0: Sí, sí.
1: Hòstia, hi ha 4 que potser els han de reubicar o...
0: I això fa por. Això fa por. Fa por.
1: Ja ho sento per ells.
0: És la paraula. Sí.
1: Jo ho sento per ells perquè al final, o sigui...
0: Sí. Ja dic, ara enllaçaríem també ja amb aquesta qüestió que tantes vegades parlem, que és això, les tecnologies i l'aplicació d'aquestes tecnologies. Però bé, avui hem parlat una mica això de les vacances i que, bueno, una miqueta la tecnologia també pot ajudar aquests períodes, sempre i quan es vulgui tancar, que s'hagi de tancar perquè no hi ha prou personal per fer rotacions o perquè sigui, necessitem tancar. I també tota l'estona em venia molt al cap un exemple que ja hem dit, que és el de la restauració, per exemple, que és evident que si un restaurant ha de donar vacances a la seva plantilla, és lògic que si tu vas a dinar no hi haurà ningú que et faci el dinar. Però sí que és cert, i portar-ho cap aquí, que per exemple si algú demana informació perquè vol fer un esdeveniment, vol preguntar sobre un menú, vol preguntar sobre quins plats elaboreu, és evident que també d'aquí podem fer-ho, de dir, mira, estem tancats fins a tal dia, és a dir, fins a aquest dia no podràs venir, però si necessites informació te la donaré, si vols reservar per tal dia quan obrim també te la donaré, i aquesta clientela sí que no es perd, que potser d'una altra manera, i no hi ha ningú que agafi el telèfon, sí que la perdries.
1: Clar, però, o sigui, amb el tema de la restauració, és un sector que és poc digitalitzat. Sí. Però, hòstia, algú tan tonto com que pugui reservar per telèfon, sigui via web, sigui per telèfon, sigui que pugui reservar online, que tu arribis allà i puguis consultar la carta online, o sigui, que ja no fa falta persones que et portin la carta,
2: sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: O inclús que et diguin, necessites suggerències? Pregunta-li al nostre assistent. I és un assistent que està entrenat per donar-te suggerències. Hòstia.
2: Ja, yeah, sí.
1: Que necessites dues persones menys per poder-ho fer? Doncs són dues persones que podran agafar vacances. Són dues persones que potser no els cremes. O la qualitat és inclús millor que la una persona et podria donar, perquè si jo li pregunto al novatillo de turno què em recomanes amb aquest vi, potser el novatillo de turno em dirà, ah, però jo recomano un salmó. I potser és l'antítesis el vi amb el salmó.
2: Ja. Yeah.
1: Però com jo no en tinc ni idea i el novatillo no en té ni idea, hòstia, doncs jo dic, no acaba d'aprofitar el salmó, i potser és un salmó espectacular.
2: Sí, sí, sí.
1: Però fa que aquesta decisió, que suposadament jo l'estic preguntant a una persona que en sap,
0: que n'hauria de saber,
1: que n'hauria de saber, potser no en sap perquè potser no ha tingut aquesta experiència a la vida. En sí. canvi, si jo li pregunto a algú que ho té tot i que li puc preguntar d'una forma fàcil, no fa falta ni descarregar aplicacions ni res, o sigui, escanea i pregunta-li a nuestro sommelier. Hòstia, pues,
2: sí.
1: Si ja sap perquè jo li puc dir, ah, no, és que a mi el salmó no m'agrada, què em recomanes per un entrecot? Però mira, et recomano un Rioja, o et recomano un tal, o... Ah, doncs, pues, i que a sobre t'argumenti per què t'ho recomana. No, és que amb això, amb aquest tipus de carn, el punt mig, aquest vi va millor perquè té més aroma. Hòstia, m'estàs dient el per què? Que l'altra cosa és que després ho percebi o no.
2: Sí, sí, sí.
1: Però hi ha aquestes petites coses...
2: Correcte.
1: Que no fa falta canviar el món per digitalitzar un negoci,
2: sí, sí.
1: Però que sí que et pot donar aquesta tranquil·litat, aquest aire, de sí. donar un bon servei d'una forma totalment digital.
0: De fet, hi ha cadenes de restaurants que tu a través de l'aplicació ja pots demanar, t'ho porten a la taula i inclús ja pots pagar directament des de l'aplicació i des de la taula, eh? Tu vas al restaurant, seus...
1: Bueno, aquí m'han dit, l'Essència ho sí. fa amb el QR, el del sushi, jo moltes vegades demano del sushi 3 allà al costat del Bonària, jo els hi demano des de la web. Que és la millor web? No, però fa el seu servei.
0: Que
1: és, entro, pedir en tienda.
2: Sí.
1: O sigui, recoger en tienda.
2: Sí,
1: ja
2: sí,
1: està,
2: sí,
1: i allà.
0: Però inclús el mateix restaurant, és a dir, no? tu saps el restaurant, sí, obres, sí. Es coneix el QR, t'obre una aplicació, i llavors tu pots demanar la carta, vull, mira, doncs vull això, vull això, vull això, i vull per veure això, això i això. T'ho porten, i quan acabes, pagues. És a dir, això,
1: això ho vaig provar jo a Noruega. A Noruega era, sí, a Noruega, unes vacances que van fer allà, hi havia un restaurant d'aquests, un sushi o alguna cosa així, feies tot
0: per l'aplicació.
1: Tot des de l'aplicació.
0: Veus?
1: Les persones venien allà, donaven els plats, què vols més des de l'aplicació? Què vols pagar des de l'aplicació? Què vols dividir compte des de o sigui...
0: És que sí. Arribes, t'asseus, demanes, menges, pagues i te'n vas.
1: Sí.
0: És curiós. Bé, la tecnologia amb els negocis, ara que ho hem encapçalat en certa manera amb les vacances, i tancar o no tancar, ja dèiem, això ja és opció de cada empresa, i bé, les possibilitats que la tecnologia poden ajudar a l'hora de fer aquestes vacances i que el negoci almenys pugui anar tirant o pugui anar funcionant, encara que sigui sota mínims, però almenys que tingui certa presència. No, és això, el resum?
1: Correcte.
0: Joan, moltíssimes gràcies.
1: Molt
0: de
1: bé.
0: Veritat.
1: A vosaltres per tenir-me.
0: Que vagi molt
1: bé. La setmana que ve.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Calaixera, a la ment decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that
3: day I stopped being a kid. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
7: Doncs ja està, deixem-ho aquí, tanquem barraca, arriben les 12. Segueix la programació d'aquesta casa, com no, amb la nostra companya Marga Márquez, i demà puntuals a partir de les 9 tornem amb 3 hores més de calaixera i 3 hores més de ràdio, d'així, d'aquesta manera senzilla, propera i sense pretensions. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, no hi falteu, adeu-siau.
3: La calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.